0: se ha decretado este domingo a las 9:15 de la noche. Llegamos así al final de este tiempo informativo. Siguen en La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es.
2: Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Això a nivell organitzatiu fàcil no ha de ser. Jo ho veig, eh? Ho veig. Però, mira, la gent per estalviar-se uns dinerets es mou ràpid, no? I sempre hi hauria el que intentaria dir no, jo soy otro, saps? Com ho vam dir, per quedar-se més d'un tram, no? Clar. Bueno, li hem de donar unes voltes.
1: Hay que terminar de verlo. Sí.
0: Perquè, bueno, ens tocaria mirar com ha anat la taquilla del cinema aquest passada cap de setmana. La cosa no està molt potent.
1: Què dius? Sí,
0: perquè en un cap de setmana que s'estrenava una pel·lícula d'aquelles que dius, bueno, pues el total no ha arribat, el total de totes les pel·lis, a 4 milions i mig. I però això no, és una esos... setmana de quan no hi ha grans estrenes.
1: Sí, eso se lo hace Torrente en un miércoles.
0: Exactament. Per tant, hem de parlar que sí, The Mandalorian en Grogu va ser la més vista per davant de Michael, que va fer segona, però Mandalorian va fer 1.600.000 en el que seria el cap de setmana, 2 milions en total, entenent que s'estrenava un dia abans. Mm. Tenint en compte que estava a 950 pantalles, és a dir, 355 cines, però 950 pantalles...
1: Que és una barbaritat.
0: Que és una barbaritat, perquè Michael estava a una pantalla per cine, però eren 338, val? És a dir, imagina't... O sigui, en cine és quasi igual, però en pantalla és res a veure. Mm-hmm. Va fer el segon lloc amb 970.000. En la seva cinquena setmana, quasi fa lo de Mandalorian. I llavors dius... èxit clamorós de Michael i Mandalorian, em sembla que lo de Star Wars un poco entre todos la mataron, eh?
1: Sí.
0: Em dona aquesta sensació.
1: Sí, sí que da esta sensación porque además sí que es verdad que mira que van espaciando cada vez más los intentos de recuperar algún tema y todas las últimas intentonas se han saldado con fracasos bastante considerables. O sea, bueno, fracasos, tampoco...
0: No és que siguin fracassos, però és que, diguem-ne, al final, això és una sèrie, Mandalorian en Grogu. Mm. És a dir, clar, la conya que fèiem, no?, de que anava al bollero i diu, salia com el Yoda ese, però en pequeño. Clar, vol dir que aquest home no sabia res de les tres primeres temporades. Com a pel·li d'aventures funciona, però clar, vol dir que el fenomen enganxat, que estiguis enganxat, serà qui veu la sèrie. Que és bastanta gent, sí, però que al final molta d'aquesta gent ha pensat ja la veurem, jo mateix, és el meu cas, ja la veuré quan estigui a la plataforma. Perquè si pagues la plataforma, dius, pues ja quan l'estrenin, no em ve d'unes setmanes, no em ve d'uns mesos de poder-la veure. I això és així.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que había muy poca gente, digamos, esperándola como agua de mayo, ¿no? Sí, sí. Es la típica. Sí, que... Pero tienes razón que yo creo que el fervor este, que además lo vivimos, de la última parte de la trilogía de Star Wars, que realmente generaba una especie de nerviosismo y que la gente iba a los cines disfrazados y era como el total apogeo del fenómeno fan y tal. Esto ha caído mucho, ¿no? O sea, a mí me da la sensación de que se ha diluido mucho.
0: A veure, la gent que és fan és molt fan, és a dir, hi ha convencions i tot això i aquestes coses funcionen, però jo crec que la distància és amb el gran públic, no tant amb el fandom més d'això, sinó el gran públic, jo crec que ha perdut una mica d'interès, però com ha perdut per moltes coses en general. Jo si hagués fet, per exemple, un fenomen que dius, mira, anem a fer que la darrera història d'una sèrie fos pel·lícula i hagués funcionat, hagués sigut Stranger Things. Mm. Amb Stranger Things, tu dius, acabo la història amb una pel·lícula, i et dic jo que fa tots els rècords del món. Mm. Però Mandalorian en Grogu? No. És a dir, això ho veus amb els ràtios d'èxit d'un capítol quan s'estrena. Què feien amb Stranger Things? Publicaven dies abans quins dies es publicaria cada capítol, la duració, i la gent ja estava com a bojos. Hi havia una expectació real. Mm.

0: amb la cinquena temporada de Stranger Things. Cosa que, sí, ja, per exemple, a mi m'agrada molt la història de Mandalorian en Grogu, però dic, pues que no tinc cap mena de pressa per veure-la. Aquest és el factor que, evidentment, els molt fans segur que sí, però que en general tinc aquesta sensació que, vull dir, que interessa molt a qui n'és molt aficionat, però que el gran públic, en el fons, era de los Skywalker i poca cosa més. I els van marejar molt, i amb la darrera trilogia, i on determinats directors, sobretot J.J. Abrams, va voler ser més llest que està per sobre de la història, i això no acostuma a acabar bé. I l'interès s'ha anat perdent, i és així. En canvi, fixa't com, si la setmana passada dèiem que la millor estrena va ser la de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, aquesta setmana, bueno, aquesta que m'ha passat, feien la segona, reestrenaven El Señor de los Anillos, Les dues torres, i va debutar en un quart lloc fent 259.000. Quart lloc, Pablo. Per sobre del Pasajero Nocturno.
1: Sí, sí. El Señor de los Anillos es una cosa...
0: Es alucinante.
1: Es una cosa increíble. Sí, porque además si alguien piensa, no, claro, es que fíjate, desde que se estrenaba, no la habían hecho en pantalla grande, pero la han reestrenado ya unas 7 veces. O sea, es una cosa increíble el tirón que tiene y el interés que suscita. A mí me parece que a ver, está genial, ¿eh? No lo censuro en absoluto ni lo critico, porque es un tipo de producción muy espectacular que se disfruta mucho en cine. Entonces, claro, aunque tengas la posibilidad de verla en casa, en la tele o lo que sea, no tiene nada que ver cuando la ves en pantalla grande. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, si tú la has visto y de pronto ahora tienes la oportunidad de que tienes eso, un hijo ya en edad de verla o lo que sea y no ha tenido la oportunidad de verla en cine, pues que le quieras hacer partícipe de ese espectáculo, ¿no? O que a título personal lo quiera recordar,
0: sí,
1: la experiencia. Yo creo que está estupendamente bien, pero bueno, no deja de ser sorprendente. O sea, con una oferta que tenemos bastante amplia de producciones y de estrenos, que se te cuele consecutivamente en el top 5 un reestreno es, bueno, desde luego algo significativo que además yo creo que tiene que inquietar un poco a las producciones nuevas, ¿no? Llegan esta semana, como tú bien dices, del Pasajero Nocturno.
0: El Pasajero Nocturno, que va a hacer 178.000 euros. Asesinato en la Tercera Planta va a hacer 54.000. La Bestia, 36.000. Love Me Tender, 20.000. Es que, vull dir, o, per exemple, la que li tinc una mica d'apego per la Judit Martín, que és la de Pizza Movies, en segona setmana fa 12.000. És a dir, en dues setmanes ha fet 60.000 euros.
1: Va, és tremendo això.
0: És que clar, tu pensa, però em refereixo com a fenomen, de fer una pel·lícula amb la de gent que hi treballa, gent més o menys coneguda, Berto Romero, que dius, ostres, és que segur que t'ho passaràs bé, i la gent que l'ha vist dius, home, és simpàtica, tal. Sí, però parlem de xifres, o sigui, parlem de xifres, del drama que és fer una pel·lícula i que recaudi això, amb el que se'n parla. Ostres, perquè veiem la dificultat, sobretot, que comporta, no, Pablo? I lo difícil econòmicament. Llavors, clar, es diu, es parla molt de les subvencions. Sí, clar, però és que imaginem el que és això, no?
1: Sí, sí, és un golpazo y yo entiendo que... A ver, aquí hay que diferenciar varios aspectos. Te puedes quedar un poco con el tema este un poco más empático que hablas tú ahora, de ponerte en la piel de los artífices y los que han participado en la producción, que tiene que ser muy decepcionante. Y luego, bueno, pues también el entender que la oferta audiovisual es tan espectacular en todos lados que a la gente no le da la vida.
0: Sí.
1: Prefiero, no le da la vida.
0: Em recorda, per exemple, també com el cas de La Bala, que la van fer fa poquet, sí, Carlos Iglesias, sí, que és un tio que a mi m'encanta i que són pel·lícules que estan molt treballades i tot això, i el tio ha d'anar explicant en quins cinemes estarà, i saps? I dius, ostres, és que és molt difícil un tio com ell que hauria de tenir molta més, a més que fa uns treballs molt sacrificats, molt esforçats, i dius, però és que costa molt.

0: tres más vistas.
1: Sí, sí.
0: Venga, pues me veo.
1: Allà que voy. Allà que voy perquè serà del que n'està parlant la gent, no? En canvi, si veig una pel·lícula doncs, neozelandesa i la intento explicar a la feina, doncs ningú l'haurà vist.
0: Clar,
1: això també.
0: Clar.
1: Jo també.
0: Sí, sí, sí, és així, és així.
1: O sigui que, bueno, són les coses que passen i també, per exemple, doncs jo que sé, quan veies el VHS, no?, que agafaves un VHS del videoclub, el veies i et colaven trailers al principi.
0: Sí, sí.
1: I dius, bueno, que els puc tirar endavant, però no ho feies molt perquè gastava los cabezales, Pablo. Tirar endavant la imatge gastava una mica el motor i doncs quan ja ho deixes i ja anava entrant els trailers, amb la qual doncs hi havia aquella cançó del versió del Harry Belafonte del si te vas al videoclub nina, nina, nina, nina. Mare meva si me'n recordo d'aquelles històries con el vídeo ja veràs que bien que lo passaràs, històries dels que ja comencem a tenir una edat. Va, fem una pausa que volem que el Pablo ens expliqui si anar al cinema per ahir va ser un drama aquesta setmana amb Zendaya en companyia. Fins ara mateix.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Va passar tal dia com avui, 1 de juny del 1983. The Police publiquen l'àlbum Synchronicity. Quan The Police van publicar Synchronicity, probablement no tots eren conscients que aquell seria el seu darrer àlbum d'estudi. Però el resultat va tenir gust de final majúscul, un disc que no només consolidava el seu èxit global, sinó que elevava la seva proposta musical a una nova dimensió. Arribaven en un moment de màxima popularitat, però també de tensió interna. Les relacions entre els membres del grup, especialment entre Sting, Stewart, Copland i Andy Summers, eren cada cop més complicades. Paradoxalment, aquesta fricció es va traduir en una energia creativa molt particular que es percep al llarg del disc. Synchronicity és, en molts sentits, un treball més complex i ambiciós que els anteriors. Manté l'essència del so de The Police, aquella barreja de rock, de reggae, de new wave, però hi incorpora noves textures i una producció més elaborada. El resultat és un àlbum que combina accessibilitat i experimentació amb una naturalitat sorprenent. Recordem així que va ser del dia com avui, 1 de juny del 1983, que es publicava el darrer disc de The Police, Synchronicity.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
2: El Festival de Disseny de Es Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar

0: que els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
1: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
2: A Lleida, a terra, banda neon.
0: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
2: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
0: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
2: I Tarragona impulsa el talent emergent.
0: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
4: A un quart de vuit del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
5: Molt bona tarda.
4: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
5: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
3: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
4: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
5: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fragata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fragata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
6: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: Doncs una setmana més amb ganes d'aprendre de la història i deixar-nos portar pels seus protagonistes, perquè no només és els períodes històrics, sinó també la gent que l'ha estudiat, i això és el que fem un cop al mes, que ens fa molta il·lusió de tenir aquesta tradició amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: I l'Imma Moixella. Imma, benvinguda.
2: Gràcies, bona nit.
0: Mare meva, que això quedava juny, això de juny, i ja el tenim aquí, eh? O sigui que ja està, eh? Ara ja, mare meva. Jo sé, sempre dic que...
2: El temps passa volant.
0: No, absolutament. I el temps passa en el moment en què els fills, filles, nets, netes, nebots, et diuen, queden ja no sé quantes setmanes per acabar el curs. Llavors és quan ja dius, ai, però això,
2: no,
0: això no pot ser, però com pot ser, però si no, però què diu aquesta criatura? Doncs sí, efectivament, bueno, com ho deia Eduardo, oye, el tiempo si nos ha esfumado, no? Quan deia, quan sempre que presentava redes, perquè el temps se li quedava curt, el tiempo relativo, deia, no? Doncs sí que és relatiu, va passant, però aquí l'estudiem amb l'Imma i l'Òscar per parlar-nos d'historiadors, historiadores clàssics. Cap a on viatgem avui, a veure?
2: Avui ens quedem a prop.
1: Sí, ens quedem a casa.
0: Molt bé.
1: Ens quedem a casa amb un historiador que no era pròpiament historiador, això d'entrada,
2: no,
1: podríem dir.
2: No, era economista.
1: Economista, com a molt professor d'història econòmica.
0: Sí. Mm-hmm.
1: Va ser polític, va ser una persona d'una curiositat
2: insaciable,
1: universal.
0: Això és bo. Això és un, diguem, una característica quasi necessària, no? Perquè...
1: Sí, per dedicar-se a aconseguir coses, sí, especialment per la història.
2: Jo crec que va ser, a més a més, una persona molt estimada.
1: Molt, molt estimada. Una persona que...
2: Molt popular i molt estimada.
1: Molt popular. Va ser ministre de Sanitat en el primer govern socialista, entre el 82 i el 85. Amb això ja podríem donar ja unes quantes ja coordinades de què estem parlant.
2: Va ser rector de la Menéndez Pelayo.
1: De la Universitat Internacional Menéndez Pelayo allà de Santander. Va fer estades a moltes universitats, Princeton en particular. Va estar allà un temps investigant. Va ser un senyor que també oscil·lava entre el nacionalisme espanyol i el català.
0: Mm-hmm.
1: Considerant tots dos imperfectes.
2: Mm.
1: I ell se situava d'una manera, diguéssim, independent. D'una banda o de l'altra li dirien, com deien en la vida de Blair, dissidente! En els seus darrers anys va tenir una especial, alguns dels seus col·laboradors amics dirien que obsessió per l'entorn basc, pel món basc.
0: Mm.
1: La qual cosa va despertar, diguéssim, doncs, les inquines d'una certa banda terrorista que afortunadament avui en dia ja no existeix.
2: Mm.
1: Estem parlant d'ETA, i en totes aquestes ingredients de la recepta suposo que tothom ja sap que estem parlant d'Ernest Lluch.
0: Mm-hmm. Doncs sí que era un d'aquests polítics estimats i que donava la sensació que és dels que escoltava la gent.
1: Li agradava sobretot escoltar.
0: Mm.
1: No, li agradava molt parlar.
0: Mm-hmm.
1: Li agradava moltíssim parlar. Però d'aquells que quan anava a una xerrada, per molt informal que fos, se la portava preparada.
0: Mm-hmm.
1: I de qualsevol tema que fos, encara que no, potser la primera vegada s'estaria callat i diria quatre coses, però la segona vegada que es parlés d'aquell tema,
2: preparat.
1: Ja no tenia
0: Bona observació.
1: Sí, era un senyor que li agradava molt la polèmica, en el bon sentit de la paraula. Era un polemista, però era un bon polemista.
0: Mm-hmm.
1: Ernest Lluch, com sabeu, va ser assassinat a l'octubre del 2000, després d'haure certes amenaces que ja havia portat un temps. Exactament el 21 de novembre del 2000, sortint de casa seva, quan estava ja sortint de casa seva, que vivia sempre al carrer Cardenal Reig, si no m'equivoco, vivia al carrer Cardenal Reig.
2: Sí, a prop d'allà.
1: Que anava cap a la universitat.
2: És que ara li han canviat el nom del carrer i justament es diu Ernest Lluch.
1: Ah, bueno, per l'estació. L'estació també, tu també. Però bé, sembla que encara continua dient Cardenal Reig.
2: Bueno, hi ha un tros.
1: Un tros, potser, la part final, la que entró un cancú blanc.
2: Exacte.
1: Sembla que ja sí que l'han canviat el nom. Però bueno, Ernest Lluch va néixer el 1937 a Vilassar de Mar i que, malauradament i molt, molt prematurament, encara que tenia 63 anys, va morir això el novembre del 2000, quan estava, diguéssim, en el seu millor moment, es podria dir.
0: Mm-hmm.
1: En el seu millor moment, moment sobretot a nivell d'investigació, perquè ell no va estudiar, com dèiem, pròpiament història.
2: No, va estudiar economia.
1: De fet, va donar classes d'economia.

0: a València,
1: València,
0: aquí a Barcelona.
1: Aquí a Barcelona, un dels seus mestres va ser Fabià Estapé, Jordi Nadal. És a dir, que era un economista que també va fer una llarga, llarga temporada a València, per això, com estava
0: bueno, allà van coincidir amb en Josep Fontana.
1: Exacte.
0: Els dos
1: de fet, ell va fer...
0: Desterrat de València.
1: Sí, sí, quan allà en les darreres, etapes del franquisme, allà arran de les protestes universitàries, molts professors...
0: Van ser desterrats de València.
1: Exacte. Ernest Lluch no va ser desterrat a València, però diguéssim que després d'una etapa inicial aquí a Barcelona, doncs va anar a València, va estar donant classes a València, va estar gairebé una dècada, si no m'equivoco.
0: Sí, va estar bastant temps allà.
1: Va ajudar molt a reorganitzar, diguéssim, el Partit Socialista del País Valencià. De fet, tota la història que té a veure amb el socialisme a València és un juego de tronos, gairebé. De fet, això ho explica molt bé i us encomanem molt a que llegiu, per exemple, si us interessa molt la biografia d'Ernest Lluch, la biografia que va escriure Joan Escolies i que va publicar RBA, Ernest Lluch, biografia d'un ensaio agitador, tant en català com en castellà, és una biografia que jo la vaig devorar en dos dies, perquè t'explica tota la vida, vida i obra d'Ernest Lluch, i t'explica tantes coses, i de fet et fa empatitzar moltíssim amb el personatge. De fet, el pròleg explica molt això, que era un senyor que li encantava polemitzar, li encantava parlar. Era culer, però fins a la mèdula.
0: Sí, molt.
1: Sortia a molts programes de televisió, aquestes tertúlies, la porteria i companyia, parlant de futbol.
0: Ell... Després tenia una tertúlia amb Santiago Carrillo.
1: Sí.
0: I
1: clar, de la seva etapa política va mantenir molta amistat.
0: I Herrera de Miñón.
1: Herrera de Miñón va ser, encara que estiguéssim políticament a les antípodes, perquè Herrera de Miñón era l'Aliança Popular llavors, fins després al Partit Popular, però sobretot Herrera de Miñón era de l'Aliança Popular. Un senyor, era un liberal conservador. Herrera de Miñón, que encara és viu, per cert, és un liberal conservador. Dins de les diverses famílies que hi havia a la dreta conservadora entre els 70s, especialment els 80s, Herrera de Miñón, diguéssim, que va optar per la presidència d'Aliança Popular davant, després d'aquella primera espantada que va fer Fraga, quan van entrar aquell senyor estrany que es deia Hernández Mancha.
0: Ai, sí, aquell senyor Baixet.
1: Hernández Mancha tenia un problema, que el van escollir president d'Aliança Popular, però no era un diputat.
0: No era diputat, sí.
1: Clar, si no és diputat al Congrés dels Diputats, la teva visibilitat és nul·la. Sí, jo no sé què va passar, no sé com van escollir aquell senyor en aquell any 80.
0: Era un senyor com molt soso, més a més.
1: Sí, suposo que el devien escollir com una mena de senyor de transició.
0: Segurament.
2: També s'ha de dir que, en perspectiva, la política en aquell moment era molt menys, diguem-ne, televisiva que ara. O sigui, que es podia tenir un perfil més baix i més o menys funcionar. Avui en dia seria impossible una figura com aquesta.
0: Bueno, és que els que li ha de fer paponar en aquell moment va passar com un període estrany, perquè també hi havia aquell altre senyor, te'n recordes, el Jorge de Stringer?
1: Sí. Que sí, també sí. Era com una mena de dofí
0: de Fraga, que després no va ser.
1: No va ser-ho, després va començar molt a l'extrema dreta, diguéssim.
0: I ara està a l'extrema esquerra.
1: Sí, va estar a la seva etapa a la Sexta fent allà programes de debat en la Sexta Noche. I ara diguéssim que s'ha anat a l'altra banda, no és que s'hagi anat a l'extrema esquerra, però està en una situació...
0: Escarranosa.
1: Sí, més aviat. És un liberalisme, perquè ell es consideraria liberal, però un liberalisme que no té gaire a veure amb avui en dia amb el Partit Popular d'avui en dia. També va dir que el Partit Socialista de l'època d'Ernest Lluch
0: no és
1: el Partit Socialista de Sánchez d'avui en dia. Era més plural, per prendre una paraula, perquè avui en dia diguéssim, el sanchismo, que li diuen del Partit Socialista, però a l'època Ernest Lluch, de fet, doncs, va tenir una bona relació amb Alfonso Guerra, per exemple, però amb Solchaga, per exemple, no es portaven bé, amb altres ministres del primer govern de Felipe González. Li va costar moltíssim treure endavant la llei de sanitat, que avui en dia la donem per sentada, i que es permet la sanitat universal per tots els ciutadans espanyols. Doncs li va costar moltíssim perquè va tenir que lluitar molt, especialment amb les farmacèutiques, amb els lobbings mèdics, amb uns sindicats també mèdics, però finalment va
0: tirar... Les mútues.
1: Les mútues, especialment, també. Va tenir... Això va ser una llei que va... Bueno, i també va tenir que lluitar dins del propi corrent socialista perquè, d'una banda, el ministre d'Economia d'aquella època, que era Boyer, deia, sí, vale, però esto como se paga. ¿Cómo se paga? Está bien. I, d'altra banda, Solchaga també, que en aquell moment estava a indústria i després va agafar el diguéssim, va ser el substitut de Boyer quan Boyer se lió con la Preissler i se fue i es

0: coses. I clar, és que avui en dia Boyer el veiem com un senyor conservador, però en aquella època Miquel Boyer era un pijo d'izquierdas.
1: Sí, pero pijo.
0: Pero muy pijo de izquierdas. Hoy en día sería, bueno, hoy en día...
1: No, esta especie yo creo que...
0: Ha desaparegut.
1: Sí,
0: pero entroncaría bastante fácilmente con el gobierno de Sánchez, vale a decir. Hoy en día, un perfil con Boyer, así como altos perfiles antiguos socialistas que hoy en día Sánchez le critican mucho. Estoy hablando de política y aquest no es un programa de política, pero bueno.
1: No, pero bueno, con que el personaje de hoy tiene este perfil político, entonces, claro, era gairebé com per contextualitzar-lo.
0: Ah, claro, la seva etapa como ministra de Sanidad, que ell va arribar una mica de rebote. No, diguéssim, ell confiava en arribar al govern, confiava en ser escollit ministre. Li van donar sanitat, que no és que fos, diguéssim,
1: no,
0: de cartera.
1: Perfil,
0: no era ni el perfil ni la cartera que ell volia. Ell aspirava una mica més amunt.
2: No, però ja. Això és com quan et matriculaves a les universitats i depèn de la nota entraves a una o l'altra, no?
1: Exacte.
0: Doncs, sí, mira, diguéssim que, clar, ell optava això a ser ministre d'Economia, però la nota no li arribava, o més aviat, als contactes polítics.
1: No li arribava.
2: Els mèrits, anem a dir els mèrits polítics. Sí,
0: els mèrits, diguéssim, no... Tenia mèrits polítics, però no tants com altres, sí, sí, que estaven més a prop de González.
1: Més ben situats.
0: Sí.
2: L'enduïsme, diguem-ne, generalitzat. Sí. Sí.
0: De fet, la seva relació amb González va ser més aviat tèbia. No va ser una relació íntima, digui el que digui després González, però en l'època com a ministre no va ser una relació... Diguéssim que González no va ser un dels seus protegits. Uh-huh. I va tenir que apropar-se més aviat a guerra, que sí que, encara que era molt dur i li criticava, que, bueno, però tot això com se va pagar? Uh-huh. Pues sí que li va donar un cert recolzament. Ell va acabar tan cansat amb l'aprovació de la llei de sanitat del 85 que a les primeres, diguéssim, crisis de govern de la primera legislatura de González...
1: Va aprofitar per marxar.
0: Va aprofitar i, bueno... No espero que m'echen, però si m'echen, pues mira, tampoc lo voy a echar de menos. En aquell moment li va sentar malament, òbviament, perquè ell tenia moltes aspiracions polítiques. Ell era una persona molt ambiciosa políticament, però una ambició, diguéssim, bona, no una ambició joc de trons. I, però bueno, diguéssim que amb el temps va agrair no continuar perquè va poder fer altres coses.
1: Es va poder tornar a dedicar a la universitat, que és el que li agradava amb ell.
0: Va poder fer una de les coses que més li van agradar fer, que va ser rector de la Méndez Pelayo.
1: Això li va encantar.
0: Li va encantar, perquè al principi ell va anar com a professor visitant i al principi, a finals dels 80, a ser que ell va estar entre el 90 i 95, 96, una cosa així, em sembla, va estar uns quants anys, finals dels 80 fins a mitjans dels 90. Va estar un temps...
1: Des del 89, sí, fins...
0: Fins al 95,
1: sí,
0: així, va estar.
1: Així.
0: I va canviar radicalment la... Perquè ell, quan feia alguna cosa, ho canviava radicalment. Era una persona que no es podia quedar quieta, diguéssim. I va modernitzar molt la universitat. Sobretot el que li volia és que la va fer sortir una miqueta de Santander perquè s'obrissin altres seus, com ho ha aconseguit. I sobretot va voler que les classes realment fossin classes. Tothom, a veure, la Méndez, jo he estat vaig estar un estiu a la Méndez Pelayo i es feien classes, però era una cosa molt relaxada. De fet, les classes era, diguéssim, l'estona que hi havia entre els àpats. Perquè s'esmorzava aviat, es dinava aviat i es sopava aviat. Llavors, de cosa, les classes eren més o menys entre això, entre l'esmorzar i el sopar, i encara sopaven hores. I després la migdiada, perquè hi havia migdiada, i fins a més o més mitja tarda es feia la tarda de classes, però les classes no eren, diguéssim, classes com, òbviament, un curs d'estiu, però jo recordo m'ho vaig passar molt bé aquella setmana a Santander, i jo vaig estar, això, 3-4 anys després que hi deixés el rectorat de la Méndez Pelayo. Ell ho va canviar molt, va obrir moltes portes i després de la Méndez Pelayo va tornar, diguéssim, va intentar això. Ja durant la seva etapa socialista va aspirar a una càtedra d'història econòmica que en el seu moment no va aconseguir i després va optar i finalment la va aconseguir i va estar, doncs, diguéssim, els seus darrers 5-6 anys es va dedicar a fer política des de la distància amb el tema del País Basc de les seves, diguéssim, obsessions. I també va fer molts escrits. De fet, la gran part de l'obra que coneixem d'Ernest Lluch és, o bé, abans de la seva política...
1: La seva està a la política, tipus...
0: O bé a València, durant la seva etapa a València, primer a Barcelona i després a València,
1: o després de la Menéndez.
0: Després de l'època del Ministeri i de la rectorat de la Menéndez. Ja durant la rectorat de la Menéndez Pelayo va començar a escriure, diguéssim, a retomar coses. Aquí va fer una tesi doctoral als anys 70, que estava centrada, em sembla, en l'aragonesisme i les teories econòmiques.
1: Home, el pensament econòmic.
0: Pensament econòmic, diguéssim, de Catalunya i Aragó a l'època moderna, especialment al segle XVIII. I diguéssim que després de...

0: de la seva etapa ministerial i la seva etapa a la Méndez Pelayo, va tornar i en els seus darrers anys, i justament això és el llibre que avui en parlarem, doncs va centrar-se sobretot en el tema de Catalunya.
1: Sobretot amb el tema dels austriacistes.
0: Diguéssim que el llibre que parlem avui és un llibre que, diguéssim, té dues versions, en català i en castellà, que no hi ha massa diferències entre un i l'altre. Diguéssim que hi ha uns capítols que hi ha la versió catalana que la versió castellana s'han substituït per nosaltres. Mm-hmm. Diguéssim, no per contentar el lector, sinó per la versió castellana, com que s'obre a un públic tot peninsular, doncs hi havia temes que no tractava...
1: Que eren molt més locals.
0: Sí, per exemple, la versió catalana, estem parlant del llibre que és la Catalunya vençuda del segle XVIII, foscós i clarós de la il·lustració que va sortir a edició 62 l'any 96. Llavors aquí hi havia, que és una mena recull d'articles,
1: de treballs. De diversos treballs d'ell que havia fet amb anterioritat sobre això, sobre el segle XVIII català. El segle XVIII català s'havia dit, sobretot Sol la Vila i Pierre Vilar, doncs que era un segle de decadència.
0: Bueno, Pierre Vilar ja començava, diguéssim...
1: Bueno, però tot i així, Pierre Vilar diu que com que els catalans com que havien renunciat a la seva...
0: al
1: seu fet nacional i s'havien dedicat a diguéssim, adaptar-se a la nova circumstància espanyola i a tirar endavant l'economia.
0: Com diria l'honorable president...
1: Van ser possibilistes.
0: Mariano Rajoy, los catalanes hacen cosas.
1: Sí, feien moltes coses econòmiques, però que havien com deixat a banda, diguéssim, la cultura, la... Tal. I Sol de Vila deien que s'havien aprovincianat, o sigui, havien perdut les seves ganes de ser nació i s'havien com aprovincianat.
0: Sí, més o menys el que venia a dir, diguéssim, les tesis més antigues, és que entre la debacle de 1714
1: fins... I la Renaixença,
0: doncs Catalunya ha sigut un paramo.
1: Llavors, sí, un període de decadència, no?
0: Sí, decadència política, cultural... I el que venia a dir Ernest Lluch... Que no tanto. A veure, vamos a mirar les coses de l'època. Llavors, aquest llibre, que és un aplec de treballs que ja havia fet abans i que va continuar i va fer d'un altre de nou, és un llibre difícil de lectura,
1: sí,
0: en el sentit que no espereu un llibre, diguéssim, lineal, narratiu.
1: No, perquè com que són estudis diferents, doncs clar, ell va saltant com de tema a tema i va fer...
0: Sí, no és un llibre, diguéssim, és un llibre, un cop hi entres, no és un llibre massa llarg, 200
1: no, i tampoc pàgines... I no és especialment pesat, tampoc.
0: No, no ho és. Però sí que és un llibre que requereix una certa predisposició per part del lector, sabent que no llegirà una història de Catalunya al segle XVIII, no és això.
1: Sinó que són com píldores de coses que passen.
0: Llavors, pots trobar, doncs, temes que... Ell, per exemple, comença amb un capítol que parla de la... Per exemple, de la...
1: De la il·lustració, és el primer?
0: No, parla de la producció de llibres.
1: Ah, sí, de la producció... Perquè diuen... Clar, diuen, oh, és que el català està tan en decadència i tal. Diuen, bueno, mirem què es va publicar, no? Mirem què es va publicar. I fa una anàlisi.
0: Fa una anàlisi, és el capítol del llibre que es titula La producció de llibres.
1: De què es publicava a Catalunya, amb quin idioma i sobre què, no?
0: Sí, de fet, la seva anàlisi és una anàlisi de llarga durada, és a dir, que comença amb els Reis Catòlics i arriba fins a... molt avançat al segle XIX.
1: Bueno, perquè agafa el Torres Amat, em sembla que agafa, no?, el diccionari d'autors catalans
0: i comença
1: a mirar què s'ha publicat.
0: I ell diu que sí que és veritat, que la producció llibre en català, en castellà, és la predominant, però que, bueno, que també hi ha llibres en català. No tants. Llavors ho fa sobretot per temes, ho va per àrees de coneixement. Llavors ell comença a veure que quan arribem al segle XVIII, sí que és veritat que hi ha una cosa que passa al segle XVIII, és que els grans pronoms de l'època, Omar Gossell, per exemple, Jaume Caresma, no escriuen en català.
1: No, Campmany no escriu en català.
0: Campmany no escriu, en Caresma sí. Campmany no escriu en català.
2: Mm-hmm.
0: Això no vol dir que, encara que siguin en castellà, no vol dir que no parlin de temes catalans.
1: Sí, no, i segurament ells sabien català i parlaven català, però quan es poden fer l'obra, no consideren potser que la sigui una llengua de prou prestigi o el que sigui, no fan servir el català per escriure.
0: Llavors, la tesi tradicional deia, clar, com que no s'escriu en català, el català desapareix, gairebé desapareix, diguéssim, de la cultura, sobretot de la cultura oficial. És això que es parla de que, bueno, que també la universitat va ser traslladada a Barcelona a Cervera com a càstig, que va trigar molt a tornar-hi, que el català estava prohibit. No era així, simplement que durant unes dècades, al llarg del segle XVIII, molt, molt avançat al segle XVIII, doncs el català, diguéssim, no va ser una llengua que els grans economistes de l'època utilitzessin.
1: No.
0: La qual cosa no vol dir que no pensessin en català, que és diferent.
1: Sí, el que passa és que no el feien servir per escriure les seves obres.
0: Perquè sobretot el que volien, i és una altra de les tesis del llibre, és que volien que Catalunya, com també ha passat al llarg dels darrers

0: 3, 40, 50 anys amb governs convergents, fos, diguéssim, com una mena de el motor d'Espanya.
1: Bueno, de fet, ells...
0: Però en clau 18, en clau del segle XVIII.
1: Clar, de fet, ells el que fan... Això ja passa amb els austracistes, que sí. Els austracistes no volen independitzar-se, sinó que volen instaurar un cert model de monarquia hispànica, que no és el model borbònic, que no és un model centralista, sinó que és un model com més descentralitzat, més tipus austríaca. I això és el que Ernest Lluch veu, que aquest sentiment de voler reformar Espanya i de voler-la fer diferent de lo que està sent amb els borbònics i amb el centralisme aquest i l'absolutisme borbònic, això es manté. Això té un altre capítol que parla de tres pamflets que, d'alguna manera, després de 1714, encara recullen aquest austriacisme i donen idees sobre com hauria de funcionar Espanya diferentment, no?
0: De fet, una de les tesis que després va treballar amb altres obres, una de les tesis
1: aquell,
0: que...
1: Sobretot és aquell famós de Via fora els adormits.
0: Exacte, Via fora els adormits i Record de l'Aliança. Eren pamflets d'això, de les dècades dels 1730-40, més o menys, que era com una mena de toc d'atenció. Catalans, de fet, el primer Via fora els adormits,
1: ja,
0: i el títol,
1: ja ho diu el títol.
0: No us adormiu, desperteu, desperteu. Llavors, una de les tesis que va treballar fins al final de la seva vida i que segurament, si no hagués mort, hauria donat molts més fruits, ells parlava d'un austriacisme, que va ser l'opció, diguéssim, política, no estrictament dinàstica, que ell ho veia més enllà, perquè sempre parlem d'això, de la guerra de successió, austriacisme
1: i borbonisme. És més de com organitzar l'Estat.
0: Exacte. Llavors, ell parlava d'un austriacisme persistent i purificat al llarg del segle XVIII, especialment a les dècades dels anys 30-40, i després ja, diguéssim, el record en els austriacistes convertits, diguéssim, en els hereus de l'austriacisme, que serien Campmany, Rombay Rossell, ja més o menys el valencià León de Royal, que ja... Però, bueno, ell parlava d'això, que als anys 30-40, al segle XVIII, hi havia aquest austriacisme persistent,
1: Mordesòria,
0: un austriacisme que està a l'exili, que està a Àustria, l'imperi austro-hongarès, bueno, encara no és l'imperi austro-hongarès, és l'imperi austríac. De fet, es va fundar una nova Barcelona
1: cap a Hongria.
0: Cap a Hongria, que va durar no gaires anys, perquè sobretot era una Barcelona dels exiliats que es finançava amb les rendes dels regnes de Nàpols i Sicília. Quan la monarquia dels Habsburg d'Àustria van perdre Nàpols i Sicília, que van passar els borbons espanyols...
1: Es va acabar l'invent.
0: No hi havia rendes, es va acabar l'invent. Aquesta ciutat, doncs, diguéssim, es va despoblar. Però més o menys en aquestes dècades... En què, a més, hi havia un senyor català que estava molt a prop del que havia sigut l'arxiduc i llavors era l'emperador, que era Ramon Vilana Perles. I, diguéssim...
1: Vilana Perles, que va ser molt criticat per alguns sectors de catalans austriacistes.
0: Bueno, és que, diguéssim, com sol passar sempre en les famílies polítiques, doncs hi ha diverses tendències.
1: I, en canvi, a Ernest Lluch li encantava Vilana.
0: Sí, sí. Diguéssim, el va reivindicar. O sigui, el va recuperar.
1: Tenia molta simpatia.
0: El va reivindicar com a polític. I parlava d'això, que hi havia l'home d'acció, que era Vilana Perles, i hi havia l'home de pensament...
1: El teòric, que era Amor de Soria.
0: Amor de Soria. Juan Amor de Soria, que era un conte aragonès d'origen navarro, que, diguéssim, el que feia l'acció Vilana Perles, diguéssim, les idees li donava Amor de Soria. Llavors, Juan Amor de Soria, amb un parell de textos d'aquests noms llarguíssims de títols que hi havia...
1: Del segle XVIII, que duran com 3 o 4 línies.
0: Que després el mateix Lluch va investigar molt a fons en un llibre, un dels seus darrers llibres, que es deia Aragonesisme austracista, sembla que és del mateix 2000, l'any de la seva mort. Parlava molt de Mort de Sòria i parlava d'aquest austriacisme purificat i persistent que el que deia, bueno, què és el que ha fallat? No només a Catalunya, sinó a tota Espanya, perquè el model dels Àustries del segle XVI-XVII el que havia provocat és que tot queia en Castella, la corona de Castella, els pobres petxeros castellanos havien de pagar tot, les empreses externes,
1: sí, els impostos... Sí, d'alguna manera deien, els castellans tenen les avantatges de tenir la cort al costat, que això et porta uns certs avantatges...
0: I els beneficis de l'imperi.
1: I els beneficis de l'imperi, que això porta bastants avantatges, però tenen la dificultat de que tenen una càrrega fiscal immensa.
0: Que, en canvi, els territoris...
1: En canvi, els territoris perifèrics, com els catalans o els Valencià, de la
0: Corona d'Aragó,
1: no tenen els avantatges de tenir la corona al costat,
0: però tenen
1: el costat bo, que és que no els hi pugen tant els impostos, no tenen tant
0: d'impostos. Que tenen també unes constitucions i que tenen, el que avui en dia es diria unos fueros, però tenien unes constitucions i lleis i tenien unes corts molt potents
1: que els protegien de exacte. Segons quins abusos fiscals.
0: I llavors, quan venia el rei, que a partir del segle, al final del segle XVI, el rei venia poc per aquí, bueno, per aquí, per Aragó i per València.
1: No venia.
0: Venia molt poc. Clar, el rei venia aquí a cobrar i les coses aquí li deia molt bé, vol cobrar, però primer aquí té la llista de greuges.
1: Clar, li passaven la cartilla i dius, sí, sí, arregli tot això i després nosaltres parlem. Ja li votarem una subvenció, no? Però primer vostè arregli les coses que ha arreglat.
0: Llavors, el que deia a Montessori és que, bueno...
1: Ara li diríem, arregli Rodalies i ja pot ser.
0: Imagina't, bueno, al segle XVI Rodalies encara estaria pitjor, eh? El segle XVI, Alice, eh?
1: Bueno, era el cavall.
0: Els cavalls, les carreteres, els camins de posta estarien fets un desastre. El que deia Montessori, amb aquesta idea de l'ostriocisme persistent i purificat que va anunciar el Lluc, les idees de Montessori és que, bueno, el que hem de fer és una mena de fer un reset del sistema, que no sigui només la corona de Castella, els castellans, que paguin les despeses, que més o menys d'una manera...
1: Vagi una mica repartit.
0: Que estigui repartit, diguéssim, d'una manera més o menys justa, perquè no es pot comparar, per exemple, la regina de València amb la corona de Castella.
1: Clar, tenen, també a Castella es
0: veu que
1: en aquell moment hi havia molts més habitants Castella que
0: corona. No, d'una manera proporcional, llavors això alleugereix el pes sobre la càrrega dels petxeros castellanos, perquè a més penseu que la societat castellana dels segles moderns
1: no pagava tothom.
0: Tothom no pagava. No
1: aquí
0: pagava.
1: A Catalunya sí que pagaven.
0: Sí, sí, sí.
1: Però allà no.
0: No pagaven els nobles, no pagaven els eclesiàstics, no pagaven els hidalgos i no pagaven gairebé els militars. És a dir, qui pagaven? Els camperols. Camperols i, diguéssim, burgesos,
1: sí,
0: i artesans, sí, i menestrals. Clar, i això quan tens tota una sèrie de campanyes estrangeres que has de pagar... I quan la monarquia està endeutada no fins al coll, sinó fins a les celles o fins i tot fins a la coronilla, que suspenen
1: pagaments
0: durant molts anys, doncs clar, el que diu amb el Montessori, bueno, doncs, a veure, la fiscalitat, repartim el pes...
1: S'hauria d'arreglar d'una altra manera.
0: A canvi, hem de donar accés als territoris de la corona d'Aragó, per exemple, a Amèrica.
1: I també a fer més corts. O sigui, ell deia que cada 7 anys o així, l'ideal era cada 7 anys fer un acord.
0: Clar. Ell deia mantenir les corts de cada territori i després una mena de corts generals, que seria l'antecedent de les corts.
1: Cada 10 anys em sembla que deia corts generals, sí. I cada 7, doncs, corts de territori.
0: Més o menys que cada territori soluciona els seus problemes i cada X temps, doncs, per mantenir, diguéssim, la solidaritat nacional, que diríem avui en dia...
1: Deien unes corts generals.
0: Les corts generals. Llavors, repartir, diguéssim, drets i deures, que és una cosa que llavors no es feia, perquè uns tenien més deures que drets, i al revés, repartir drets i deures entre tots els territoris de la monarquia i que el monarca doncs fes una mena de supervisor. I que llavors, tot això, després, obrir el mercat americà, que era un mercat riquíssim, pensem que el mercat americà no es va obrir a tota Espanya fins al darrer terç del segle XVIII. Mm. És a dir que...
1: Sí, clar, els catalans tenien prohibit en Amèrica, per
0: exemple. Exacte. Catalans, valencians...
1: Sí, la corona d'Aragó tenia prohibida.
0: Exacte, només se beneficiaven els
1: de la corona de Castella.
0: I especialment els bascos, que sempre...
1: Els bascos, Castella i, bueno, i els andalusos,
0: perquè
1: també.
0: Perquè els bascos eren mariners sempre de...
1: I els andalusos, perquè andalusos, també tenien sobretot allà la
0: repartir més o menys els centres de poder, la casa de contratació, el consulado del mar, el no sé què... Llavors, més o menys que tota Espanya, diguéssim, que llavors ja era regne d'Espanya al segle XVIII, doncs més o menys veiés... Bueno, a molt d'això no parlava de regne d'Espanya, parlava de monarquia d'Espanya.
1: La monarquia d'Espanya.
0: Sí, encara estava mirant amb la mentalitat dels segles moderns, però a diferència del model borbònic, que era molt descentralista...
1: Que fos una monarquia doncs, més descentralitzada.
0: Exacte.
1: I sobretot que les lleis no fossin per decret lleis, sinó que fos el rei amb les corts.
0: Exacte.
1: I fes les lleis.
0: Llavors, això ho va treballar en aquest, un dels capítols d'aquest llibre, però ho va treballar després a un parell de llibres, o tres o quatre llibres més després. De fet, al moment de la seu assassinat, era els temes que més estava treballant. Per això deia abans que si no hagués mort tan prematurament, tenia 63 anys, però era relativament jove.
1: Mm.
0: A nivell intel·lectual estava en el seu millor moment. No, segurament les seves investigacions s'haurien donat encara molt més fruits. Els crítics deien del llibre, d'aquest llibre en particular, i de la versió castellana d'aquest llibre de Més Lluc, deien que potser una mica una mentalitat una mica massa presentista. I que potser estava una mica massa esborat cap al nacionalisme. Però fins i tot els mateixos crítics deien encara i així és un llibre que intel·lectualment és molt estimulant i que pot
1: obrir
0: portes.
1: I que plantejava nous temes.
2: Mm.
1: Perquè després hi ha un capítol que és molt xulo també, que és el capítol de la il·lustració a Catalunya, no? Que ell analitza com tres obres capdals que es fan en aquest període, sí, el 1780,
0: de Romà i Gosset, de Camus.
1: El

0: Carlemany i el diccionari...
1: De Torres i Amat, em sembla aquest?
0: El Torres i Amat, sí. Diccionari d'autors catalans de Torres i Amat.
1: Sí, que parla d'una mena de projecte il·lustrat a Catalunya. Clar. És a dir, que encara que no... que no s'escrivís en català, hi havia projectes.
0: El recuperar català, diguéssim, ja serà tasca dels fills d'aquests.
1: Exacte, dels hereus.
0: Però que ells ja comencen a tenir un projecte intel·lectual nacional.
1: Sí, el que avui en dia diríem nacional, que llavors es veia d'alguna altra manera.
0: Sí, d'una altra manera, però que vindria a ser això, per exemple, que en Many fa la història del comerç i navegació de Catalunya i tal, no? I aleshores... i que és una història econòmica sobre Catalunya. El Félix Torres Amat fa el Diccionari d'Autores Catalanes, que és tots els autors de
1: català. I a Campmany, les Memòries Històriques.
0: No, a Campmany, les Memòries Històriques. I l'altre, el tercer, no recordo què fa.
1: Romà Rossell fa. Sí, fa també un text.
0: Fa un text també molt conegut, que ara no recordo.
1: És que són aquests títols del segle XVIII que costa memoritzar. Costa memoritzar, que quan estàs fent recerca, ara t'ho dic, el llibre del Romà i Rossell treballa molt en detall. De fet, el Romà i Rossell li dedica a Ernest Lluch en el seu llibre com un parell de capítols. És
0: sí,
1: a dir,
0: sí, sí.
1: Però parla d'un projecte il·lustrat. Les memòries històriques eren de Campmany, no sé si me'n recordo.
0: Sí, memòries històriques són de Campmany. I, bueno, i a darrere hi ha el gran artífex de tot això, no?, que és Jaume Carasma.
1: Exacte. Els oients tenen avui en dia la Wikipedia, només cal que busquin...
0: Jaume Carasma
1: i Romà i Rossell i Antoni de Campmany, i trobaran els títols. Justament, en Jaume Carasma també, que ha donat nom a una col·lecció de textos històrics del segle XVIII, que a finals del segle, de l'anterior segle i principis de l'actual, amb una coedició entre
0: EUMO
1: i l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives de la Pompeu Fabra,
0: va tenir bastants volums.
1: Exacte, sí. I va ser una col·lecció que avui en dia no ha continuat, s'ha acabat, però que al seu moment ha permès
0: desenterrar
1: molts textos i donar joc a moltes investigacions que han donat fruit en diverses tesis doctorals. Aquest projecte il·lustrat, el que deia també Ernest Lluch, és que, diguéssim, mostra sobretot que sempre que es parla del segle XVIII català es parla d'un segle de ruptures. Mm. I el que ell diu és no, és un segle de continuïtats.
0: Bueno, s'ho mira de l'altra banda, no? Diguéssim, en comptes de dir que es trenca, que ja no es fa... Clar, perquè sí que és veritat que no és mentida que sigui un segle de ruptures perquè s'acaba el dret català, s'acaben tota una sèrie de coses. Però ell et diu, vale, però centrem-nos en què continua.
1: I sobretot, quin és el que serà l'enganxe amb la Renaixença.
0: Exacte.
1: Sí, fins a Jaume Balmes i el seu text de 1830, que és el de, com es deia, el
0: company, no, el...
1: Avui estem amb una memòria.
2: Això és la calor.
1: No, hi havia un poema també del Bonaventura Aribau.
0: Sí, la de la pàtria.
1: La de la pàtria d'Aribau i els textos de Jaume Balmes, que són, diguéssim, són unes dècades abans de la Renaixença. Ell el que diu que l'enganxe que porta fins a aquesta època, que portarà la Renaixença, que portarà els Jocs Florals, que portarà la recuperació de la llengua catalana com a llengua de cultura, justament es troba...
0: El criteri, això.
1: Sempre penso el criteri, no sé per què em ve al cap, algun periòdic llatinoamericà.
0: Pues no.
1: El criteri, és veritat. El vagón d'enganxe el trobem justament, per dir-ho en castellà, en aquesta darrer terç del segle XVIII, amb aquests textos, que a més, tant d'aquests de Jaume Carasma com el de Romà i Rossell, com el de
0: Campmany,
1: són de 1780.
0: Sí, i el de Torres i Amat, jo crec que també.
1: Sí, que són textos que proposen, doncs, és com una mena, d'una banda, miren cap a l'interior per dir, nosaltres estem fent coses...
0: I hem fet tot això.
1: I cap a fora, és a dir, monarca, és a dir, Carles III, tu, tanto que te la das d'il·lustrado, déspota il·lustrado, escúchanos... Ell s'anticipa una miqueta allà, aquell memorial de Greuges.
0: I sobretot, el que també Ernest Lluch posa de manifest és la gran tasca de la Junta de Comerç.
1: Sí, la Junta de Comerç de Barcelona en particular, que va tenir sus más y sus menos.
0: Que mentre als altres llocs hi ha les societats
1: econòmiques, amigos del país,
0: aquí el que hi ha és la Junta de Govern i la principal diferència, per dir-ho així, pronto i mal, és que aquí la Junta de Comerç són senyors que treballen i tenen negocis i aleshores diuen el que necessiten i són pràctics perquè veuen el que necessiten, les necessitats del país, com tirar endavant, fan projectes perquè hi hagi escoles de professions que es necessiten en la indústria, etc., mentre que les societats econòmiques i amics de país són moltes vegades purament teòriques.
1: Sí. És curiós, eh? Estava intentant trobar el títol del llibre d'en Romain Roussey a la Wikipedia. És curiós com l'entrada de la Wikipedia de Romain Roussey està en català, en anglès i en alemany. No està en castellà. És a dir, que encara avui en dia...
0: Perquè no saben qui és Romain Roussey.
1: Sí, avui en dia en castellà no saben qui és Francesc Romain, o Francisco Romain Roussey. No saben qui és. I estem parlant de 2026, eh? És a dir, que encara... Ara, a més, Lluc, si estigués viu, diria, aquí hi ha coses que hem de canviar, eh? Llavors, parlaven d'aquest vagó d'enganxe. Llavors, altres capítols del llibre, d'aquest llibre de la Catalunya vençuda, deia que hi havia diferències, no tapeu de micro, entre la Catalunya vençuda, la versió catalana i la versió espanyola, les Espanyes vencides del siglo XVIII, claroscuros de la il·lustració, que va sortir en crítica al 99, és que tot això que parlava en la versió catalana de Romà Roussey, de Carasmar, de Torres i Amat i de Campmany, aquests dos capítols a la versió castellana estan canviats per capítols que parlen de Jovellanos, de
0: la il·lustració hispànica.
1: Sí, però perquè, no només per dir, per donar noms que diguéssim, a gent de l'Ebro coneixien, sinó també perquè veiessin que fins i tot aquests autors que eren radicalment contraris a que es feia aquí, aquests projectes il·lustrats, si es rascava una miqueta també es podien trobar coses, potser no tant en Campomanes i més aviat en Jovellanos, i potser no tant en segons quins... Potser no tant en Floyda Blanca i més aviat en el Conde d'Aranda, perquè també en el llibre català ell parla del Partit Aragonesista.
0: Sí.
1: El Partit Aragonès, una facció política...
0: De la cort.
1: De la cort, de finals del segle... entre les acaballes... Sí, les acaballes de Carles III i principis de Carles IV. Que hi havia, que havia sigut ambaixador a Londres, al Comte d'Aranda, que deia que era un partit que sobretot el que estava dient ei, compte, compte que si mireu una miqueta el que passa fora d'Espanya, si us aneu a l'àmbit germànic, hi ha una cosa que es diu cameralisme. Que estan parlant de coses que aquí potser, no sé si podríem aplicar, potser sí, potser no, però que estaria bé, perquè parla de coses com potenciar la indústria, el que llavors era la indústria.
0: El comerç.
1: El comerç. Un cert lliure canvisme, una certa, diguéssim, no aquest proteccionisme habitual que sempre hi ha hagut, senyor Donald Trump? Llavors, també parlava això, també parlava de així com Campomanes, Jovellanos i companyia sempre parlaven de defensar el camperol, l'espanyol, l'agricultura. Sí, s'ha de defensar l'agricultura, però també podríem protegir una miqueta més les indústries, el que llavors era, diguéssim, l'artesanat, perquè era la protoindústria que hi havia. Estem parlant d'una època en què la revolució industrial comença.
0: Sí, sí. És molt incipient.
1: Però, bueno, que ja hi ha una mena d'indústria, entre cometes, que aquí, i això, per exemple...
0: Això és l'època dels paraires.
1: Exacte, que això va treballar Jaume Torres.
0: Que vam explicar aquí un
1: dia. Exactament, aquell llibre de Fabricant sense fàbrica. Doncs que és un llibre petit, deliciós, que una altra vegada us recomanem que llegiu, perquè està molt bé, perquè parla d'això, del pas del món artesanal cap a una protoindústria. Doncs el que està dient el partit aragonès d'Aranda i companyia, ei, fixeu-vos, mira què passa allà a Prússia, què passa als pensadors d'Àustria, aquest
0: camaralisme. Què passa a la Terra?
1: Estan pensant en reformes que aquí també podríem aplicar i que servirien per modernitzar una miqueta aquesta societat espanyola que només depèn de l'agricultura. Que ja sabem que l'agricultura
0: està molt bé,
1: però quan arribi una sèrie de males collites, ens posem amb els pantalons bajados. I llavors arriben les carestries. I que, a més, hem d'anar una mica més enllà de l'agricultura. Hem de potenciar altres sectors del que avui en dia es diria altres sectors econòmics i hem de fer una cosa més enllà. Llavors, Ernest Lluch, tant en un llibre com en l'altre, parla d'això. Aquest partit aragonès, que va tenir una certa influència... A la llarga no va tenir influències, evident.
0: No, bueno, a mi m'agrada molt una frase que cita el Valer en el seu article sobre Ernest Lluch i que és de Fontana, no és d'Ernest Lluch, Fontana sempre deia hi havia altres futurs possibles.
1: Exacte.
0: No? Pues és això, hi havia altres futurs
1: que, malauradament, per unes
0: circumstàncies... Però que no van ser escollits, no?
1: No van ser escollits, les circumstàncies no van afavorir. És veritat que els darrers anys del segle XVIII van ser anys complicats, fallides econòmiques, suspensió de pagaments... Pensem que la...
0: Un reis molt inútils.
1: Carles IV, Godoy...
0: Fernando VII.
1: Bueno, és que diguéssim que ja els darrers anys de Carles III comencen a refer-se retallades, que això, avui en dia coneixem això molt de les retallades. Pensem que, per exemple, la Real Armada Espanyola en els anys 70-80 va estar el millor de la seva època. i va ser potser l'armada
0: més moderna,
1: europea
0: més...
1: que li podia, no sempre, però de tant en tant,
0: plantar cara als anglesos.
1: Plantar cara a la

0: Royal Navy, és a dir, fins i tot va haver-hi un episodi, que és el del doble convoi, que van enviar els britànics, era un doble convoi que volien enviar, d'una banda, enviar subministraments cap a les colònies americanes, controlades pels britànics, òbviament, i l'altra a la Índia. Clar, la Real Armada Espanyola es va, gràcies a l'espionatge, es va enterar d'aquest doble convoi, que era secret, el van interceptar i això va impossibilitar que els britànics enviessin subministraments als seus soldats a la guerra d'independència americana. I això, al cap d'un parell d'anys, va provocar això, que els britànics es rendissin allà a Yorktown. Doncs va ser un dels pocs episodis al llarg del segle XVIII que l'armada espanyola li va guanyar la partida als britànics. Però un cop es comencen a fer retallades, tot això se'n va a la merda, per dir-ho col·loquialment. I l'armada espanyola entra en fallida. No es renoven els vaixells i tot això portarà a una batalla desastrosa, que ja sé que és Trafalgar. És a dir, Trafalgar no és flor d'un dia. O sigui, el que va passar a Trafalgar no va ser, ai, mira, que mala sort hemos tenido. Va ser dues dècades, banca d'inversió, de manteniment dels vaixells, de renovació de les tripulacions, i clar, això al llarg termini doncs, va col·locar allò que després del segle XVIII-XIX es deia de bueno, más vale que era, más vale barcos sin honra que honra, honra sin barcos que barcos sin honra, doncs això, diguéssim, la semilla, la llavors estaven a finals del segle XVIII. Llavors, el que deia el partit aragonès, després d'esta digressió que acabamos de fer, el que deien els aragonesos i altres, no només ells, bueno, hem de modernitzar-nos. Això és un dels temes que toca en aquest llibre d'Ernest Lluch. El llibre d'Ernest Lluch toca molts temes, la veritat.
1: Molts
0: temes. Molts. Parla de la Universitat de Cervera, per exemple, que no era tan, diguéssim, garriclona.
1: Tan cutre com es diu.
0: També és el que diu ell, bueno, és que tampoc va ser una universitat que va estar a l'exili i que no va tenir inversions. Per dir-ho avui en dia, amb, diguéssim, amb nomenclatura moderna, no hi havia molts professors, estava molt que els estudiants...
1: Anessin a Cervera.
0: Que Cervera era un poble. O sigui...
1: Barcelona no va tenir universitat, però va tenir un sucedani que era el Col·legi de Cordelles, organitzat pels jesuïtes.
0: I també és el que diu un altre capítol, Lluch, és que justament en aquesta època, i també gràcies a la Junta de Comerç, és quan comencen a sortir...
1: Les escoles,
0: diguéssim, tècniques.
1: Tècniques, exacte. La de matemàtiques.
0: La de nàutica.
1: La de nàutica, el col·legi de cirurgians.
0: Enginyers, és a dir, en aquest sentit, que estaven, diguéssim, als seus inicis, encara quan hi ha molt al llarg del segle XIX.
1: La Llotja,
0: per exemple. És a dir, que no tot era, diguéssim, decadent en el segle XVIII català. Llavors, altres capítols que parla, també parla de les xarxes comercials, que això també després ho ha investigat molt també en Jaume Torres i altres. Sí, al segle XVIII hi ha catalans que estan comerciant
1: a tot arreu.
0: A tot Espanya.
1: Sí. I fins i tot, bueno, ells no poden anar personalment a les Índies, però aleshores es munten companyies a través de les quals indirectament hi poden anar.
0: Clar, tenen ja testaferros, que això comencen a avançar una miqueta, que ja veurem si és veritat o no que fa el senyor Zapatero avui en dia, ja veurem si es demostra, però diguéssim que els catalans fan coses.
1: Fan coses,
0: ja ho deia, este ínclito presidente del gobierno, que és Mariano Rajoy, ja ho deia, que els catalans fan coses. I això al segle XVIII és evident que ho feien. I totes aquestes llavors van continuar després, als segles XIX i especialment XX. És a dir, que sempre es parla això de que els industrials catalans... Això es parlava molt al segle XX. Això tiene que ver sobre todo con la revolució industrial del siglo XIX, les grandes fàbriques, los Bonaplata, no sé què, la màquina...
1: Que sí, però això passa perquè hi ha una llavor d'abans.
0: Clar, és a dir, hi ha un pensament, sobretot un pensament
1: econòmic.
0: Més o menys econòmic, més o menys il·lustrat, però que a més hi ha unes llavors que això portaran, no només portaran a nivell cultural a la Renaixença, sinó també portaran a nivell econòmic...
1: A la revolució industrial, que, exacte, com sabeu, el primer lloc on passa la revolució industrial dels reines hispànics és a Catalunya.
0: Doncs, si teniu oportunitats...
2: Molt bé.
0: No és un llibre que
1: no és un llibre feixuc.
0: No, i tampoc... Malauradament, i això podríem dir tant a Edicions 62 com a Crítica, el podríem reeditar, no estaria malament, la versió catalana com la castellana, però aquesta Catalunya vençuda del segle XVIII, clarors i foscors de la Il·lustració, paga la pena que la llegiu, que si us pica la curiositat per saber... Ja veureu que és un llibre de lectura molt diversa, perquè tampoc el que llegiu en
1: no, no
0: ordre,
1: que
0: llegiu
1: per ordre, no.
0: Podeu llegir com vulgueu, perquè com que són capítols més o menys...
1: Independents.
0: Independents, aparentment independents,
1: Però no, no, al final...

0: que és d'una mateixa època, clar, però es poden llegir per separat tranquil·lament.
1: I llavors és una bona opció per, sobretot, tenir en compte el pensament econòmic i històric que tenia Ernest Lluch, pensar que aquests llibres, aquest i altres llibres que va publicar després, haurien pogut ser, diguéssim, l'inici d'una gran carrera historiogràfica que es va quedar trencada, malauradament, pel terrorisme, i que ens fa pensar, sobretot fins i tot el que diuen els crítics, de que potser, ho deia en Fabià Estapé, que era un dels seus mestres, potser va massa llarg una mica, Ernest Lluch. Però encara que hi vagi una mica massa llarg, té coses a dir. I té coses per pensar-hi. Així que us recomanem també que llegiu la biografia d'Ernest Lluch de Joan Escolies, que tornem a recordar Ernest Lluch, que només va ser un ministre de Sanitat, un polític que estava pensant en la reconciliació, en el tema, per exemple, del conflicte basc, sinó que també va ser un historiador d'economia i un pensador que tenia moltes coses a dir.
2: Doncs molt interessant ha estat tot el que hem pogut recollir de la vida i obra d'Ernest Lluch amb la Imma Moixella i l'Òscar González, a qui creiem que, doncs, passant la calor, encara puguem explicar moltes coses aquí.
1: Sí, tinc el ventilador manual de la mà.
0: Sí, amb dos panos ventant-nos perquè no podem més, però...
2: Mar Ibiza lo comia. Doncs moltíssimes gràcies i fins ben aviat. Que vagi molt bé.
1: Fins la propera.

0: Amb més de 26 llibres, múltiples articles científics i més de 20 produccions per cinema i televisió, la feina feta per Jane Goodall ha contribuït no només a ampliar el coneixement sobre els ximpanzés i altres espècies animals, sinó també a lluitar per la seva protecció, a més de promoure un estil de vida més sostenible en la nostra societat. Ha estat considerada una de les dones científiques de més impacte durant el segle XX i el documental sobre la seva vida i obra, El viatge de Jane, ha guanyat el premi Best Green Film al Green Film Fest de Berlín i fou preseleccionat entre els nominats als Oscars del 2012.
1: She does seem frail, but at the same time she's tough as nails.
2: I simply call her, she's a walking angel.
3: I can sometimes recapture what it was like to sit here when I was a young girl. Everything I saw was new and exciting. This was when my dream began. I would grow up, I would go to Africa, I would live with animals, I would write books about them. If we are the most intellectual creature that's ever walked on the planet, how come we're destroying that planet?
0: A la darrera declaració que hem sentit del documental El viatge de Jane, Goodall es preguntava com és possible que els humans siguem la criatura més intel·ligent que hagi trepitjat la Terra i, no obstant això, l'estiguem destruint. En una entrevista publicada l'any passat pel Huffington Post, la primatòloga reflexionava que si cadascun de nosaltres, cada dia, prenem consciència del que fem, del que comprem, d'on ve, si ha estat fabricat per nens esclaus o causa patiment als animals, o si prové d'una agricultura que abusa dels químics, el canvi sí que és possible, malgrat que la gent cregui que a títol individual

Gràcies a la seva perseverança, Goodall va descobrir que els ximpanzés no només eren capaços de fer servir eines, sinó que la seva vida social era extremadament complexa i que demostraven tenir emocions més enllà de la por o l'alegria, tot passant per la compassió o la solidaritat, així com la tristesa i la violència extrema. Després dels seus viatges arreu d'Àfrica, Goodall s'ha dedicat a promoure la necessitat d'aturar el consumisme de les societats contemporànies en benefici d'un model de vida més sostenible en tots els sentits. I és que la doctora creu que hem de viure en pau amb els animals, però també amb altres cultures, nacions o religions.

0: too much to take in here. What to find then can ever be found.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona arriba el FES Es Design.
3: El Festival de Disseny de Es Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella d'Am.
2: Lleida ens apropa als debats feministes.
3: Les lectores i lectors, a través dels assajos proposats, podran proposar una mirada més àmplia i crítica per posar en comú i imaginar alternatives possibles. Es podrà fer fins al 6 de juny.
2: A Tarragona, Reflexos porta música contemporània al Teatre Tarragona.
3: El clarinetista Oriol Estiví i el pianista Daniel Ruiz presentaran el concert Reflexos. L'espectacle busca connectar obres de diferents estils musicals amb influències comunes. Es podrà veure fins al pròxim 9 de juny al Teatre Tarragona.
0: Tu ets més d'avui aquí.
2: I a Girona, a Terra Banda Neon.
3: El grup s'ha consolidat com un dels grans noms en el panorama musical de les festes majors. Aquest mes de juny actuaran en el marc de l'Agrofestival a Vall d'en Bas, el dia 6 de juny.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
4: Són les 4 o les 3 en Canàries.
5: Notícies en Onda Cero.
4: Muy buenas noches. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegura que no acepta los resultados del preconteo de las elecciones colombianas que dan como ganador de la primera vuelta al

0: recomanar-te tres i un llibre més que he sumat en l'últim moment.
1: Un bonus track portes avui, eh? Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Sí, és recomanació personal.
1: Recordem que la Raquel que ens porta és la recomanació dels que més en saben de la lectura, que són els lectors. Així
0: exacte.
1: Que, vinga, va, Raquel, quina és la primera proposta avui?
0: Mira, la primera proposta, l'he deixat per la primera perquè sé que t'encantarà.
1: A veure.
0: Comencem amb Ciudad de Sal, de David B. Hill. Mm-hmm. Aquesta novel·la ens porta al Japó del segle XVII. No sé què està passant amb Japó, ara que m'estic...
1: T'agrada molt, ara, eh?
0: Japonesa. Sí, ara, però és que potser agafo un llibre de thriller i també la història passa al Japó. Aquesta història ens porta al Japó del segle XVII i ens situa en una època plena de conflictes, secrets i, bueno, lluites de poder. I la història gira al voltant d'una investigació i d'una sèrie de misteris que els protagonistes hauran d'intentar resoldre. I a mesura que avança la història apareixen, doncs, intrigues, sospites, bueno, situacions que mantenen el lector amb ganes de continuar llegint. I el que fa especial aquest llibre és la barreja entre novel·la històrica, misteri i aventura. I és que no és només una història de detectius, sinó que permet descobrir una cultura i una època molt diferents com és el Japó. I jo recomanaria aquest llibre a les persones que gaudeixen, doncs, els llibres que tenen acció, enigmes i sobretot els que tenen girs inesperats. Aquesta és la primera recomanació.
1: No facis més recomanacions d'aquesta, Raquel, perquè és que tinc una llista de llibres pendents i de llibres que em vaig comprar i que tinc a casa per llegir que aquest estiu només podré llegir. No puc anar ni a la platja.
0: Sí, l'altre dia estava mirant reptes de lectures,
1: sí?
0: i vaig llegir un repte que era llegir 80 llibres a l'any. Uf. I jo era com, però sí, és molt difícil.
1: Bueno, però tu deus fregar aquesta xifra.
0: Sí, sí, no arribo als 80, em quedo amb 60, 70 màxim, però bueno, 80 és un repte, és un repte.
1: Mare meva, jo crec que aquest any porto uns 14, 15 i estic superorgullosa de
0: bueno,
1: mi mateixa.
0: Bueno, molt bé, no, clar.
1: Ja, 80 ja no arribo segur.
0: No, 80, bueno, és que has de tenir, bueno...
1: Molt de temps lliure, sí, sí.
0: Molt de temps lliure, exacte.
1: O dormir molt poc.
0: Mira,
1: que també
0: o dormir molt poc, exacte.
1: Vinga, quina és la segona proposta que ens portes?
0: Mira, la segona proposta que us porto es titula Una vida lejana, m'encanta el títol, de sí. Margot Stidman, i aquí canviem completament d'ambient i entrem en una història molt més emocional, i és que aquesta novel·la parla de la vida d'uns personatges que han d'afrontar decisions molt difícils i que es veuen obligats, doncs, a conviure amb les conseqüències d'allò que fan. És una història que parla de l'amor, de la família, de les pèrdues i també de les segones oportunitats. I és un llibre que no es basa tant en l'acció, sinó en les emocions dels personatges i bueno, és una lectura bastant tranquil·la, però amb molta càrrega emocional. Mm-hmm. Llavors, recomanaria aquest llibre, doncs, especialment a les persones que gaudeixen, doncs, històries emotives, dels drames, a mi m'encanten els drames, sí. i les novel·les que et fan connectar amb els personatges. És una novel·la molt, molt maca, molt bonica i, sobretot, molt entretinguda.
1: És de plorera o què?
0: Una miqueta, sí.
1: Acabo de quedar de plorera, no sé si vull una altra.
0: I no vols més. No, és un llibre que al final et preguntes què faries tu si et trobessis en una situació semblant als protagonistes. Uf. Llavors és contínuament com està pensant i bueno, és una... A mi que jo sempre quan me'n pregunten què llibre està gran? I jo les històries que estan ben explicades. I aquest
1: totalment.
0: És un llibre que està molt ben explicat.
1: Totalment, totalment. Doncs també ens apuntem Una vida lejana a la llista de desitjos per aquest any. Vinga, tercera proposta dels lectors.
0: Mira, la tercera proposta que ens porten els lectors es diu La pequeña floristería de Tokio.
1: Oh,
0: a veure si pronuncio bé el nom de l'autor. Es diu Yukihisha Yamamoto.
1: Perfecte, perfecte. El teu japonès està perfecte.
0: Sí, perfecte. Mira, i aquest llibre ens porta fins al Japó actual i ens introdueix en una petita floristeria que ens converteix en un lloc molt especial per a les persones que hi passen. I a través dels personatges que hi entren en aquesta floristeria i les seves històries, descobrim moments de vida quotidians, emocions i petites situacions que acaben tenint molta importància. I bueno, és una novel·la que transmet calma, sensibilitat i de vegades tenim la sensació, no?, de que les grans històries han de tenir aventures espectaculars i grans misteris, però aquest llibre demostra que les petites coses també poden emocionar. I és una lectura molt suau, molt agradable i és ideal, doncs, per llegir moments tranquils, per desconnectar una miqueta del ritme, perfecte ara per la platja, per la piscina. A més, és molt,

0: hacer...
1: El puente se tarda en cruzar 6 minutos.
0: Pero ella puede tardar menos.
1: Pues, no lo sé. Hombre, si se tarda 6 minutos en cruzar...
0: Hace puenting.
1: Como premisa,
0: o
1: en principio se tarda 6 minutos.
0: Hace puenting o...
1: Hace puenting.
0: O parapente o algo así. No, la típica presa que tiene un parapente a su disposición.
1: Uh-huh. Bueno, oye, mira, podría ser.
0: Es otra opción.
1: Es otra opción.
0: Pues decide no ir a su...
1: Lo que dice la premisa es que cruza el puente, ¿eh?, hacia el otro lado.
0: Ah, te iba a decir, al final decide no ir a su pueblo, cambiar de planes y no tiene que pasar por el puente.
1: Se liga al centinela, ¿no?
0: Exacto. Bueno, seguro que algo hay ahí. Algo hay. El centinela es su novio, o su hermano, o su padre, entonces le deja pasar, hace la vista gorda. O se duerme. También se puede haber dormido en estos 2 minutos, una cabezadita tonta. Algo habrá.
1: No sé. A Bacon huele, la verdad, que Bacon huele desde aquí, pero no. Pero
0: mira, ya tengo la cena solucionada con la familia. Esta misma noche se lo planteo, a ver qué nos dicen, que siempre me dan respuestas muy chulas. Pero ¿y vosotros? ¿Cómo creéis que se ha fugado esta presa? Notas de voz al 676-760908. Iván, no me vas a decir la respuesta, ¿no?
1: No, por supuesto, hay que esperar al siguiente programa, eso ya lo sabéis.
0: Pues tendremos que esperar al próximo mes. Iván Jiménez, como siempre, es un placer hablar contigo.
1: Un placer igualmente. Un abrazo.
2: Apunta't al WhatsApp del programa. 676 76 09 08. Les millors entrevistes de la ciutat.
0: A la ciutat hem parlat molt sobre intel·ligència artificial i crec que encara en parlarem més en els propers anys. I és que el seu impacte creix a cada dia que passa i afecta cada vegada més sectors, per exemple, el sector laboral. I és que un estudi elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona desvela que la IA transformarà un de cada 4 llocs de treball a Catalunya i que afectarà sobretot a les dones.
3: Els resultats apunten que el 26% de les persones ocupades a Catalunya tenen un nivell d'exposició mitjà o alt a la IA generativa, és a dir, la que està dissenyada per crear continguts. Un 29% no està exposat i el 45% restant presenta una exposició mínima o baixa. A més, fa evident que aquesta exposició no es distribueix de manera homogènia per gènere, ja que la proporció d'aquesta exposició és més alta en el gènere femení, amb un 30%, que en el masculí, amb un 23%. L'estudi també ha abordat aquest impacte segons l'edat, i en aquest camp els resultats ens diuen que les ocupacions amb major presència de joves no tendeixen a presentar nivells més elevats d'exposició a aquesta IA. De fet, la presència d'aquest col·lectiu és més elevada en ocupacions amb nivells d'exposició mitjos o baixos.
0: Doncs per analitzar tot això i treure'n alguna conclusió, podem parlar amb la directora de l'Observatori Dona Empresa Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. Carme Poveda, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Abans que res, aclarim, si et sembla, Carme, què és la intel·ligència artificial expositiva i què implica estar-hi més o menys exposat.
4: Bueno, a diferència d'altres tecnologies anteriors, la diferència és que la IA generativa incideix sobre les tasques que són cognitives, creatives, de presa de decisions i, per tant, amplia l'abast del procés d'automatització sobre el mercat laboral, no? Per això hem volgut analitzar com afectaria el mercat laboral de Catalunya i el que sabem és que combina dos efectes. Per una banda, l'efecte de l'automatització, és a dir, que hi ha algunes tasques que fem en el nostre dia a dia que les pot fer la màquina i les pot fer millor i amb menys temps. I per altra banda, l'efecte que diem de complementarietat, és a dir, que es potencia el nostre treball amb activitats que són complexes i, per tant, augmenta la productivitat del treballador i també de les empreses.
3: Uh-huh. Aclarit això, Carme, a quines conclusions podem arribar a través d'aquest estudi?
4: Bueno, la primera i més important és que la IA generativa no està destruint ocupació, està transformant les tasques que realitzem en els nostres llocs de treball. I aquesta és la més important, perquè hem analitzat la contractació a Catalunya els darrers 2 anys, des que va néixer ChatGPT, no?, a finals del 2022, i el que veiem és que no hi ha un impacte negatiu en el mercat laboral. Sí, és cert que aquelles professions d'exposició més alta, que seria tot el que està relacionat amb els treballs de gestió administrativa, atenció al client, informació, etc., sí que estan baixant una mica les contractacions, però en conjunt l'ocupació a Catalunya creix i, per tant, s'està absorbint aquest impacte negatiu perquè s'està creant ocupació en altres activitats.
0: Mm-hmm. Amb tot sí que afectarà

0: més les dones, per què?
1: Bueno, això és una de les conclusions més importants que hem vist en el nostre estudi, i és que el mercat laboral presenta una forta segregació de gènere, perquè hi ha major presència femenina en feines que estan més exposades a la degenerativa, i això implica una major vulnerabilitat d'aquest col·lectiu de les dones, i especialment de les dones que tenen entre 35 i 54 anys. Per què? Doncs perquè estan altament concentrades en sectors on sí que pot haver més incidència de substitució, que són totes les feines de gestió administrativa, secretàries, atenció al client, departaments de comptabilitat, de finances, nòmines, etc. Aquí hem d'actuar en aquest col·lectiu perquè sí que identifiquem que la seva exposició augmenta molt respecte a la resta de treballadors i treballadores.
2: També destaquen les dades que tenen a veure amb les franges d'edat. Aquest estudi diu que els joves tenen menys exposició a la IA generativa i, per tant, menys risc, no sé si de veure en perill el seu lloc de feina. Per què?
1: Bueno, hi ha diferents motius. El primer és que els joves porten ja la motxilla de la IA incorporada, no? Tenen més competències digitals i, per tant, això fa que les empreses també valorin aquest talent júnior per poder introduir la tecnologia en les seves organitzacions. Per altra banda, estem en un moment en el que el mercat laboral està molt tensionat i, per tant, hi ha demanda per part de les empreses que a vegades no es poden cobrir. Per tant, els joves estan sent molt importants en aquesta nova transició tecnològica, no?, de les empreses. És cert que algunes de les tasques que fan els júniors quan s'incorporen en alguns sectors concrets, que d'això se n'han parlat molt, doncs, per exemple, en l'àmbit de la consultoria o en l'àmbit del dret, etc., algunes tasques que abans feien els júniors ara es podrà fer la intel·ligència artificial, és a dir, doncs, resumir textos, fer presentacions, tasques que són més rutinàries. I, per tant, caldrà redefinir els llocs de treball dels perfils júniors. Això no vol dir que s'eliminin, sinó que hauran de fer feines de major valor afegit perquè aquestes que són més inicials ja els farà la intel·ligència artificial.
2: Encara sobre això, el fet de ser una generació tecnològica els dona un avantatge als joves respecte a la resta de candidats a un lloc de feina, no? Això és evident.
1: Clar, això és evident. Per això diem que els joves sempre tenen més capacitat d'adaptació que les persones que tenim mitjana edat, on aquesta nova onada tecnològica doncs, ens suposa un repte, no? I una de les propostes que fem a l'informe és que, sobretot, hem d'actuar molt amb la requalificació i l'actualització de competències en habilitats digitals al conjunt de la ocupació, bueno, especialment en aquelles ocupacions que diem de coll blanc o d'oficina, no? Perquè les feines manuals, tècniques o més de, per exemple, vinculades a la indústria o a la construcció, aquestes no es veuran tan afectades. O en l'àmbit, per exemple, de les cures o de l'atenció al sector, a la infermeria, per exemple, no? Hi ha feines que no estan exposades, però aquelles més exposades que serien les d'oficina, hem d'introduir molt competències digitals, analítiques, i amb això també és molt important que les empreses donin eines per poder utilitzar aquesta intel·ligència artificial, provar-la, no tenir por i a poc a poc doncs, anar-nos familiaritzant. No? Com vam fer amb els ordinadors als anys 90 o amb internet al principi del 2000, no? Aquesta és una nova onada tecnològica que estem vivint i que quan abans l'abracem, no?, i ens familiaritzem amb ella, doncs molt millor per poder doncs, garantir que estem doncs, actualitzats, no?, per al futur que ve.
0: Clar, hi ha moltes persones que pateixen perquè la intel·ligència artificial pugui acabar amb aquests llocs de feina i fer-ho de manera molt accentuada en un futur no molt llunyà. Tu ens deies al principi que no és així, sinó tot al contrari, que el que hi ha és una transformació en la manera de treballar, canviem la nostra forma de treballar, com ha passat al llarg de la història, per exemple, amb la revolució industrial, no?
1: Clar, és que al final ens trobem amb una revolució més, no? I, com deia, totes les anteriors revolucions han augmentat l'ocupació, han augmentat la productivitat i el PIB per càpita, no? El PIB per càpita és l'indicador de progrés econòmic. Doncs en aquesta no serà diferent. També augmentarà l'ocupació, el que passa que hi haurà una transició i hem de fer bé aquesta transició. El fet de que estiguem en un moment expansiu de l'economia, que l'ocupació estigui creixent, és favorable per fer aquesta transició, perquè això permet que alguns perfils

0: doncs, puguin requalificar-se cap a altres sectors, tinguin temps, diguéssim, de fer aquesta transició o aquesta formació o adaptació. Si tinguéssim un moment d'augment de l'atur, això seria molt més complicat, no? Òbviament. Per tant, no hem de tenir por. Hem d'estar molt oberts a aquests canvis, sobretot formació i des de les polítiques públiques, molt important també, des del sector públic, acompanyar sobretot els col·lectius més afectats, que són sobretot les dones de mitjana edat que estan, doncs, que porten, doncs, 20 anys d'experiència treballant en departaments d'administració o de gestió, d'informació, d'atenció al client, etc., que aquests llocs estaran més impactats. Per tant, hem d'incidir molt en aquells col·lectius i posar focus.
1: Mm-hmm. Carme, l'estudi també analitza l'evolució dels acomiadaments col·lectius. En quins sectors augmenten aquests acomiadaments i quina és la conclusió en aquest àmbit? No sé si això és fruit de la intel·ligència artificial.
0: Bueno, aquí tenim una combinació de factors. És cert que hem analitzat els últims 3 anys i hem vist que s'ha produït un increment dels acomiadaments col·lectius, sobretot en el sector serveis, no? Tradicionalment havia estat més protagonista a la indústria, en els ERES, i ara, doncs, degut a aquest canvi, no?, en la tecnologia, doncs, veiem que hi ha activitats en el sector tecnològic, per exemple, han augmentat els acomiadaments en el sector d'activitats professionals científiques i en el sector d'activitats administratives, no? Call centers, etc. Hi ha una part que sí que es pot veure a la transició digital, a la introducció de la IA, però hi ha altres empreses que estan realitzant aquests ajustos degut a altres motius, decisions globals de la companyia, no?, que també afecten a l'empresa que està ubicada a Catalunya, aquest seria el cas dels anuncis recents de Nissan o de Nestlé, que no són en volum molt important, afecten a 100 i poc persones, per tant, això en un mercat laboral de 4 milions de treballadors i treballadores a Catalunya no és una part important, òbviament és important que es faci bé, no?, aquesta negociació, perquè són famílies que porten molts anys treballant en una empresa i, per tant, requereixen un temps d'adaptació per cercar feina en altres empreses o en altres sectors, però el que veiem és que hi ha diferents raons. I, en tot cas, tot i que han augmentat el nombre d'acomiadaments col·lectius, l'ocupació en el conjunt d'aquests sectors que he dit, tecnològic, administració, etc., ha crescut els darrers anys. Què vol dir això? Vol dir que, malgrat que han augmentat els acomiadaments, el sector ha pogut absorbir aquest acomiadament i ha generat inclús ocupació nova, no? Per tant, hem d'estar atents, és cert, perquè la transformació que ve amb la intel·ligència artificial ens pot donar, doncs, alguna notícia més en aquest sentit, d'acomiadaments en empreses concretes, però sobretot hem de monitoritzar molt bé i actuar preventivament per intentar que aquests col·lectius en formació i en capacitació es puguin readaptar, perquè hi ha una necessitat de mà d'obra en el mercat laboral i això ens ho diuen les empreses que requereixen talent. Per tant, estem en un moment en el que hem d'aprofitar per fer bé aquesta transició.
2: Doncs ens quedem amb aquesta idea. Carme Poveda, directora de l'Observatori Dona Empresa Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
4: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
3: Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat. A Onda Cero, la ciutat.
2: A la ciutat hem parlat molt de salut mental, de l'impacte negatiu que han tingut en aquest àmbit fets recents com la pandèmia de la Covid o l'impacte que estan generant les xarxes socials, especialment en els més joves que viuen sota una constant pressió estètica, especialment les noies. Avui, però ens volem centrar en l'àmbit laboral, i és que hi ha sectors que presenten dades especialment negatives en quant a salut mental, inclús en quant a suïcidi. Parlem del sector sanitari.
1: Les dades que desvelen diversos estudis d'àmbit tant nacional com internacional són esfereïdores. El sector de la salut és un dels col·lectius amb taxes d'ideació suïcida i de suïcidi consumat més elevades del teixit laboral, a banda de presentar unes dades ja de per si molt negatives en quant a afectació a la salut mental. Aquests estudis revelen que si la taxa de suïcidi en el conjunt de la societat

0: Des del 0,8%, la xifra ronda l'1,3% entre els metges. Això és prop del doble, una situació que si ja era negativa de per si, amb la pandèmia s'ha accentuat. L'accés a fàrmacs, la pressió assistencial extrema, el desgast emocional, o anomenat burnout també, i molt especialment les barreres psicològiques per demanar ajuda per la por a ser jutjats professionalment, són factors crítics.
1: Doncs un problema històricament invisible que avui volem posar sobre la taula. Per això tenim comunicació amb la secretària del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, la Sònia Miravet. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Les dades desvelen una situació dramàtica. Per quin motiu els professionals sanitaris presenten aquestes dades tan negatives?
2: Doncs una mica en el resum que heu fet, ho heu comentat, no? Però és cert que els professionals sanitaris tenen una alta autoexigència, no? Ens ensenyen també durant el grau a cuidar els altres, però moltes vegades no cuidar-nos a nosaltres mateixos, no? L'autocura no la tenim sempre present. I sovint doncs, és això, aquesta por o aquest sentiment d'haver de ser invulnerables o la por, no?, de companys i demanar suport, de demanar ajuda.
0: Sònia, dins del sector hi ha moltes especialitats, molts treballadors. No sé si podem identificar alguna en la que l'impacte sigui especialment negatiu. Em venen al cap les infermeres, per exemple.
2: Uh-huh. A nivell infermeria és un dels col·lectius que evidentment estan sotmeses també a aquesta situació. Dins del col·lectiu de professionals sanitaris en general, els que tenen molta situació o índex més alts també de suïcidi són els veterinaris, però després dins de la medicina, els anestesiòlegs, per exemple, els psiquiatres, metges de família en general, són els que les especialitats potser amb més índex, no? Amb més ideació també suïcida i amb més letalitat. Possiblement també per aquest fàcil accés, tenim molt coneixement, no?, dels fàrmacs, coneixem els mecanismes d'acció, i després també, bueno, estem familiaritzats amb la mort, que això sovint doncs ens diferencia, no?, d'altres professions, i després tenim accés a fàrmacs, no?, letals, no?, i a dosis que sabem que poden contribuir doncs a la mort, no? I això potser facilita també que aquest índex sigui o aquesta taxa sigui més alta.
1: Hi ha una etapa de la nostra història recent que s'identifica com un punt d'inflexió en l'impacte sobre la salut mental dels sanitaris. És, evidentment, la pandèmia de la Covid. Ja han passat 6 anys, però, evidentment, però és evident que a nivell de salut mental allò va generar un impacte que encara dura. En quina manera va afectar?
2: Sí, totalment. Teniu molta raó. I, de fet, nosaltres, al Col·legi de Metges i a través de la Fundació Galatea, s'han fet diferents estudis, no?, per valorar també els hàbits d'estils de vida i també la percepció de mala salut. I durant la pandèmia es van fer diferents talls, no?, en aquest sentit. Llavors sí que es veia sobretot aquesta, evidentment, pressió assistencial, aquesta por, no?, l'aïllament a vegades que va provocar la pandèmia va suposar un augment de casos també d'increment de salut mental. I per altra banda, temes organitzatius. És molt important també recalcar doncs, el paper de les institucions, no?, i en el sentit de protegir aquest benestar, de detectar de forma precoç un índex, no?, de salut mental alt o una ideació suïcida. I el que deia més al final, fins a la pandèmia, el que potser responia més a aquesta percepció de mala salut mental per part dels professionals era precisament aspectes més de l'àmbit d'organització, no?
0: Mm-hmm. Sònia, en aquest impacte psicològic s'inclou el fet que el professional sanitari, ens ho explicaves a grans trets ara, presencia situacions traumàtiques, és molt a prop de la mort i acaba d'una manera assumint tot això, no? Els que no formem part del sector podem arribar a pensar que els professionals doncs, estan preparats per això, però un mai
2: sí,
0: està preparat,
2: sí.
0: No? I és un fet que va minant, no?
2: No, és cert, perquè al final és veritat que durant tot l'àmbit del grau, però sobretot a la residència, quan tu vas adquirint competències, no?, habilitats i alhora doncs, responsabilitats, es va treballant, no? Però hi ha diferents especialitats que són molt sensibles, no?, en aquest sentit. I com us deia també, doncs, a nivell de la Fundació Galatea es fan intervencions amb especialitats, per exemple, oncologia o oncologia pediàtrica, o hi ha situacions que per molt que tu puguis estar familiaritzat, puguis tenir recursos, no?, i tècniques, hàbits, per dir, bueno, això ho he d'anar, és bo tenir aquests espais a vegades de descompressió, poder compartir, no?, amb iguals la situació i després demanar el suport d'ajuda especialitzada quan es necessita.
1: Des del sector s'ha reclamat en més d'una ocasió més protecció pel que fa als professionals, perquè estan molt exposats a maltractaments tant físics com psicològics, no?, per part del pacient. I no sé si un dels aspectes a millorar té a veure amb la qüestió social, també.

0: Sí, l'àmbit social és cert que hi ha un abans i un després de la pandèmia, no? És veritat que quan nosaltres fem les enquestes, no? A nivell de la població, us en recordareu, de les 8 del vespre, no? Que ens aplaudien, no? I després vam tenir la sensació que aquests aplaudiments no... Per què? Perquè la població ens movem també en una situació doncs, de necessitat, inclús d'immediatesa, de resultats, no? I moltes vegades aquesta incertesa que maneguem doncs, a la medicina provoca, no?, situacions de crispació, malestar, tant a la població com després també tenim un índex d'agressions, no?, que pot afectar a nivell de... i a nivell dels professionals i després en moltes ocasions som segones víctimes, que es diu, no? Quan hi ha una situació amb un pacient, tant d'una agressió o un error mèdic o situacions similars, això impacta també la salut mental del professional i tot i que, per exemple, al col·legi tenim unitats, no?, que es dediquen especialment a treballar aquestes àrees, doncs és veritat que s'ha de fer molta prevenció, no?, i hem de detectar de forma precoç aquestes situacions per donar-hi resposta.
1: D'entre els detonants d'aquestes dades hi ha, com dèiem en la introducció, la barrera psicològica a l'hora de demanar ajuda per por a ser jutjats professionalment, no? Aquesta barrera s'hauria de poder tombar, no? Per què passa i què fa falta per fer aquesta passa?
0: Doncs em va molt bé que em facis aquesta pregunta perquè, de fet, a d'altres països, a d'altres comunitats, sobretot a altres països, no?, fora de, inclús a nivell europeu i fora d'ella, doncs el que trobem és que moltes vegades quan hi ha situacions molt més estigmatitzants o quan hi ha un problema de salut mental o un problema d'addiccions, per exemple, el professional perd la llicència, no?, que es diu, és a dir, el col·legi moltes vegades inhabilita. No és el cas del Col·legi de Metges de Barcelona, del Consell de Col·legis o a nivell estatal, no? Tot el contrari, amb el programa d'atenció integral al metge malalt, que tenen l'equivalència, no?, les diferents professions sanitàries, el que s'intenta i s'aconsegueix, de fet, és fer aquesta prevenció, és la persuasió de demanar ajuda, és no estigmatitzar, tenim un sistema de confidencialitat, que quan tu necessites aquest suport i fas el contacte amb la clínica, amb la Fundació Galatea, es canvia el nom, vull dir, hi ha una situació que protegeix també perquè no hi hagi aquest estigma, no?, de demanar ajuda. És a dir, nosaltres ja ho considerem com que som invulnerables, com que és un, no, un fallo el fet de poder demanar ajuda i no és així. Això ho estem treballant molt i crec que ho estem aconseguint. I les noves generacions penso que també tenen una visió diferent potser de la que hem tingut fins ara. Però cal fer molta feina en aquest sentit, sí.
2: Ens deies, des del col·legi, teniu actiu el servei Metges per Metges i el suport de la Fundació Galatea per cuidar la salut dels professionals. I amb el que ens estaves explicant ara, entenc que ha crescut, no?, la demanda d'aquests serveis en els darrers anys.
0: Sí, sobretot després de la pandèmia, representa que Fundació Galatea té com dos espais, no?, una mica més diferenciats. Un és la part de suport emocional pels professionals sanitaris, que és un espai de recolzament, no?, i de tractament més psicològic. I després la Clínica Galatea, que tracta els casos potser més greus, casos de trastorn mental més greu o d'addiccions. I en aquest sentit, sobretot el servei psicològic sí que va incrementar-se moltíssim, no?, a nivell de la pandèmia. I cada any es van produint casos nous. Entenem que mentre anem també fent difusió del programa i compartir que això no ha de ser estigmatitzant i que demanar ajuda també és un signe, no?, de fortalesa, això anirà creixent, no?, i necessitem també doncs, els recursos, no?, suficients per poder-ho tirar endavant. No? Però de moment és cert que s'atén i penseu que s'atenen per professionals també molt especialitzats, no?, en tractar professionals sanitaris que de fet tenim algunes característiques, no?, comuns i una mica diferencials potser que la resta de població, per això que hem comentat abans.
1: Un altre dels detonants els tenim en la pressió assistencial extrema dels professionals. Aquí quin paper ha de jugar l'administració?
0: Jo crec que l'administració ha de ser sensible en tot el tema que sigui organitzatiu. Hi ha moltes causes, no?, del burnout o de l'esgotament emocional, hi ha diferents... però una d'elles, i ho tenim molt ben analitzat, no?, a nivell de col·legi, hi ha diferents documents que parlen d'aquesta situació també, i l'administració ha de tenir en compte que, per exemple, situacions en les que del dia a dia, actes que no són gairebé ni assistencials, però que el metge potser i d'altres professionals, com a infermeria, doncs, no dedica el seu temps, no li posa el valor que necessita l'acte mèdic, per exemple, amb tot el tema de la burocràcia, processos administratius, no?, que moltes vegades amb això sí que hi ha situacions que podrien ser àgils i fàcils de poder fer a curt termini i que amb això alliberaríem força, no?, el malestar aquest emocional que tenim quan no estem fent el que realment creiem que hem de fer com a professionals, no?, sinó que ens dediquem a d'altres tasques, per exemple, el tema de les guàrdies, no?, que també és un dels motius de la vaga, per exemple, que

0: s'ha de treballar, però crec que l'administració ha de deixar i donar també autonomia als professionals perquè ens puguem organitzar i decidir què ens convé més. Al final, quan nosaltres lluitem per això, lluitem per aconseguir no un benestar només únicament professional o personal, sinó ara, no? Que és a nivell de mantenir aquesta qualitat assistencial i de seguretat a l'atenció del pacient.
1: Per últim, Sònia, més enllà d'això que ens estàs explicant, per on passa la solució per revertir aquestes dades i fer que millori la situació?
0: Doncs sobretot per la part de la prevenció i la promoció de la salut. A vegades quan arribem i quan un company demana ajuda és tard perquè doncs això ha tingut por, perquè no coneix el sistema, perquè pensa que com a nivell professional doncs se'l marcarà d'alguna manera i estem arribant una mica tard. Llavors la idea és intentar fer aquesta prevenció, promoció, com a professional saber que ens hem de cuidar nosaltres mateixos, hem de dedicar espai també per vetllar per la nostra salut mental. I a la mínima que hi hagi alguna situació que ens posa en risc, doncs comunicar-ho, demanar ajuda i a partir d'aquí doncs treballar-ho de forma també amb tot l'equip.
1: Sònia Miravet, secretària del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres a la ciutat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs queda clar que els sanitaris són el col·lectiu que més impacte pateix en la salut mental, però dins d'aquest col·lectiu n'hi ha un que encara té pitjors dades. Són els veterinaris, una situació que no deixa de sorprendre i per això hem volgut esbrinar les causes, Gerard.
2: Així és, i per provar d'identificar què ha portat aquesta situació he pogut parlar amb la Laia Sabat. Ella és fundadora de Vet Warriors, una associació que vetlla per la salut mental dels veterinaris, propietària de la clínica Bitxos Veterinaris a Alella i divulgadora a través de les xarxes socials. A banda de ser la persona que va convocar la primera manifestació de veterinaris fa poc més d'un any, no fa molt. La Laia identifica un factor que fa que els veterinaris estiguin més exposats a l'impacte sobre la salut mental i aquest és el factor econòmic. Els costos de l'atenció sanitària a una mascota són molt alts i tot això s'afegeix a les qüestions psicològiques a les que ja estan exposats la resta de sanitaris d'altres especialitats.
3: Amb els clients que entren angoixats, i no només entren angoixats per si el seu animal tindrà alguna cosa que no es pugui salvar, sinó també si ho podran pagar. Aquesta jo crec que és una de les grans diferències entre la medicina veterinària i la medicina humana. A Espanya estem acostumats a que tenim una seguretat social que és estupenda i que no també té segur una mútua i no estem acostumats a pagar el metge, diguem-ne. Nosaltres som una professió que tenim 3,5 cops més que la població en general de probabilitats de suïcidar-nos. I d'aquest 3,5%, el 75% són clínics, que és el que té més pressió. A part d'aquest canvi entre la medicina humana i la veterinària, hi ha tota la resta que també tenen els metges, no? La fatiga per compassió, que, ostres, a tu et sap greu el que està passant a aquella família o aquell animal, tot el patiment l'absorbeixes. Nosaltres prenem decisions d'eutanàsia, i no com amb humana, que les decisions d'eutanàsia són amb un comitè i tens una persona davant que t'està dient jo em vull morir. La decisió la pren un veterinari amb la família, recau molts cops, tots els cops, sobre una sola persona.
2: La Laia Saba també creu que els veterinaris estan desprotegits, són més vulnerables i estan més exposats que la resta de professionals.
3: Ara mateix hi ha més gossos que nens a Barcelona. Si un animal està a totes les cases, forma part de les famílies, i doncs ells quan et venen a la consulta et miren encara de cuidado que és el meu fill. Aquesta responsabilitat, encara que legalment no és tanta com si estàs tractant amb un nen, està clar, a nivell emocional nosaltres la tenim. Aquella persona ens la trasllada així, que diu que no li passi res que és el meu fill. Llavors, aquesta gran pressió la tenim. Què passa quan les coses no surten bé? El veterinari és molt accessible, o sigui, nosaltres som molt trobables. I quan les persones ens frustrem, hi ha molta gent que no sap actuar i ho trasllada cap a violència i agressivitat, cap a la persona que té davant. I el veterinari que està al quiròfan és el mateix que està fora. No passa com en un gran hospital, que hi ha milers de persones treballant i que hi ha un sistema de seguretat. O sigui, tu no pots entrar a un hospital i accedir directament al cirurgià. A nosaltres sí. És més, ja sortim nosaltres, perquè la relació que tenim amb els nostres clients és molt estreta. O sigui, aquell gos o aquell gal l'hem conegut des que tenia 3 mesos fins que té 13 anys. Ja sabem què passa a vegades amb les confiances, no? Que si no saps reaccionar, tots els veterinaris hem tingut missatges de WhatsApp o trucades de haces

0: I no, jo crec que aquesta accessibilitat també fa molt mal.
1: I a més, tot comença des del principi, des de l'etapa universitària. És el que apunta un estudi impulsat per la UAB, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i la Fundació Galatea, que desvela que la meitat dels alumnes de la Facultat de Veterinària de l'Autònoma han patit depressió, ansietat o estrès i un de cada 10 ha tingut pensaments suïcides. Sabat creu que tot ve provocat pel gran volum d'estudi que hi ha a la carrera i per la baixa expectativa i la incertesa que hi ha quan surts de la universitat. A més, a això se li afegeix la qüestió administrativa amb noves normatives que lliguen de mans i peus als professionals.
0: Doncs és una carrera que tu quan entres no tens en el cap tot el que serà. De fet, la meva filla està estudiant veterinària ara i jo li vaig estar intentant treure del cap. Certament és una carrera que és molt dura, toquem molts pals, hauràs d'estudiar malalties de porc, malalties de vaca, paràsits, infeccioses, inspector d'aliments, hauràs d'anar escorxadors, hauràs de... En un examen d'anatomia tens... A mi em van posar un os de tigre. Has d'estudiar molt, molt, molt, molt, molt, i suposo que el mateix que en medicina, suposo que sí. El que jo crec que un cop estàs a dins, vas veient tot aquest volum tan poc reconegut cap als veterinaris que et genera com ansietat de dir, ostres, tu, és que m'ho estic currant molt, i després parlo amb la família o els amics i em diuen, sí, clar, estàs con los perritos y los gatitos. És una mica feina social i molta feina ara, molta, molta. Clar, i ara últimament ens han caigut una quantitat de reglaments que el que fan és encara lligar-te amb més de peu i mans. Tu ara imagina't, un client que ve amb un animal que ja està pensant que si no podrà pagar un tractament, jo abans li podia receptar un fàrmac de persones, que era molt més barat, però és que ara, si jo recepto un fàrmac de persones, em multen amb 1 milió d'euros. Llavors, clar, encara ens han posat més amb l'espasa contra la paret i més lligats allà per dir, ostres, si ja teníeu un debat interior de com fem això, com arribem a això, no? Les administracions no ajuden.
1: I a l'hora de trobar possibles solucions, Sabat n'identifica diverses.
0: Em consta que la Facultat de Veterinària de la UAB estan fent ara molts projectes per preparar els estudiants per la vida que els esperarà després. Sí que és veritat que jo vaig acabar fa 25 anys i vam fer ara la trobada dels 25 anys i els professors i tothom ens deia que havien afluixat la pressió a dins de la universitat. O sigui, ens deien és que els exàmens que fèieu vosaltres de 5 hores d'anatomia de 6 ara ha canviat. Jo suposo que també és amb totes les universitats. A nivell d'universitat s'està gestionant molt bé. Reduir la pressió administrativa també seria perfecte. O sigui, nosaltres ara mateix la sensació que tenim és quasi que som uns delinqüents, que l'Estat li ha costat uns 150.000 euros formar cada un dels veterinaris que treu fora i després no creu en el seu criteri. I posa unes normes i unes lleis que ens fan decidir això, no? Si eutanàsia o... Perquè el tractament no és possible per un tema administratiu. Les condicions laborals també, que sortís un bon conveni veterinari, que els veterinaris poguessin tenir doncs, més dies lliures, un sou amb el que es poguessin comprar un pis, que com a totes les professions, clar, jo demano de la meva. I després, educar socialment perquè entengui la profunditat de la nostra feina. Hi ha una altra cosa que també ajudaria molt, que és que a tota Europa la gent ja té seguros de mascotes de salut i això ens aniria superbé.
2: Doncs moltíssimes gràcies a la Laia Sabat per explicar-nos-ho. Queda clar que hi ha moltes coses a millorar, especialment al sector sanitari, un col·lectiu, com dèiem, invisibilitzat i que assumeix una gran càrrega psicològica que cada vegada es desemboca en tot el que hem estat parlant avui en el tema de la setmana.
3: Això és La Ciutat. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: Son las 5 o las 4 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Muy buenos días. Este lunes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cumple 8 años en el gobierno en uno de los momentos más complicados de su mandato ante el Ejecutivo, tras la investigación del caso Leire y la imputación al expresidente Zapatero. El presidente Sánchez ha afirmado ante las juventudes socialistas que el PSOE, dice, puede tropezarse al ser un proyecto humano. Juan Lucas.
6: Pedro Sánchez defiende la actuación de su gobierno y del PSOE frente a las polémicas que afectan al partido. El presidente asegura que cuando se han producido comportamientos inadecuados, contrarios a los los valores socialistas, se ha actuado siempre con contundencia, aunque también ha acusado a la oposición de utilizar esas situaciones para tratar de desgastar al Ejecutivo. En un discurso centrado en la gestión, Sánchez ha reivindicado que España continúa avanzando y ha

0: De nits de ràdio, ja comencem una nova setmana i a més comencem un nou mes. Per tant, podem parlar de que és un mes perfect per nosaltres. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia, bona setmana, bon mes.
0: Sí, senyor.
1: I d'aquí prop, bona nova estació.
0: Sí,
1: estem, clar, a punt ja d'estrenar la tardor. Ai, la tardor.
0: La tardor. Bueno, ja,
1: tant,
0: sí,
1: tant de bo, jo estic, sí, pensant, és que sí, em va molta mandra la calor.
0: Saps? Sí, són les ganes ja de que arribi la tardor. Mira, ja comença a refrescar una mica. Ja en tenim. Jo estic esgotat de la calor. O sigui, no puc més de la calor i encara no ha arribat l'estiu. Noches tropicales. Jo quan escolto un tropicales, la gent diu, ai, que bé, serà així. Saps? S'imagina, doncs, amb una beguda amb molt de gel, amb una banderola d'aquelles, saps? Com aquells parasols que els, sí, hi posen. Sí, home, sí, i un coco loco, i tot el que tu vulguis. Però la realitat és que quan és noche tropical, vol dir que no podràs dormir de la calor que fa al teu pis al mig de la ciutat o rodejat de 800.000 persones en el metro. Això és el que serà la noche tropical. I, en fi, doncs això, que costa molt de... Bueno, jo crec que ens augmenta l'audiència sempre quan fa,
1: sí,
0: aquesta calor,
1: sí,
0: perquè, clar, cada cop hi ha més gent que diu, pues escoltaré un programa una estoneta a la ràdio, escoltaré una mica el Nits, perquè, bueno, sempre així em distrec una mica i m'agafa la son. No perquè, bueno, sí, per algú segur que som avorrits, però, bueno, perquè això algú t'està explicant, ja no hi penses tant, amb el fet que no et pots adormir, i llavors doncs estàs més predisposat a relaxar-te i agafar aquell... Ai, que m'agafa aquella passió de la son, que diuen, que és meravellosa, quan estàs una estona que no pots dormir i de cop i volta veus que ja té bé, aquest bé. Ai, quin descans i quina alegria és poder descansar, que és absolutament necessari, tant que es parla, de... Ai, les rutines d'entrenamiento de los famosos. No, les rutines de descanso és importantíssim, tant com alimentar-se bé o tant com fer exercici, és més important descansar bé. Per tant, res, és vamos, el primer pas que s'ha de fer és dormir de forma adequada. Però bé, ja que hem de començar la setmana, ja que hem de començar el mes, què podem dir dels 1 de juny, David?
1: Doncs mira, a 193 països, avui és el Dia Mundial de les Mares i els Pares.
0: Ah, mira. Sí. De mames and de papes seria avui, eh?
1: Sí, exacte. I també és el Dia Mundial de la Infantesa a Europa, a la Mancomunitat de Nacions Britànica, Albània, Armènia, Bulgària, Eslovàquia, l'Equador, França, Nicaragua, Polònia, Portugal, Romania i Rússia. Bueno, que li diuen mundial, però vaja, mundial tampoc no ho és, perquè no són tots els països.
0: No, clar.
1: Són aquestes coses que ens prenem una mica el que ens toca a nosaltres, no?
0: Sí,
1: com que nosaltres sí que ho celebrem, ja és mundial.
0: Bueno, és una mica com quan celebrem el certamen de Miss Univers. Aquí el programa ho defensem molt i, de fet, tots els cuerners amb els tribuneros analitzem el que és, doncs, aquesta estació internacional que estem intentant muntar, aquesta estació de repostatge al mig camí d'anar cap a Mart, perquè, clar, algú hauria de posar una estació de servei amb lavabos, amb carregadors de mòbil, amb objectes típics d'allà, i diem, escolta, aquí tothom s'està apuntant com si fossin Miss Universo, i no, de la Terra només pot anar una representant, les altres hauran de venir d'altres planetes. I, de fet, plantejaven això, si algú de l'estació de servei es pot presentar a Miss Universo per això, com a representant de la gent que no viu a la Terra. Bueno, ja ho estem treballant, aquest tema, però sí. En fi, s'apropia la gent de la mundialitat de coses, eh? Molt bé. Què més tenim, a veure, David?
1: Va, anem... que tenim més coses. Avui és el Dia Mundial dels Esculls Marins.
0: Val.
1: I tenim que és el Dia Mundial de la Llet. De l'aliment.
0: Sí.
1: D'altra banda, si anem cap als Estats Units, atenció, perquè tenen, d'una banda, que és el dia del dubte.
0: Molt bé.
1: Però també és el dia de la determinació.
0: A veure.
1: I és el dia d'atrevir-se.
0: Escolti, no ho podem tenir tot. No,
1: i
0: tot,
1: per últim...
0: No.
1: Et diré que és el dia de llançar una moneda a l'aire.
0: Això està molt bé.
1: És a dir,
0: si
1: no ets... si dubtes,
0: sí,
1: si no tens prou determinació,
0: sí,
1: si no t'atreveixes, llença una moneda a l'aire
0: Està molt bé, eh?
1: I així decideixes.
0: És un dia completíssim. És un dia que amb aquest dia ho tens tot. O sigui, qualsevol situació la tens coberta. No, no, està molt bé. Tu, està molt bé.
1: Tenim també que és el dia de dir alguna cosa maca.
0: Molt bé.
1: Això hauria de ser cada dia.
0: Sí, sí.
1: És el dia del vestit femení.
0: Val.
1: També és el dia d'anar descalç.
0: I això ho faig.
1: Sí, això, sobretot a l'estiu, sí, ve sí, molt de gust.
0: Sí, sí, sí, tant i tant, tant que sí.
1: És el Dia Nacional de les Tanques Publicitàries.
0: Ah, mira.
1: És el Dia Nacional de la Maniobra de Heimlich. És aquella de quan un s'està ofegant perquè sí, se li ha quedat entrevessada alguna cosa mentre menjava, allò de fer força contra l'estómac i que surti disparat. Doncs,
0: que surti el Heimlich.
1: Aquesta maniobra de Heimlich no només hauria de ser un dia que s'hauria de celebrar, sinó tots els dies.
0: Tots els dies, quan sigui necessari, diguem.
1: Exacte, només quan sigui necessari. Clar, suposo que també ve la cosa perquè avui és el Dia Nacional de les Olives. I ja sabem que allò del pinyol
0: ja
1: ha causat molts problemes.
0: El pinyol pot obstruir el pas de l'aire, eh? Sí, senyor.
1: D'altra banda, és el dia de refermar els propòsits d'any nou.
0: Val.
1: Bueno, com que estem ja allò a mig, sí, a mig any, més o menys.
0: Doncs, que en molts casos pot ser de començar-los, però bueno, sí.
1: I per últim dic que avui és el Dia Nacional del Pastís d'Avellanes.
0: Ostres, que bo.
1: Que no l'he provat mai, no. Però ara no li faria un lleig.
0: Ha de ser bo. Bueno, ha de tenir gust, tipo així, com... No sé, hi ha un Nutella.
1: Sí, una cosa així.
0: Perquè l'avellana és el que té. La nocciola, eh? Doncs, escolta, meravellós, i ara em vindria... Ai, ara m'ho menjaria jo. Ara el tastaria jo, aquest pastisset, i que deixessin el d'això, eh? Agafem un tastet i ja el anirem acabant, eh? Ja anirem aprofitant el programa. Doncs bé... Això en quant a dies mundials, dies internacionals, interplanetaris i dels Estats Units, què podem dir del sant, David? A veure.
1: Doncs tenim que és Sant Aníbal Maria di Francia, és Sant Juan Bautista Scalabrini,
0: val,
1: és Sant José Tuc, tenim que és Sant Íñigo de Oña,
0: val,
1: que també Íñigo de Oña també
0: de Oña,
1: és una mica...
0: Íñigo de Oña.
1: Sí. Sant Simeón de Treveris, Sant Vistano de Leicester, Sant Ronon de Quimper, Sant Floro de Arvernia, Sant Capracio de Lerins, Sant Fortunato de Montefalco, Sant Amon, Sant Zenón, Sant Ptolomeo, Sant Ingenuo i Sant Teófilo de Alejandría, Sant Caritón, Sant Cariti, Sant Evelpisto, Sant Geracio, Sant Peón i Sant Liberiano de Roma, Sant Justino de Roma, Sant Isquirión de Licòpoli i Sant Próculo de Bolònia.
0: Vinga. Pròculo, eh?
1: Avui els noms tenien
0: que,
1: tela, eh?
0: Avui, a la que em quedava amunt... Saps allò com fan el jovent que diuen si has de triar entre el no sé què, no sé quantes, amb qui et quedes, amb aquest? Va, si has de triar entre aquest i un altre, amb qui et quedes, amb aquest? Pues jo em anava quedant amb diferents noms i al final m'he hagut de quedar amb Pròculo, perquè, clar, l'ha deixat al final i estava a tomar Pròculo mateix. Doncs, escolta, molt interessants els noms, però ara ja sabeu... que tenim una missió a aquest programa i és conèixer les notícies que eren importants, que eren tendència quan encara no hi havia xarxes socials, però eren tendència perquè eren les notícies més importants, o almenys les que ens criden l'atenció, de tot just fa un segle. Per tant, ens toca viatjar a un 1 de juny, però de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava tot just fa 100 anys.
1: Mira, a La Vanguardia avui ens expliquen lo que encerraba un huevo de Pascua.
0: Fixa't.
1: En medio del alegre Montparnasse, se reunían en una cena alegre uno de los días de Pascua la artista argentina Astra Juliana y varios amigos suyos, entre los que se encontraban escritores y artistas. En medio de la mesa, adornada de flores, se encontraba un huevo de chocolate de dimensiones respetables. Una amiga del artista se lo había enviado con ocasión de las fiestas pascuales, la cual amiga, una japonesa llamada Ban Honseu, habiendo terminado un viaje de estudio por las Indias, le anunciaba recientemente su próximo regreso a París y se hacía preceder por ese regalo acompañado de una carta. Al fin de la cena, Astra Juliana pidió a uno de los convidados, el escritor danés Ernar Birget, que rompiera el huevo y distribuyera los pedazos. Habiéndolo hecho con toda precaución, el escritor encontró dentro una cajita sellada que entregó al artista. En ella se contenía, sin duda, algún precioso recuerdo de la

Estats Units, Florida. Una calor que ho deixa tot enganxós. Un advocat de tercera categoria, una dona d'una bellesa pertorbadora, un marit ric que fa nosa i un pla per matar-lo, que sembla fàcil però que no ho és gens. Body Heat, Foc en el cos, estrenada el 28 d'agost del 1981, és exactament la mena de pel·lícula que sembla que hauria d'existir des de sempre, però que no existia. El neo-noir sexy, sufocant i moralment desastrós, que va recuperar l'esperit del cinema negre clàssic amb una energia nova i uns actors que el públic no coneixia de res i que ara ja coneix

0: fuego en el cuerpo.
1: Lawrence Kasdan en aquell moment tenia una posició envejable com a guionista. Havia escrit The Empire Strikes Back al 1980 i Riders of the Lost Ark al 1981. Tenia el telèfon molt ocupat i un gran capital de confiança a la indústria. I el que va decidir fer amb tot aquell capital va ser demanar-li a George Lucas que el deixés dirigir la seva primera pel·lícula. Lucas hi va accedir, però amb condicions. No volia que el nom de Lucasfilms aparegués en aquella producció, perquè en paraules seves, era massa bruta. El que sí que va fer va ser garantir $250,000 a la productora The Ladd Company per si Kasdan se sobrepassava del pressupost. I va anar un dia al muntatge per donar-li a Kasdan el consell que el director va descriure com el més útil que ningú li havia donat mai sobre el cinema. Lucas li va dir que fer pel·lícules no tenia res a veure amb les qüestions tècniques, sinó amb la classe de persona que ets. Un consell que, venint del creador de Star Wars, admet lectures diverses. El pressupost total era de $9 milions. La pel·lícula va recaptar-ne 24 als Estats Units i al Canadà. Un bon debut.
2: Qué calor. Acabo de ducharme y ya estoy sudando. ¿Sigue el fuego? Se ha extendido más. ¿Qué es?
3: El Hotel Sheawater. Mi familia comía ahí hace 25 años. Lo habrán incendiado para hacer rascacielos.
2: Qué pena.
3: Probablemente uno de mis clientes.
2: Me voy. ¿Para el caso que me haces? Sigue mirando el fuego. Ya has terminado conmigo. Te has divertido y estás agotado.
3: No comprendes que mi pasado se quema ahí fuera.
2: Allá tú. Yo me voy. Si consigo ponerme el uniforme.
1: Per al paper de Ned Racing, l'advocat amb tantes virtuts morals com músculs al cervell, el primer candidat era Christopher Reeve, l'home que portava penjada al coll la capa de Superman des del 1978. Reeve va llegir el guió i el va declinar. Li va dir al Washington Post anys després: "Em menyspreava massa a mi mateix, no creia que fos convincent com un advocat sòrdid." Una autocrítica que d'alguna manera resulta entranyable, però que, retrospectivament, sembla una oportunitat perduda de proporcions considerables. El paper va anar a parar a William Hart, un actor que en aquell moment havia fet molt de teatre, però que al cinema era relativament nou. Hart va construir un Ned Racing que funciona precisament perquè és brillant d'una manera que no li serveix de res. És massa fàcil d'enganyar, massa disposat a creure el que vol creure. Reeve, amb la seva presència física i la seva cara de noi net, potser no hauria pogut transmetre aquella fragilitat. Tot i que mai no sabrem si hauria estat millor o pitjor, perquè Christopher Reeve ho reconeixia, però afegia que s'alegrava que li hagués tocat el seu amic William Hart. L'altra gran història del càsting és la de Kathleen Turner. Body Heat era el seu debut cinematogràfic i inicialment els productors no la van deixar ni presentar-se a l'audició. La raó era completament desconeguda i la producció volia algú amb un nom ja establert en la indústria. Turner, que havia fet televisió però no cinema, va aconseguir que la deixessin llegir el paper d'amagat sense que els productors ho sabessin. El director Kasdan la va escoltar i va quedar convençut. Va haver de convèncer tota la resta, però ho va aconseguir. La veu de Turner, aquella veu greu i sensual que es va convertir en una de les seves marques de fàbrica, va ser el primer element que va seduir a Kasdan. La resta va arribar sol. El resultat va ser una actuació que la revista Empire va citar el 1995, quan va incloure Turner a la llista de les 100 estrelles més seductores de la història del cinema. Una llista a la qual s'arriba generalment per mèrits propis. I una carrera que des d'aquell 1981 va créixer de manera exponencial, amb Romancing the Stone, Peggy Sue Got Married o The Accidental Tourist. Tot ha pres d'un debut en el qual no la volien ni deixar entrar.
2: Soy una mujer casada.
3: ¿Y eso qué tiene que ver?
2: Ni más ni menos que no busco compañía.
3: En tal caso diga, soy una casada feliz.
2: Es asunto mío.
3: ¿De qué?
2: Si soy feliz o no.
3: ¿Y realmente lo es?
2: No se las da de listo. Me gusta en un hombre.
3: ¿Qué más le gusta que sea? ¿Gandul? ¿Feo? ¿Ardiente? Yo soy todo eso.
2: No tiene pinta de gandul. Funciona esta conversación.

0: relación con otras mujeres?
1: Con algunas, si tienen poco mundo.
0: Menos mal. Creí que me estaba quedando anticuada.
1: Le invito a tomar algo.
0: No insista, ya le he dicho que tengo marido.
1: Le invitamos a él también.
0: Está de viaje.
1: Esos son mis preferidos. Brindaremos por él.
0: Solo viene los fines de semana.
1: Me gusta cada vez más. Aprovechese, dentro de 45 minutos me iré irremediablemente.
0: ¿Quiere invitarme,
1: eh? Sí.
0: Tomaré un helado.
1: ¿Gusto?
0: Cereza.
1: Cereza, ponga dos. Usted no vive en Miranda Beach. Nos conoceríamos.
0: ¿Tan pequeño es Miranda?
2: Body Heat es va enregistrar en bona part al Palm Beach County de Florida, inclosos el centre de Lake Worth i l'enclavament costaner de Manapalan. Unes localitzacions que no es van triar per casualitat. La calor de Florida, en aquella època, i en aquella pel·lícula, no és simplement atmosfera, és un personatge. Kasdan volia que l'espectador sués veient la pel·lícula, que la calor sufocant fes comprensibles decisions que en un ambient atemperat potser semblarien irracionals, que el desig, com la temperatura, semblés impossible de controlar. Les escenes es van rodar realment a l'exterior en els mesos càlids i l'equip tècnic va haver de treballar en condicions que no devien ser exactament còmodes. Però el resultat visual ja justificava la suor. Aquella humitat visible, aquelles samarretes que s'enganxen, aquelles nits que no refresquen, tot plegat dona a la pel·lícula una textura física que molts thrillers eròtics posteriors han intentat imitar sense acabar d'aconseguir-ho. Un detall curiós del rodatge és que hi havia material de les escenes de sexe que era més explícit del que es va estrenar. En un passi de prova a West Palm Beach, la zona on s'havia rodat, i en una altra ciutat, es va mostrar una versió amb imatges més gràfiques. La muntadora, Carol Littledon, va explicar que van decidir que menys era més. La versió comercial va eliminar aquell material addicional i el resultat va ser, paradoxalment, més suggeridor que si s'hagués mostrat tot.
3: ¿Qué te pasa? ¿Te distrae un poco de música? Te he dicho que es así, rápido, con ganas, es muy fácil.
1: ¿Ya está?
3: Utiliza el reloj o conéctalo a algo móvil. Ataca fuerte. Yo iré a colocar los imanes. Que lo quieres más rápido, lo aceleras, con eso basta.
1: ¿Va con gasolina normal?
3: Normal, sin plomo, súper, como quieras, señor letrado. Te advierto que este cacharro tiene un inconveniente.
1: ¿Cuál?
3: Se detecta fácil. Aún después de la explosión, sabrán que fue provocado.
1: Eso es lo de menos. ¿Nada más?
3: No, no, no, no. Aún queda algo. Tienes que entrar y tienes que salir. Elige el mejor lugar y la mejor hora. Y sobre todo, procura pasar desapercibido. Si fuera tan sencillo, cualquier tonto lo haría.
1: Perdona.
3: Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Estás oyéndome, tonto? Porque me caes bien. Tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué diablos tramas? Esto no es un juguete para divertirse. Prepárate a escuchar. A ver si esto te resulta familiar. Cuando se proyecta cometer un crimen, hay 50 modos de meter la pata. Si consigues rebajarlos a 25, eres un genio. Y tú no eres ningún genio. ¿Sabes quién me enseñó eso? No fumes aquí. Oye, ¿por qué no me dejas hacerlo por ti? Lo haré gratis. No olvido que a ti te debo estar en la calle.
2: Body Heat és, obertament i sense vergonya, una relectura de Double Indemnity del 1944 de Billy Wilder, que al seu torn estava basada en la novel·la homònima de James Cain del 1943. Kasdan no ho amagava. L'estructura és la mateixa. Una femme fatal, un home feble, un marit que cal eliminar, un pla que sembla perfecte i tot el que s'ensorra a partir d'aquí. La diferència és el context. Double Indemnity operava en el marc del cinema negre clàssic de la postguerra, amb les seves ombres expressionistes i els seus codis morals implícits. Body Heat traslladava tot aquell engranatge al 1981 amb una permissivitat sexual molt diferent i amb una Florida subtropical que substituïa les ciutats nocturnes del noir original. El cineasta i acadèmic Frederick Jameson va analitzar la pel·lícula el 1984 com un exemple de postmodernisme que reciclava el passat sense proposar res de nou. Altres han argumentat que la pel·lícula era perfectament capaç de dir coses noves, però amb un vocabulari antic. El que és indiscutible és que Body Heat va obrir la porta al neo-noir dels anys...

anys 80 i 90, i que la seva influència en pel·lícules posteriors que jugaven amb la femme fatale, el thriller eròtic i el crim passional és difícil de sobreestimar. Cal dir que avui dia el web Rotten Tomatoes té una puntuació d'un 96%, un índex molt poc comú per a una pel·lícula del 1981 que no és exactament una obra de capa i espasa ni un clàssic d'animació. La seva combinació de gènere, d'erotisme i de construcció dramàtica ha resistit de manera notable al pas del temps i la reputació de Kasdan com a director ha crescut amb el pas dels anys fins a ocupar un lloc ben sòlid en la història del cinema americà de la dècada. La música va ser composta per John Barry, que va gravar 10 demos en una sola sessió i va escriure tota la partitura en poc més d'un mes. El tema principal associat al personatge de Matty Walker és una de les seves composicions més sensuals i inquietants i contribueix de manera decisiva a construir aquella atmosfera de perill dolç que caracteritza tota la pel·lícula. I si alguna vegada teniu curiositat per saber com acaba tot plegat, l'anuari del col·legi ho diu tot. Però no espereu que els personatges aprenguin res.

0: Sempre diem que en els llibres podem trobar molta informació que ens pot estalviar, sobretot, temps. Mira, jo quan parlo amb la gent sempre em diu: ai, és que em falta temps per fer això, em falta temps per fer l'altre. Doncs mira, llegir ens permet estalviar molt de temps perquè podem aprendre precisament dels aprenentatges que molta gent ha tingut al llarg de la vida, sigui en la professió que sigui. Però si a més és una persona que ha estat exitosa no només en l'esport que ha fet, sinó després amb tota la vida que hi ha després, que és molta més de la que dura la carrera esportiva, doncs hem d'estar escoltant amb les orelles i els ulls ben oberts d'aquest El algoritmo del éxito, Reinvéntate y alcanza la libertad financiera, que està escrit pel grandíssim Ferran Martínez. Ferran, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, gràcies a vosaltres.
0: Mira, jo era molt fan, encara ho soc, però era molt fan del Ferran, fins al punt que jo en l'equip de bàsquet del col·le duia el 13. Amb això ja... Sí, vull dir, és d'aquelles coses que ja t'uneixen. Això, aquestes coses t'uneixen, Ferran. El que passa és que...
1: Ostres,
0: no ho veig. Sí, el que passa és que tu vas anar creixent, jo no. I llavors va haver un moment que jo vaig dir: home, mira, a mi l'atletisme se'm dona millor, si de cas tiraré per aquí. Que això també va una mica de la vida, no? De ser plenament conscient d'en què allò et pot anar bé, quan pot durar, i sempre estar molt atent, que sí, Ferran?
1: Sí, i tant, i tant. De fet, mira, jo quan vaig començar a jugar a bàsquet no ho vaig fer per l'alçada, sinó perquè ens hem... juntar un grup d'amics del col·le, jo tenia 8 anys, i resulta que, com són les coses, perquè m'agradava molt, molt el bàsquet i el que representava els valors i tot, amb 12 anys ja vaig fitxar pel Barça i automàticament, clar, vaig començar a entrar en una dinàmica doncs, més seriosa, i jo fins pràcticament que no tenia 14 anys o així, tampoc em pensava que podria arribar a ser professional, perquè ja era tan feliç jugant al Barça amb els meus amics i jugant campions d'Espanya. I a partir d'aquest moment, doncs, imagina't, es va convertir en una professió i en qüestió de 2 anys vaig passar de demanar autògrafos als jugadors del primer equip a estar allà amb ells jugant, quasi sense adonar-me compte.
0: Ha de ser fantàstic aquesta d'això de gaudir de veritat, no? Quan es parla de l'ikigai, no? Doncs es parla precisament d'això, de que sigui una cosa que t'agradi molt, per tant t'ha d'agradar, perquè li hauràs de posar moltes hores, que se't doni bé, això és important, i que verdaderament doncs, hi hagi alguna demanda i estigui ben pagat, es diu, no? Que t'hi puguis guanyar la vida. Però clar, aquí és on entra un element clau, que tu has sigut dels pioners en veure clar que la carrera esportiva pot durar més o menys,

0: però s'acaba. I, per tant, ja s'ha de començar a preveure què passarà després, perquè en el llibre, per exemple, reflexes, no?, d'articles de diari i de tot, doncs quin percentatge tan alt de jugadors, d'esportistes professionals, doncs acaben a la ruïna total.
1: Sí, i això, la veritat és que és molt trist, perquè, clar, només un percentatge molt petit dels esportistes professionals poden guanyar el suficient com per guanyar-se la vida. Si a sobre ho fan malament durant la seva etapa de jugador i no poden estalviar, hi ha un sotrac molt gran. Però ara imagina't, sobretot, atletes, nedadors, gimnastes, tot aquest tipus de gent, inclús molts d'ells medallistes olímpics, no?, que destinen tota la seva vida a l'esport professional i quan es retiren no han pogut estalviar res, perquè viuen d'ajudes d'ADO, bueno, de beques.
0: Sí.
1: Clar, no és el mateix un futbolista o un jugador de bàsquet o un pilot que un atleta que, a més, destinen igual o més hores al seu deport, no? Llavors, és molt important que mentre ho estàs practicant tinguis molt clar que això durarà pocs anys i, d'alguna manera, quan parlo de llibertat financera,
0: sí,
1: em refereixo a tenir el màxim de coneixements possibles per poder agafar tu el control de la teva vida, independentment que tinguis assessors molt bons o que tinguis gent de confiança al teu voltant.
0: Clar, i que després, sempre s'ha dit, no?, la gent que sabeu de finances, d'economia, del que és la inversió, cadascú té el seu perfil, no?, de més de risc, més de tranquil·litat, més segur, vull dir, cadascú, però el que cal és coneixement i el que cal és informació i que sigui absolutament necessari. Igual que ara tot sembla que tinguin un estilista personal, no?, perquè ara és molt diferent de la teva època, en què, verdaderament, ara la gent, doncs, està més pendent quasi de les xarxes socials que de l'esport. Per sort, el Barça ens estem salvant darrerament. Però el que passa és això, que vull dir que hi ha molt de... Pues caldria que també tinguessin assessors com tu, Ferran, per poder començar a entendre les coses. Perquè, per exemple, un dels primers temps morts, perquè en el llibre del Ferran anem trobant no només quatre quarts, que és que està molt bé per dividir el temps, tot i que els que ja tenim uns anys, abans eren dos partes, eh? Eren dos partes.
1: Sí, això és veritat.
0: Vull dir que ara ja això és modern, per nosaltres, quatre quarts, però bueno, hi ha quatre quarts, hi ha temps morts. I els temps morts estan molt bé per reflexionar, per dir, escolta, anem a mirar-ho bé. I un dels primers crec que és necessari en general, però encara més, jo crec, els que heu sigut esportistes d'elit, que és el tema de viure per sota de les possibilitats que tens. Això em sembla fascinant.
1: Sí, perquè al final ens creem unes necessitats que en veritat no necessitem per res. I llavors moltes vegades és normal, també sol passar, que quan un passa d'estar en una situació normal a tenir un supercontracte i tot el que representa això, l'aspecte social, que tothom el coneix i tot, és molt fàcil que se't pugui anar una mica al cap i et comencis a comprar coses que sempre havies somiat i que no necessites en veritat, no? Com cotxassos, com rellotges, sí, sí, com malgastar d'alguna manera sense planificar i pensar que allò té una duració. És el que jo parlo de aixetes obertes, que és que jo vull això, m'ho compro, no? Clar. I molt bé, i quan es tanqui l'aixeta, què passarà? Diu, bueno, quan es tanqui ja veurem. No, ja veurem no, perquè com més agafes el nivell de vida, més difícil després és poder-lo baixar. I ara ens hi ha casos, com comentes, d'esportistes que han guanyat moltíssim i que s'han arruïnat. Però el missatge del llibre no és tan dirigit a superesportistes,
0: no,
1: ni
0: no
1: res, sinó
0: clar,
1: a aplicar una disciplina d'aquest tipus per qualsevol tipus de persona.
0: De fet, hi ha un també en algun d'aquests temps morts, parles d'una cosa que em sembla molt interessant, perquè sempre s'havia dit més o menys això de que puguis tenir una mica el coixí, no? Que sempre s'ha dit el coixí. I aquí ho defineixes amb que hi ha com se li diu de l'1 de gener, no? El fet de tenir pràcticament que si deixessis de treballar, que si deixessis de cobrar, que poguessis viure un any, no?, amb el que tinguessis. Clar, tu, per exemple, això és molt bàsic perquè en qualsevol moment podem tenir un impediment del que sigui, no?, físic, de no poder treballar o que hi hagi, doncs, imagina't, una pandèmia, el que sigui, doncs que puguem subsistir. Clar, tu, per exemple, quan vas tenir la teva carrera, et vas haver de reinventar molts cops perquè, escolta, ni que sigui anar a jugar, doncs, a països de fora, no?, com Grècia o quan sigui, no? Ostres, això demostra que sí, et pot sortir bé, però i si surt malament, no? Això és molt complicat, no?, de gestionar.
1: Sí, jo sempre dic que primer has de tenir molt bona capacitat d'adaptació a qualsevol tipus d'entorn, però sempre ho has d'enfocar de manera positiva. Què vol dir? Que tu pots agafar qualsevol tipus de repte. La meva carrera sempre m'he mogut per això, per reptes esportius, no? I una vegada he estat al Barça i ho he guanyat tot, al Joventut i ho he guanyat tot, doncs, també tenia el repte de poder anar a Grècia, en el Panathinaikos, el millor equip d'Europa en aquell moment, també a poder competir amb els millors jugadors. Llavors, tot té riscos, sobretot. Vius en un altre país, t'emportes la família. Jo, quan vaig anar cap allà, els meus fills tenien un any i mig, el nen, i 5 mesos la nena, imagina't, amb la meva dona. T'imagina't. Això és un... no deixa de ser una aposta i un risc, no? La qüestió quina és? Que si tu tens aquesta mentalitat optimista i aquestes ganes d'adaptar-te, en qualsevol lloc que vagis pots trobar... la teva avantatge competitiva, diguéssim, no? Llavors era obvi que anàvem a un club molt gran i bueno, podia sortir malament o podria tenir una lesió, sí, però com sempre m'havia planificat molt bé i sempre havia fet uns càlculs de dir, bueno, doncs si jo, per exemple, guanyo 10 i amb 4 puc viure tranquil·lament, els altres 6 és com si no els tingués. Mm-hmm. I aquests 6 és com si no els tingués són els que dedicava a la inversió. Clar. I llavors sempre vaig mirar molt de cada any, diversificar molt i estar molt a sobre. I per això la tecnologia em va ajudar molt, perquè sempre m'havia agradat molt programar. Uh-huh. I havia començat a programar en BASIC i amb aquests llenguatges antics. I això em va ajudar molt a fer-me el meu propi pla financer mentre jugava.
0: Quina meravella. GoTo, la fila, és que amb això també coincidim, Ferran.
1: Sí,
0: home,
1: sí.
0: Quina meravella. I després van començar a dir, no es poden fer els GoTo. I aquí ja em van liar, perquè clar, jo de cop vam començar a fer bucles i situacions d'aquestes. O sigui que meravellós, Ferran.
1: Sí.
0: És sí, allò de sempre s'hauria de buscar això de tenir mente sana en corpore sano, implica tot això, no? Implica saber de moltes coses, anar aprenent. I com dius, clar, transmets que et movia també la il·lusió, no? Els reptes també són il·lusió, no?
1: Sí.
0: Sense aquest... el repte pot ser allò una idea, no? Pot ser el cap, però la il·lusió també és el motor, és la flama, és allò que et fa tirar endavant, que sí?
1: Clar, sí, tant. La clau també és amb qualsevol feina que facis, i jo sempre ho intentava també de l'època de jugador, d'intentar buscar-me una motivació diària cada dia, no? Perquè pensa que quan portes tota una temporada, et fa mal tot, estàs a vegades amb problemes físics de dolors de genoll, de peus, d'esquena, del que sigui, no? I saps que t'has d'aixecar d'hora per anar a entrenar, inclús moltes vegades jugar infiltrat. Clar, tens que trobar la motivació per llevar-te i dir que bé, avui doncs, intentaré competir millor en l'entreno, avui intentaré millorar aquest aspecte del meu joc. Aquest mes em posaré com a objectiu pujar el meu percentatge de llançaments o agafar més rebots. I aquests reptes, mini reptes diaris, fa que agafis les coses amb optimisme i amb il·lusió, no? I és el que realment necessites per anar-te motivant. I això ho he trobat també després de la meva carrera esportiva, intentant-me sempre rodejar de gent molt millor que jo i de tot tipus d'àmbits, tant des d'àmbits científics, de tot tipus, doncs perquè t'aporten molt, no? I a partir d'aquí també t'ajuden a aprendre i a obrir-te molts camins. Gràcies també, sobretot, a les relacions o al networking que has pogut fer quan eres jugador, i això és molt important, també.
0: En el llibre hi ha, fins i tot, fàbules japoneses, perquè a vegades de diferents cultures, de totes se'n pot aprendre una mica, com bé deies, no? I la relació, doncs, amb entendre els diners... A mi una cosa que sempre, que darrerament m'ha cridat molt l'atenció, Ferran, és quan et diuen, escolta, pensa també... pensem massa en el que ens costa... això quan costa en diners, no? I no sempre sabem calcular bé. En canvi, si calculem quantes hores de treball ens se suposa comprar-se una cosa... Ostres, tot canvia, eh? Perquè dius, a veure, jo m'he d'esforçar doncs, la feina d'una setmana i mitja per comprar-me això. No vol dir que no t'ho compris, però que entens molt bé en què estàs invertint, no? I això va molt amb la idea de l'aixeta que deies abans, no?
1: Sí, sí, tant i tant, perquè és quan realment et dones compte de si val la pena destinar tant esforç i tantes hores a algú que realment no necessites o que no et farà cap tipus de servei. Per tant, hem de passar una miqueta d'això que deies de... dels orientals, és veritat, no? Hem de passar de la cultura aquesta del tenir, de tenir coses, a la cultura del ser, no? De ser, d'estar feliç, de poder viure doncs, amb una felicitat que no depengui de lo que tinguis o deixis de tenir, sinó de poder viure tranquil i poder fer les coses que tu vols realment.
0: Ferran, a nivell d'inversió, quan has anat coneixent els mercats, quan has anat coneixent doncs, el que la tecnologia, no? Deies que t'has anat assessorant doncs, coneixement, i clar, parles en el llibre del que va suposar, per exemple, les famoses .com, no? Que clar, que aquell moment en què els dominis començaven doncs, a ser una cosa important, i la gent s'hi va llançar, gent que hi sabia i gent que no en sabia. I llavors, clar, va haver un moment que allò va petar. Històricament ja ha anat passant en diferents moments, no? Pues això que les telefòniques, jo recordo que el meu avi m'ho deia, diu, la gent que va invertir en les telefòniques. Bueno, pues això ha passat en diferents moments.

0: I en el llibre també parles de, del que suposa del FOMO, no? És a dir, de, escolta, si algú està ficant diners en una cosa, anem-hi tots cap allà, no? Ara pot estar passant una mica amb la IA, tu que la coneixes bé també, tot i que sembla que sigui una mica diferent, oi?
1: Sí, home, sempre han hagut èpoques diferents en, en les quals han hagut coses que la gent s'ha ficat una mica per la cultura aquesta de seguir, com es diu, a la manada, no?
0: Sí,
1: tothom
0: sí,
1: fa
0: sí,
1: això,
0: total.
1: Jo també ho faig, no? I el que sortia primer és el que sortia beneficiat i els que es quedaven enrere pues, passant problemes. No, jo crec que el tema de... Sí que hi ha molt FOMO amb el tema de la intel·ligència artificial, però l'important és no invertir mai en coses que no entenguis. I realment ningú hi entén del tot, no? Però sí que pots analitzar molt bé i fer-te preguntes i dir, bueno, on està l'avantatge de poder invertir en companyies que es dediquen a intel·ligència artificial? Perquè tothom parla d'intel·ligència artificial i, en veritat, tu pots pensar que només és el ChatGPT o el que tu li vas preguntant i et va dient, o coses molt més potents que ajudaran a resoldre greus problemes de la humanitat, no? Com temes científics, temes d'investigació de nous medicaments. Llavors, sí que hi ha moltes empreses d'aquest tipus que estan ara mateix, com estava, per exemple, a la informàtica en els anys 60, i que són molt importants, doncs, si vols tenir una visió a llarg plaç, poder invertir, com la computació quàntica, per exemple,
0: oi,
1: no?
0: Sí.
1: Que és un món que m'agrada molt i que ja fa temps també que estic estudiant i analitzant i que tinc diverses companyies d'aquest tipus també amb això, no? D'alguna manera és dir, igual que quan vaig començar a jugar era la onada d'internet i jo en aquella època tenia 13 anys o 12 i es veia venir que seria, ens canviaria la vida, després va venir també una mica no tan forta, però una onada del blockchain que també ens està canviant la vida i està canviant el sistema financer mundial. I ara mateix doncs, l'onada de la intel·ligència artificial i la de la computació quàntica també.
0: Fixa't que aquí el Ferran ens va explicant en el llibre coses que a mi m'han fet riure i plorar al mateix temps, no? Perquè quan parlava del seu primer IBM, un no pot evitar doncs, això, no? Viatjant el temps, i ens explica aquí el Ferran que era un 286, que llavors els coneixíem així amigablement com un 286, després van aparèixer els 386 i anaven fent així. I tenia una capacitat de RAM de 256K, que era ampliable a 16 megas.
1: Sí.
0: I el fet de posar-ho amb signes d'admiració diu molt. Diu molt que en aquell moment semblava que jo era el màxim. Mira, jo recordo un disc dur, que eren de 20 megas la majoria, i recordo que me'n vaig comprar un de 100 a l'institut, que és quan llavors anava, em van dir, diu, però no te l'acabaràs mai, no? Com ho van dir? És que, clar, amb 100 megas, on aniràs a parar? 0,1 gigas, perquè ens entenguem, el que ara és qualsevol cosa ocupa gigas, no? Com ha evolucionat tot és una cosa increïble, no? I ara, quan parles de la computació quàntica, és que em sembla un món absolutament fascinant, aquest,
1: Sí, jo crec que és molt important per conèixer el futur o pues, saber d'on venim i saber el passat, no?
0: Sí.
1: I llavors és molt xulo poder explicar que vam començar doncs, amb aquests ordinadors 286, 386, amb els Intel, amb els Pentium després, i com ens anàvem ampliant i com anàvem entenent els diferents sistemes operatius que havien. Al principi era l'MS-DOS, que era només text, no? Quan va sortir Windows va ser una revolució. Jo vaig ser dels primers a tenir els Apples, saps? El Macintosh i tot això, o l'Apple Newton, que la gent em deia, uf, això és només per arquitectes i per dissenyadors. I era veritat, no? Però deia, fixa't ara, no? Quan van sortir les primeres PDAs, que eren com les antigues tablets, i llavors, per entendre el que ens ve, és molt bo saber d'on venim, també. I jo crec que bueno, la computació quàntica, al final, no deixa ser res més que utilitzar les propietats de les partícules quàntiques, a favor de crear uns bits, que són bits quàntics, no? Que poden ser un 1, un 0 o un 1 i un 0 al mateix temps.
0: Wow.
1: I això et dona una potència il·limitada de càlcul i ara mateix estem doncs, com això que et deia, no? Com estaven els ordinadors als anys 60, amb un període molt, molt, molt precoç, però que tot hi arribarà. Doncs com abans estiguis en aquest món, millor.
0: Que bé que t'expliques, perquè jo, un molt amic meu, que és el Dani Jiménez, el divulgador científic, ell sempre... Que jugàvem a bàsquet junts, Ferran, o sigui, jugàvem al mateix equip. Quan jo era el 13, ell era el 15, perquè et facis una idea.
1: Ostres,
0: quina casualitat. Doncs ell sí que era més alt, ell sí que podia, doncs això. I escolta'm una cosa, i l'altre dia li explicava per la física Univers Rebel, no? El llibre que ha publicat ara, que parla de quàntica, i diu, quan em pregunten què és la quàntica, dic,

0: Començo a suar i dic, bueno, clar, perquè és que explicar una cosa tan meravellosa i tan difícil de comprendre és realment complicat, i de veritat que aprens moltíssim amb l'algoritmo de l'èxit, on parles de qüestions bàsiques per a qualsevol persona, com pot ser com preveure la jubilació, com assegurar doncs, les finances que vas tenint, és a dir, des d'un punt de vista legal, des d'un punt de vista... doncs a poder tot fer aquests càlculs i aquestes diversificacions. I m'ha cridat molt l'atenció quan vas compaginant, no?, amb històries de la teva vida esportiva, veure't, clar, també al llarg dels anys, no?, ben jove ja al costat de Díaz Miguel, no?, per exemple, o Brado, sí, vull dir, sí. Una sèrie de gent que dius, ostres, tots els hem admirat molt, hem vist coses d'ells, i clar, tu has pogut aprendre directament d'ells. Segur que t'ha influït molt, no?, els seus aprenentatges.
1: Moltíssim, moltíssim. Per això dic que al final he sigut un gran privilegiat, perquè he tingut l'oportunitat de conèixer tota aquesta gent. Tots m'han aportat moltíssim. I quina sort, doncs, haver pogut tenir aquestes dues vides. La vida esportiva, on com tu deies, Díaz Miguel, Obradovic, Malkovic, gent de tot tipus de cultures i de països diferents, i posteriorment també en el món financer, en el món també de Silicon Valley, d'haver conegut gent doncs, que ara són eminències mundials i els has conegut fa 20 anys i vist el que hem pogut arribar a fer, doncs, clar, és un privilegi, perquè sobretot d'aquí el que treus és tot l'ensenyament que tu tens d'ells, no? A part d'haver-los conegut o una relativa amistat amb ells, doncs tot el que t'han aportat a tu a nivell de coneixement. I aquest coneixement jo crec que és la inversió més bona que qualsevol persona pot fer. Tot el que inverteixis en saber més és el que més et servirà a la vida.
0: Totalment, i segur que coincideixes amb allò de que allò que et costa més, no?, d'aquest repte, no?, d'aquest aprenentatge, després és el que et dona més gratificació, no? Per tant, m'imagino que igual que has sigut un esportista d'èlit, has volgut seguir a la vida doncs aplicant tot aquest esforç i totes aquestes ganes de fer-ho bé i seguir practicant, no? El que hi tira que no entrava, doncs el torno a assajar fins que agafo aquesta seguretat per tirar. Després, si fallo o no fallo, no? Imagino que és una mica, no igual, però tu fas aquest camí d'aprenentatge, no?
1: Sí, sí, sempre explico que al final l'esport és la millor escola de vida, perquè pots comparar-ho absolutament amb qualsevol aspecte de la vida personal o de qualsevol tipus de situació que puguis viure. Llavors, al final, és veritat, no?, que també, com en un anterior llibre que vaig escriure, que es deia Zen 305, que parlava molt de tècniques, diguéssim, de Zen, en el qual es parla molt que amb la pràctica, l'entrenament, arribes al final a la intuïció, i és quan les coses surten per si mateixes o com flueixen, doncs això és el mateix, no? Al final t'empapes d'una sèrie de valors que després ja no els estàs pensant, sinó que ja l'has viscut tan a dintre que et surten sols i bueno, pots gaudir una mica doncs, del que jo dic aquí en el llibre, que és com la meva llibertat a l'hora de prendre decisions, tant la financera com de qualsevol tipus.
0: I que la riquesa, dius, no és els diners, sinó aquella vida que has pogut fer i que t'has pogut permetre gaudir i viure-la a la teva manera. Així que, Ferran, que per molts anys de més èxits i que puguis seguir publicant molts llibres i els puguem aquí recollir. Una abraçada ben forta.
1: Doncs moltes gràcies i una abraçada. I m'ha fet molta il·lusió això del 13, eh? Tota la vida l'he portat,
0: ai, sí.
1: Pues que bé.
0: Sí, sí, som gent especial, els que duiem el 13. Felicitats, tant, perquè a més que l'has dut a molts grandíssims equips. Així que endavant
1: tot
0: i fins la propera. Que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent ja estrenar no només la setmana, sinó directament el mes sencer. I és que estem estrenant el 1 de juny de 2026, però sempre ens agrada acabar el programa amb alguna notícia, amb algun fet curiós que valgui la pena de conèixer i de veure, que ens pugui donar tema de conversa al final. Quina has triat avui, David? A veure.
1: Doncs atenció, perquè és que la notícia d'avui té miga. Parlem d'un cas. Això ha passat a Califòrnia i parlem de la denúncia que ha fet un senyor que es diu Mark Culbertson. El cas és que l'avi del Mark Culbertson va morir fa aproximadament un any. El van incinerar i la família va decidir comprar diverses urnes funeràries per dividir-se les restes del seu avi. Això fa aproximadament un any no s'havien pogut ajuntar i ara recentment s'han ajuntat per cadascun portar la seva urna i posar-hi una part de les cendres dintre de la urna, que ja em sembla una cosa ja una mica tètrica,
0: sí,
1: saps? Anem a repartir l'avi.
0: Sí, bueno, sí.
1: Però bueno, cadascú, mira, sap el que fa. El cas és que ell va comprar la seva urna a través d'Amazon, que és una altra cosa que em sorprèn, que a Amazon es venguin urnes funeràries.
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Bé, van ajuntar-se, cadascú portava la seva urna. Què va passar? Que en el cas de Mark Culbertson, la seva urna ja venia plena.
0: Ostres!
1: Es va trobar que ja hi havia una substància grisa, unes cendres, que té tota la pinta de que allò era de segona mà. El cas és que, clar, va denunciar-ho a Amazon i sí, li van oferir que li donaven un reemborsament dels $19.99 que li ha costat. Però ell ha decidit una altra cosa, perquè, clar, li van dir, mira, porta-ho a la funerària més propera, ho deixes allà i que s'encarreguin. Ell ha decidit que, bé, comprava una altra urna per emportar-se la part del seu avi, que li corresponia,
0: sí,
1: però que està disposat a dedicar temps i energia per descobrir de qui eren aquestes cendres per poder-les tornar a la seva família.
0: Veus? Bueno, clar, està interessant. Home, no sé si ho tindrà molt fàcil.
1: No sé si serà senzill, eh?
0: Clar, diu, mira, per la cendra no l'acabem de reconèixer, saps? Allò que dius...
1: Per la prova d'ADN, tampoc.
0: Tampoc ho acabo de veure. Déu-n'hi-do. Doncs les històries meravelloses que tenen aquesta... Bueno, que no ens deixen mai de sorprendre. En fi, doncs, David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès acabar de gaudir, o si l'estan començant aquest dilluns, 1 de juny de 2026. Tornem aquesta propera matinada, com sempre, a 2:15. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Peto, ¿qué me estoy perdiendo al otro lado?
1: He llegado a la conclusión de que me he gastado, me he gastado, me he gastado, me he gastado, me he gastado, me he gastado.
2: Donde Alsina.
3: Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Felicidades hoy a los Maximilianos.
4: ¡Hala, ya se ha quedado pillado Alsina otra vez!
2: Más de uno en Onda Cero.
5: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
6: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
7: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
8: Avui parlem amb un vell conegut, Proyema.
9: Entitat que treballa per prevenir l'exclusió social dels joves en situació de vulnerabilitat, especialment aquells que poden assolir la majoria d'edat sense cobertura d'habitatge, amb dificultats d'accés a la formació, incertesa administrativa i manca d'ingressos regulars.
8: A veure, abans que res, David, recorda'ns com preveniu l'exclusió social amb aquests joves.
10: Bueno, nosaltres juguem amb la llengua materna dels joves com a eix transversal.
8: Doncs aquest aprenentatge li vull preguntar a ells, a la Madhu, al Cant, al Califa, què us sembla poder aprendre català? Com us ha anat a vosaltres? A veure, qui s'anima?
9: Ara, ningú
8: ara ve la vergonya, ara ve la vergonya.
7: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: Comencem l'agenda amb el Festival Espurnes Barroques. Celebra la seva 9ª edició del 9 de maig al 7 de juny en diversos municipis de Catalunya Central, amb una programació inspirada en el món dels somnis. El festival combina música barroca, patrimoni, gastronomia, tallers i activitats culturals en espais singulars del territori. Seguim amb l'exposició Records. La vida a través del cinema domèstic reflexiona sobre la memòria i les filmacions familiars, des de les càmeres antigues fins als mòbils actuals. Es pot visitar del 3 de desembre al 7 de juny al Caixa Fòrum Barcelona, amb entrades a partir de 6 euros. La visita familiar, visita dels menuts, permet de redescobrir l'entorn de Mont Natura Delta de l'Ebre, amb activitats com observar flamencs, conèixer històries i practicar tradicions del Delta. Es fa els dies 6 i 7 de juny a les 10:30 del matí, amb preus de 14 euros per adults, 6 per infants. La Fira Castellet Medieval celebra una nova edició transformant el nucli de Castellet i la jornada en un escenari ple d'activitats amb espectacles, tallers, artesania i ambient medieval. L'esdeveniment és gratuït i ofereix una experiència cultural per a tots els públics. Per acabar, us porto al concert de Carles Casas Diu Llach dins del Mediterranean Guitar Festival. Reinterpreta l'univers musical de Lluís Llach amb una mirada íntima de Carles Casas. L'actuació amb la participació de Camerata Venezia ofereix una proposta emotiva i delicada amb entrades a 10 euros.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
12: Són les 6:30, les 5:00.

0: amb millores salarials rellevants en els pròxims anys, la recuperació de drets retallats com els sexenis i un reforç destacat de personal per l'escola inclusiva. També posa en valor la inversió global de 2.700 milions d'euros en 4 anys com una aposta clara del govern per l'educació, tot i recordar que els resultats no seran immediats perquè l'educació és lenta i és cara. Des d'USTEC, la valoració és més matisada. Consideren que l'acord podria ser millor, però defensen que és el màxim que es pot aconseguir ara, després d'un cicle llarg de mobilitzacions. En aquest sentit, han decidit desconvocar les vagues previstes aquesta setmana per facilitar la consulta entre el professorat, però avisen que si el preacord no rep el vistiplau de la plantilla, no descarten tornar a convocar noves jornades de vaga.
1: Gràcies, Joan. Els professors aturen de moment les protestes, però els qui apugen al top per tornar a fer sentir la seva veu són els metges. A partir d'avui, el Sindicat Metges de Catalunya ha cridat als facultatius a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària, és a dir, a no fer cap minut extra. La campanya ha anat sumant adhesions i fins al moment compta amb 112 serveis de 27 hospitals catalans.
2: Más de uno Catalunya.
1: Una nena d'uns 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre a Badalona per una bala perduda durant un tiroteig. Els fets han passat cap a les 7 i quart al barri de Sant Roc, en el que la policia apunta que hauria estat un enfrontament entre famílies. La menor ha rebut l'impacte al braç, però es troba fora de perill i ha estat traslladada a un centre mèdic. Ara els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets, mentre que Interior ha reforçat la presència policial a la zona. Les autoritats municipals vinculen l'incident a conflictes entre clans i reclamen mesures per millorar la seguretat. Sàpiguen també en aquesta plana de successos que a Girona dues dones de 27 i 26 anys han resultat ferides aquest diumenge al vespre després de l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici. Les joves es trobaven dins d'una piscina instal·lada a la terrassa quan l'estructura s'ha dit i han caigut al local de la planta inferior. El SEM les ha traslladat a l'Hospital Trueta, una d'elles es troba en estat greu i l'altra presenta ferides de menor consideració. Els bombers han restringit l'accés a la zona després de detectar amb l'arquitecte municipal d'Àngeles Vigues que sostenen la primera planta.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Aquest dilluns arrenca la campanya d'incendis d'estiu marcada per les altes temperatures. A diferència dels darrers anys, la sequera no serà un factor advers en l'extinció dels focs. Gabriel Figueredo, bon dia.
3: Bon dia. Bombers i agents rurals estan preparats per afrontar una campanya clàssica marcada per la forta calor i per l'acumulació de vegetació després de les pluges de l'hivern i la primavera. Tot i que aquest any no faltarà aigua, la conselleria ha insistit que cal extremar la prudència. Recorda que 9 de cada 10 incendis tenen origen humà. Un dels principals reptes serà gestionar la simultaneïtat de focs, un fenomen cada vegada més habitual. La campanya d'aquest 2026, a més, s'emmarca en la nova estratègia de gestió forestal sostenible del govern, que aposta per una prevenció estructural i per infraestructures de confinament d'incendis per limitar la propagació dels grans focs. El model preveu actuacions sobre més de 223.000 hectàrees i reforça la protecció dels nuclis habitats i dels massissos forestals. Pel que fa als recursos humans, el cos dels bombers ja suma més de 2.800 efectius. També creix el nombre de bombers voluntaris fins a prop de 1.400 i el personal de reforç de la campanya forestal arriba als 475 operatius aquest estiu.
1: Informació en format més breu. A partir d'avui, més de 500.000 de persones d'entre 18 i 40 anys podran sol·licitar el préstec d'emancipació. És una línia de crèdit públic de 50.000 euros com a màxim per cobrir l'entrada de la compra. El préstec d'emancipació s'ha de retornar en 35 anys sense interessos i per demanar-ho s'ha d'estar empadronat a Catalunya, no tenir cap altra propietat ni tampoc ingressos anuals superior als 83.000 o als 85.000 euros. Més coses, les comarques de Lleida encara en el gruix de la campanya de la fruita amb més de 700 places d'allotjament per a temporers. El dispositiu preveu 11 espais repartits per diferents comarques i entrarà en ple funcionament aquesta setmana amb el pavelló de Fira de Lleida com a centre principal a partir del 3 de juny.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Les 7 i 27, repassem l'actualitat esportiva. Albert Arranz, bon dia.
4: Bon dia. El Barça perd 77-102 davant el València Bàsquet en partit ajornat de la penúltima jornada de ACB i acaba cinquè la temporada regular de la Lliga. El rival dels blaugranes als quarts de final del play-off serà l'UCAM Múrcia, el millor de 3 partits i amb avantatge de pista murciana. El del Joventut serà el Baskonia, amb el primer i hipotètic tercer partits al Buesa Arena de Vitoria. Marc Márquez acaba setè al Gran Premi d'Itàlia a Mugello. La victòria se l'endú al pilot el transalpí Marco Bezzecchi, que lidera el Mundial per davant del madrileny Jorge Martín. Àlex Palou s'adjudica el Gran Premi de Detroit, quarta victòria de la temporada.

0: elaborada pel català i continua al capdavant de la general a la IndyCar d'automobilisme estatunidenc. I l'Europa empata 1 davant el Celta Fortuna Can Dragó al partit d'anada de semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. La tornada diumenge vinent a Vigo.
1: Gràcies, Albert. Doncs així comença la setmana amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
5: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering, vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering. La mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
9: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
10: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
9: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
10: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: en l'etapa dels 0-3 anys, o més protecció legal per al professorat. Els convocants critiquen també que s'hagi desconvocat la vaga, malgrat considerar l'acord insuficient. Ho explica en David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
1: Perquè amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions. Evidentment, avui l'activitat d'avui és l'inici de la vaga de demà. Per tant, hem decidit seguir tirant-la endavant més enllà de que alguns sindicats s'hagin despenjat.
0: Avui faran una assemblea per debatre el text sense descartar noves accions per continuar pressionant el departament. Més coses, el grup de càncer de pròstata del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia ha participat en dos estudis que s'han presentat aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica i que porten nous avenços en medicina de precisió per a pacients amb càncer de pròstata amb metàstasi. Molt poques hores després, s'han explicat en detall aquí al programa En Bones Mans. Robert Calvo, bon dia.
2: Hola, bon dia, Montse. És un orgull poder comptar amb l'explicació en primera persona del doctor que ha liderat des del Vall d'Hebron aquesta recerca. Joaquim Mateo, que és el cap del grup de càncer de pròstata, diu que amb la combinació de fàrmacs es pot augmentar la supervivència en pacients amb metàstasi que presenten alteracions als gens de repressió de l'ADN. Mateo, aquí, a Onda Cero Catalunya.
3: L'afegir aquest test genètic ens dona una capa extra d'informació sobre la malaltia de cada pacient, però hi ha molts altres factors. El que hem vist és que a nivell general, afegir aquest fàrmac ajuda
2: els pacients amb metàstasi del càncer de pròstata, que és el més prevalent en homes amb més de 21.000 casos diagnosticats cada any.
0: Gràcies, Robert. I un últim apunt en plena de successos. Sàpiguen que la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de clíniques d'estètica clandestines amb dues detencions a la província de Barcelona. En total, el dispositiu s'ha desplegat en 4 territoris i ha acabat amb 9 detinguts. S'hi han intervingut més de 10.000 dosis de botox i centenars de productes estètics il·legals.
4: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
5: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
6: Alsina, da la hora.
7: Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Mira, buenos días. Pues cuando tú y yo hicimos la selectividad, bueno, ahora Pau, antes Ebau y alguna vez Reválida, bueno, nos podían caer gestas de Santana, Orantes o Gimeno en el comentario de texto. Títulos esporádicos de tenistas pioneros cuyo palmarés hoy pues parece poca cosa. Cuando Rafa Nadal empezó a hacer de las suyas, sabíamos que podía pasar. Academias a pleno rendimiento y chavalería empuñando por primera vez la raqueta de los sueños. Tiene dos vástagos el de Manacor, Rafa y Miquel, pero también son suyos Jodar y la Andaluce, y Mérida, y el propio Carlitos Alcaraz, que seguro no para de mirarse su muñeca con gesto contrito tras ver cómo Sinner y Djokovic se han quedado fuera de París en la primera semana. También en deporte los jóvenes aprietan y se mejoran y superan lo establecido porque avanza la especie y las ayudas legales al rendimiento, también las otras, pero menos, que los juegos dopados de Las Vegas, que amparó el entorno Trump, pues han sido un fracaso estrepitoso. Nos parecía insuperable lo de Merckx, Anquetil o Indurain, y llegó Pogacar y en cada triunfo se ríe en la meta, tan ricamente, como hizo ayer en Roma Jonas Vingegaard con su cuarto grande poniendo el listón más arriba. 58 kilos le adornan y un pasado de dudas existenciales que le llevaron a ser operario en una planta de procesar pescado antes de ser virrey del tubular. Pero hay más, están Inés, Lucía, Marina, Salma y las dos Andreas. Superan por poco la veintena y ya tienen página propia en la rítmica española tras su nuevo oro europeo en Varna. No son el mago pop, pero las virguerías con la cinta, las mazas o la pelota nos parecen pura magia, Carlos. Y reinando el fútbol, cómo no. En Las Rozas ya dominan los elegidos preparando el anhelo colectivo. Ellos examinan el 15 ante Cabo Verde. Luego llega Arabia Saudí para cerrar la primera remesa ante Uruguay. Llevamos muy buena nota media y aspiramos a matrícula con honores. Pedri tiene 23 y Lamine, esperemos que cumpla en USA los 19, porque el jodido fue parido un 13 de julio. Es un artista. Vale.
1: Que tengas una semana estupenda y que disfrutes muchísimo del mes de junio, Edu.
0: Ya. Adiós. Gracias, Edu.
1: Adiós, que tengas buen día. Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos en Canarias. Escucha usted Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña, la Teva Radio. Más de uno Cataluña. Amón Sebaix.
3: Què tal? Bon dia. És dilluns, és primer de juny i comença una setmana clau per desencallar el conflicte d'educació, i és que els docents comencen avui a votar el preacord amb el departament amb les vagues temporalment desconvocades mentre duri la votació. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Ferran Arandiga, bon dia.
4: Bon dia, continuem la jornada avui dilluns amb diversos accidents actius. Parlem d'aquest accident a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, que talla un carril, encara, en sentit sud, provocant fins a 6 quilòmetres de retencions en sentit sud. Tenim un segon accident encara actiu també a la Ronda de Dalt de Barcelona, que talla un carril, provocant 4 quilòmetres i mig de cues en sentit Llobregat. També en sentit Llobregat, cap a Barcelona, tenim un accident a la B10, un tercer accident en aquest cas, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, que també deixa un carril de circulació tallat i 2 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, parlem de retencions habituals al Vallès, amb l'antitud de la C58 des de Sant Quirze, també cues a la AT7 des de la Roca fins a Barberà, en sentit sud. Per la C7, allà l'antitud habitual pels túnels de Vallvidrera en direcció Barcelona. I els accessos i voltants de la capital catalana també ens deixa col·lapse amb tot el nus de la Trinitat, amb cues de les dues rondes, i també l'entrada des del Llobregat, que continua amb complicacions per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Pel que fa al temps, el mes de juny comença amb menys calor, sol i alguns núvols prims matiners, i de cara a la tarda s'esperen precipitacions al Pirineu i al Prepirineu. Tot i que la calor disminueixi, les temperatures segueixen altes, amb màximes avui de 35 graus a Lleida, 30 a Girona i 28 a Barcelona i Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Comença avui una setmana decisiva per desbloquejar el conflicte educatiu, i és que els docents catalans voten a partir d'avui si accepten el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. La consulta es mantindrà oberta fins dijous al migdia. El govern defensa el preacord educatiu i el considera un punt d'inflexió capital per començar els resultats. Mentrestant, els sindicats admeten que no és ideal, però sí que és el millor possible en aquests moments. Joan Valentí, Joaquim, bon dia.
5: Bon dia, Montse. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, assegura que el pacte suposa un salt endavant importantíssim per al sistema amb millores salarials rellevants en els pròxims anys, la recuperació de drets retallats com els sexenis i un reforç destacat de personal per l'escola inclusiva. També posa en valor la inversió global de 2.700 milions d'euros en 4 anys. Des d'USTEC, la valoració és més matisada.

0: Consideren que l'acord podria ser millor, però defensen que és el màxim que es pot aconseguir ara, després d'un cicle llarg de mobilitzacions. En aquest sentit, han decidit desconvocar les vagues previstes aquesta setmana, però avisen que si el preacord no rep el vistiplau de la plantilla, no descarten tornar a convocar noves jornades de vaga.
1: Gràcies, Joan. Els professors aturen temporalment les protestes, però els qui apugen el to per tornar a fer sentir la seva veu són els metges. A partir d'avui, el Sindicat Metges de Catalunya ha cridat els facultatius a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària, és a dir, a no fer cap minut extra. La campanya ha anat sumant adhesions i fins al moment compta amb 112 serveis de 27 hospitals catalans.
2: Más de uno, Catalunya.
1: En plena de successos, una nena d'uns 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre a Badalona per una bala perduda durant un tiroteig. Els fets han passat cap a les 7 i quart de la tarda al barri de Sant Roc, en el que la policia apunta que hauria estat un enfrontament entre famílies. La menor ha rebut l'impacte al braç, però es troba fora de perill i ha estat traslladada a un centre mèdic. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets, mentre que Interior ha reforçat la presència policial a la zona. I en aquesta plana de successos sàpiguen també que a Girona dues dones de 27 i 26 anys han resultat ferides aquest diumenge al vespre després de l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici. Les joves es trobaven dins d'una piscina instal·lada a la terrassa quan l'estructura ha cedit i han caigut al local de la planta inferior. El SEM les ha traslladat a l'Hospital Trueta, una d'elles es troba en estat greu i l'altra presenta ferides de menor consideració. Els bombers han restringit l'accés a la zona després de detectar amb l'arquitecte municipal d'Àngeles Vigues, que sostenen la primera planta.
2: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
1: En plana política, l'edat màxima per sol·licitar el préstec d'emancipació passa dels 35 als 40 anys. El govern calcula que d'aquesta manera més de mig milió de persones podran pagar l'entrada d'un pis, i és que el 20% del preu total que s'ha d'abonar per avançat és la barrera principal que impedeix la població adquirir un habitatge. Marcos Díaz, bon dia.
3: Bon dia. La Generalitat reconeix que els salaris, el mercat laboral i la situació econòmica dificulten la capacitat d'estalvi de la població. Un panorama assegura el govern que interpel·la a totes les administracions. Més enllà de regular els preus del lloguer i els pisos turístics o ampliar l'oferta pública d'habitatge, l'executiu català també reivindica les ajudes directes per a la compra d'un primer immoble. A partir d'avui, més de mig milió de persones d'entre 18 i 40 anys podran sol·licitar el préstec d'emancipació. És una línia de crèdit públic de 50.000 euros com a màxim per cobrir l'entrada de la compra. El préstec d'emancipació s'ha de retornar en 35 anys sense interessos i per demanar-ho s'ha d'estar empadronat a Catalunya, no tenir cap altra propietat ni tampoc ingressos anuals superiors als 83.000 o 85.000 euros.
1: Gràcies, Marcos. Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que els socialistes no tenen cap por de la justícia després d'una setmana marcada per les polèmiques polítiques, Joan.
0: Des de la Festa de la Rosa, Constantí Illa ha respost a les crítiques de la dreta i l'extrema dreta i ha estat contundent. Diu que els socialistes ni es dobleguen ni es rendeixen i defensa que continuen creient en la justícia i en la gent.
4: Aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia.
0: També ha aprofitat per agrair el suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns als pressupostos i ha pronosticat una dècada de creixement per Catalunya.
2: Más de uno, Catalunya.
5: Pero aún sigue, ¿eh?
6: Sí, ha empezado a hablar de que su Sprinter es fiable, espaciosa, de su conectividad, que además tiene financiación a medida, acuerdos de servicio Service Care, y no termina.
5: Normal, si es que con Mercedes-Benz tu Sprinter es solo el principio.
6: ¿Tú también?
5: Sprinter de Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
7: Ven a tu centro más cercano de Quadis Autolica o entra en mercedesocasión.com.
8: ¿Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157 i a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
1: Les 8 i 27, els esports, Albert Arranz, bon dia.
9: Bon dia, el Barça perd 77-102 davant el València Bàsquet en partit ajornat de la penúltima jornada de ACB i acaba cinquè la temporada regular de la Lliga. El rival dels blaugranes als quarts de final del play-off serà el Camp Múrcia, el millor de 3 partits i amb avantatge de pista murciana. El del Joventut serà el Baskonia, amb el primer i hipotètic tercer partits al Buesa Arena de Vitoria. Marc Márquez acaba setè al Gran Premi d'Itàlia a Mugello. La victòria se l'endú el pilot transalpí Marco Bezzecchi, que lidera el Mundial per davant del madrileny Jorge Martín. Àlex Palou s'adjudica el Gran Premi

0: Premi de Detroit, quarta victòria de la temporada pel català i continua al capdavant de la general a la IndyCar d'automobilisme estatunidenc. I l'Europa empata 1 davant el Celta Fortuna Can Dragó al partit d'anada de semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. La tornada diumenge vinent a Vigo.
1: En cultura, Barcelona acull aquesta setmana una de les seves cites més importants, el Primavera Sound 2026, que començarà dimecres 3 de juny. Però mentre dura l'espera fins la inauguració oficial aquest dimecres, el festival s'estén més enllà del recinte principal del fòrum, amb el Primavera a la Ciutat, que omplirà diversos espais i sales de Barcelona, com la Sala Polo, que avui acull el concert de Solea Morente.

0: Actuaran un concert conjunt amb Joan Robertson i The Clouds. Després serà el torn del guitarrista Gerai Cortés. I a la sala Paral·lel 62 hi actuarà Current 93 i a la nau hi actuarà el concert de Sorry i Jasmine Forchi. Unes jornades prèvies a l'inici del Primavera Sound, i és que dimecres al Parc del Fòrum de la capital catalana tornarà a ser l'epicentre d'un festival ja mític a Barcelona i que torna amb un cartell potent que combina i agendes i noves veus de l'escena independent com The Cure, Doja Cat, Gorillaz, Batgirl i Rusowski. Juan Carlos García del control tècnic, molt bon inici de setmana i de mes.
1: Más de uno Cataluña, a Montse Valls.
2: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: està sent dels més estimats del teatre, que és Nicola Luisotti.
1: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
2: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
3: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
4: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

Va fora de perill, però no ha pogut precisar si forma part d'alguna de les famílies implicades. Ha remarcat que es tracta de conflictes entre grups concrets i no d'una violència indiscriminada contra la ciutadania i també

0: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
1: Viajar a Baleares en verano mola, pero viajar con Transmed mola más porque te damos descuentos como churros. Consigue un 30% y un 5% extra si eres miembro del Club My Transmed.
2: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
3: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana i el mes de juny amb un descens de temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona i 28 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes de forma feble. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana moderada a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Comencem l'agenda amb el Festival Espurnes Barroques. Celebra la seva novena edició del 9 de maig al 7 de juny en diversos municipis de Catalunya Central, amb una programació inspirada en el món dels somnis. El festival combina música barroca, patrimoni, gastronomia, tallers i activitats culturals en espais singulars del territori. Seguim amb l'exposició Records. La vida a través del cinema domèstic reflexiona sobre la memòria i les filmacions familiars, des de les càmeres antigues fins als mòbils actuals. Es pot visitar del 3 de desembre al 7 de juny al Caixa Fòrum Barcelona, amb entrades a partir de 6 euros. La visita familiar, visita dels menuts, permet de redescobrir l'entorn de Mont Natura Delta de l'Ebre, amb activitats com observar flamencs, conèixer històries i practicar tradicions del Delta. Es fa els dies 6 i 7 de juny a les 10:30 del matí, amb preus de 14 euros per adults, 6 per infants. La Fira Castellet Medieval celebra una nova edició transformant el nucli de Castellet i la jornal en un escenari ple d'activitats amb espectacles, tallers, artesania i ambient medieval. L'esdeveniment és gratuït i ofereix una experiència cultural per a tots els públics. Per acabar, us porto al concert de Carles Casas Diu Llach dins del Mediterranean Guitar Festival. Reinterpreta l'univers musical de Lluís Llach amb una mirada íntima de Carles Casas. L'actuació amb la participació de Camerata Venezia ofereix una proposta emotiva i delicada amb entrades a 10 euros.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
5: El dissabte 6 de juny, Julien Londa s'emet des del Palau Robert de la Generalitat de Catalunya. Si vols assistir a aquesta edició especial de Juli en la Onda, recull la teva invitació als estudis d'Onda Cero, a la Rambla 88, o envia un correu electrònic a barcelona@ondacero.es. El dissabte 6 de juny amb Juli Altero al Palau Robert, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Onda Cero, la teva ràdio.
2: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
6: Cantabria infinita. En 7 días, 21 experiencias, porque hay veranos, Alicia, que se viven mejor.
7: Así es, Carlos. Apetece mar, montaña, gastronomía y pueblos con encanto. Este verano, Cantabria no se visita, se siente. Cantabria infinita. En 7 días, 21 experiencias.
8: Más de uno en Onda Cero.

0: Final del play-off de Lliga. A les 9 de la nit, el Barça visitarà el pavelló del Valdepeñas. Dimarts serà el tour de la selecció femenina de bàsquet 3x3, que debutarà al Mundial contra Hongria a les 5 i 5 minuts i contra Mongòlia quan passin 20 minuts de les 8 de la tarda. Dimecres tornarà la selecció masculina de bàsquet 3x3 a jugar dos partits que tancaran la fase de grups. El primer contra Àustria a les 7 i 20 i quan passin 10 minuts de les 9 ho farà contra Madagascar. I dijous la selecció espanyola de futbol jugarà el primer dels dos amistosos abans de començar el Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. A les 9 de la nit a Riazor, els de Luis de la Fuente s'enfrontaran a Iraq. També dijous tancaran la fase de grups del Mundial femení la selecció de bàsquet 3x3, quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda contra Austràlia i a les 8 i 20 contra els Estats Units.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: A un quart de vuit del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
3: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
2: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
3: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fregata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fregata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. El dissabte 6 de juny, Julien Londa s'emet des del Palau Robert de la Generalitat de Catalunya. Si vols assistir a aquesta edició especial de Juli en la Onda, recull la teva invitació als estudis d'Onda Cero, a la Rambla 88, o envia un correu electrònic a barcelona@ondacero.es. El dissabte 6 de juny amb Juli Altero al Palau Robert, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Onda Cero, la teva ràdio.
4: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...

0: ha advertit que un no al preacord podria generar un escenari de caos i debilitament absolut, diu, del sistema educatiu i del moviment sindical. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya són molt conscients del que està en joc, de l'oportunitat que tenim doncs, de recuperar, després de molts anys, aquesta millora de les condicions laborals.
0: La consellera ha defensat que el pacte posa les bases per millorar les condicions laborals i reforçar el sistema, però tot i això, ha admès que no és el final i que encara hi ha moltes coses pendents, com millores a l'etapa dels 0-3 anys o la plena aplicació de l'escola inclusiva. Mentrestant, un centenar de docents

0: Vive la Feria de la Garnacha 2026 y para descubrir todos los atractivos de una ciudad reconocida este año como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. El sábado 6 de junio desde las 12 del mediodía, gente viajera con Carlas Lamelo. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Barcelona. La radio que t'escolta.
2: Este verano cambia de aire. Vuela al aeropuerto de Stuttgart y descubre Baden-Württemberg, el auténtico encanto del sur de Alemania. La selva negra, lagos, ciudades históricas, una gastronomía que conquista. Tu próxima escapada empieza en Stuttgart.
3: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada esport n'encén la flama.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
5: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
1: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
6: Doncs per conèixer millor Héroes Sin Capa, ens acompanya aquí a l'estudi la seva presidenta, Mari Carmen Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, molt bé.
6: Empecemos por el principio. ¿Cuándo y cómo nace la asociación?
7: La asociación nace en el 2021 porque durante el confinamiento pues nos dimos cuenta del poco apoyo que hay y, bueno, y los pocos recursos que teníamos en ese momento, y ya te pones a pensar y en cualquier momento. Uh-huh. Entonces decidimos hacerla pues tipo una asociación más que nada de familias donde podamos hablar, donde podamos compartir cosas que nos pasan y vivencias que nos pasan todos los días para podernos ayudar entre nosotros,
1: ¿no? A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Barcelona ja tenim a tocar el FES Es Design.
9: El Festival de Disseny de Es Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
8: A Lleida aterra Banda Neon.
9: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
8: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
9: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
8: I Tarragona impulsa el talent emergent.
9: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
11: Jo no sé com catalogar-ho. I jo crec que el problema que tindrem avui a la tertúlia és per posar-li una definició a la roda de premsa del mandamàs merengue.
12: Esperpento?
11: Jo he dit inaudita.
13: Jo també crec que ha estat una roda de premsa esperpèntica, inexplicable...

0: que marcarà un abans i un després amb Florentino Pérez.
1: Jo diria vergonyosa. Crec que ha sigut vergonyós moltes de les coses que ha anat repetint al llarg de la roda de premsa.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
3: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.

0: Venta en tarzanelmusicaloficial.com.
1: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
2: Bon dia. El Barça continua a la deriva i ahir va patir la pitjor derrota al Palau Blaugrana en tota la història de la Lliga ACB. L'equip de Xavi Pascual va perdre contra el València Bàsquet de 25 punts, 77-102, en partit ajornat de la penúltima jornada. El tècnic de Gavà no s'ha estalviat qualificatius a l'hora de valorar el partit del seu equip.
3: Avui clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molt de diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives, l'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
2: El Barça acaba 5è la temporada regular i ara als quarts de final s'enfrontarà l'UQAM amb Múrcia amb el factor pista en contra. El primer partit serà demà mateix a les 7 de la tarda al Palau d'Esports de la capital murciana. La 6a Joventut jugarà contra el Baskonia. El duel inicia el dimecres al Bues Arena. Els altres dos emparellaments són Real Madrid-Tenerife i València-Bàsquet-Bilbao-Bàsquet. Les eliminatòries són el millor de 3 partits. En futbol, l'Europa va aconseguir un dolorós empat a 1 davant el Celta Fortuna a Can Dragón en el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. Dolorós perquè el gol de l'empat dels gallecs va arribar al minut 97. La tornada es jugarà diumenge vinent a Vigo. Els graciencs només els hi val guanyar per aconseguir el bitllet per la final, ja que en cas d'empat passa el filial del Celta per millor classificació durant la Lliga regular. En futbol sala, el Barça juga a les 9 a la pista del Valdepeñas al segon partit de l'eliminatòria dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. Si els blaugrana aconsegueixen la victòria, estaran classificats per les semifinals. Marc Márquez va acabar 7è al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP disputat al circuit de Mugello. La victòria va ser per l'italià Marco Bezzecchi per davant de Jorge Martini i del també transalpí Pecco Bagnaia. A la general del Mundial, Bezzecchi és el nou líder amb 173 punts, segon és Jorge Martini amb 156 i tercer Fabio Gianantonio amb 134. Marc Márquez és 8è a 102 punts del líder.
1: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
4: Avui a la ciutat parlarem sobre incendis forestals i és que amb aquestes altes temperatures ja comença, per desgràcia, la temporada d'incendis. Què podem fer nosaltres com a societat per evitar-ho? Doncs avui en parlarem.
5: També vindrà a l'estudi el síndic de Greuges de Barcelona, en David Bondia, en el dia en el qual comencen les votacions per escollir un nou síndic o síndica, i el Gerard tornarà avui a ser un nen petit i és que marxarà d'excursió a la fàbrica de la imaginació.
6: I espero passar-m'ho d'allò més bé, estic segur que així serà. El dilluns acabarà, com sempre, de la millor manera possible, és a dir, amb el Paraula de Cançó que avui ens portarà el Robert.
4: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franch.

0: És que marxarà d'excursió a la fàbrica de la imaginació.
1: I espero passar-m'ho d'allò més bé, estic segur que així serà. El dilluns acabarà, com sempre, de la millor manera possible, és a dir, amb el Paraula de Cançó que avui ens portarà el Robert.
2: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
0: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món, a on? Aquí,
2: sí.
0: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
4: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
0: Veus?
4: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
3: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio.
5: El dissabte 6 de juny, Julien Londa s'emet des del Palau Robert de la Generalitat de Catalunya. Si vols assistir a aquesta edició especial de Julien Londa, recull la teva invitació als estudis d'Onda Cero, a la Rambla 88, o envia un correu electrònic a barcelona@ondacero.es. El dissabte 6 de juny amb Julia Otero al Palau Robert, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Onda Cero, la teva ràdio.
3: L'actualitat de Catalunya
6: sempre va amb tu.
3: Entra a OndaCero.es
6: /Catalunya.
3: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.
7: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
8: Perdone, que nos la quedamos.
7: ¡Ea, otro!
9: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en BBVA.es. ¿Avanzamos? BBVA.
10: Tu verano realidad con Special Tours y viajes El Corte Inglés en Normandía y Bretaña desde 988 euros y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Special Tours con la confianza de viajes El Corte Inglés.
11: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
12: Yo no paro de darle vueltas a esto.
13: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
14: Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde el Sina?

0: Connectat amb Míriam Franc.
1: Avui és dilluns 1 de juny i amb l'arribada de l'estiu i de les altes temperatures comença també la temporada d'incendis forestals. Parlarem aquí a la ciutat amb els que més en saben en la matèria, que són els bombers, per saber quines precaucions sobretot hem de tenir presents com a ciutadans per evitar repetir les mateixes escenes de cada estiu als nostres boscos. Abans, però com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic. I aquí al meu costat, Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Gerard Sant, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ja no tenim el Pol per aquí, el Pol Ferrer.
4: Salutat, però...
5: Hola, bon dia.
1: Me s'alegra. Bon dia. Seriós. Ens estarà escoltant? No sé.
4: No crec.
1: Per si de cas, et trobem a
4: faltar. Hola, Pol.
1: Hola, Pol.
6: Ens ha d'estar escoltant.
1: Doncs podria.
6: No crec.
1: Que ha de fer millor aquestes hores, 12 i 21.
4: Una nostàlgia ja.
6: Dormir.
1: Clar. No, aquestes hores.
4: Aquestes hores ja.
1: Ja dormir tot
6: el dia. Jovent dorm aquesta hora,
1: No, home, no. Però si surt de festa i era de ninja.
5: Jovent dorm.
1: Surt. Què tal, nois?
4: Molt bé.
1: Bé el cap de setmana?
5: Sí. Molt bé, intens.
4: Molt curt.
5: Com sempre.
4: Sí.
1: Sempre dura el mateix, sempre. Montse Valls, Potser la teva sensació és que és curt, però dura sempre el mateix.
4: I m'estic encostipant ja, amb això de calor fora, aires dins...
1: El Robert s'aparta.
6: Sí.
1: Si no ens posem malalts, que venen unes setmanetes intenses, eh?
5: Sí, tu.
1: Amb la qual cosa hem de tenir cura.
4: Sí.
1: Dèiem que ve unes setmanetes intenses, sobretot la setmana que ve, que ens visita el Sant Pare. Dimecres el tindrem, dimarts, dimecres el tindrem per aquí. Per això avui volem fer una cosa diferent. Des d'avui fins al proper 10 de juny parlarem diàriament de la figura de Lleó XIV, el papa que visitarà Catalunya i que salutarà tota la comunitat catòlica d'aquí, però també la de Madrid i la de les Canàries, on completarà aquest viatge oficial a Espanya. I el que nosaltres farem serà destacar, amb aquesta música celestial, el que nosaltres farem serà destacar coses de la seva figura des del seu primer any de pontificat i també volem explicar curiositats del seu viatge. Farà el Robert Calvo, que s'ha estat estudiant, ha estat tot el cap de setmana allà amb els colzes...
5: per estudiar, sí, de papa.
1: Empapant-se del seu tocaio.
6: Sí, podem posar la careta que sigui solemne, això,
1: sí,
6: sisplau?
1: Sí, vinga, fem-ho solemne.
7: Habemus papam Leonem decimum quartum.
0: Lleó XIV, el papa visita Catalunya.
1: Que papal tot.
6: Que papal, no. Sí, clar, és que l'ocasió ho mereix.
1: Totalment, la cita s'ho mereix. Sí. Vinga, avui ens expliques la primera curiositat d'aquesta sèrie de curiositats sobre el papa.
6: Curiositat o dada que potser gran població no coneix. Segurament alguns, els catòlics, segurament s'hauran estudiat ja la vida del seu representant. Ens diem igual, t'has fixat? Ens diem igual. Ell es diu Robert Francis i jo em dic Roberto Carlos.
1: Igual.
4: Igual.
1: Sí. Clavats, tu.
6: És que ve el
1: millor. Separats al néixer.
6: És que ve el millor. Celebrem el nostre sant diumenge. Diumenge, dia 7 de juny.
1: Sant Robert.
6: És el nostre sant, Sant Robert. Però clar, no sé si ell celebra el sant per Sant Robert o per Sant Lleó ara. Clar.
1: No, però el seu nom original no és Lleó.
6: Ah, no, ara és Lleó.
1: Ja, però no és el seu nom de naixement.
6: Ja.
1: Una bona pregunta per preguntar-li. Clar,
6: li preguntarem a Paco Paniagua en les properes
1: hores, doncs
6: que ens ajudarà a veure-hi clar. És una diatriba de celebrar el seu sant, el dia del Lleó o el dia d'en Roberto, de Robert. Perquè ell es diu Robert Francis Prevost. És el 267è papa de l'Església Catòlica i novè sobirà de la ciutat del Vaticà, que com bé sabeu és la ciutat-estat més petita del món, però la que té més Calerone, jo crec, no?
5: Sí, per metre quadrat segur que sí.
6: Sí. I la que té més obres d'art en poc espai, no? La ciutat del Vaticà, que és on viu i treballa i pensa Robert Francis Prevost, que és Lleó XIV. Bé, aquest papa és una mica nostra. Per què dic que és una mica nostra? Doncs perquè tot i que...
1: Bueno, és de tots, no?
6: Sí, clar,
1: és la representació de Déu a la Terra.
6: Clar, és l'enviat, és el vicari de Crist a la Terra.
1: Normal.
6: I és el successor de Sant Pere, vull dir que...
1: Però dius nostre com espanyols, no?
6: Sí, perquè hem de dir que aquest home...

0: Robert Francis Prevost, que va néixer a Chicago, a l'estat d'Illinois, als Estats Units d'Amèrica, el 14 de setembre del 1955, té un pare d'ascendència francesa i italiana, mentre que la seva mare és d'ascendència espanyola. Els seus pares són Louis Marius Prevost i Mildred Martínez.
1: Que...
2: aquest Martínez final, eh?
1: Sí, sí, clar, la de lata.
3: Hija de Martín. Sí.
0: En realitat és molt mediterrani, perquè si el seu pare és francès i italià i la seva mare és espanyola, és un papa mediterrani, no? Que no sé si es farà el viatge des de Roma, des de la ciutat del Vaticà fins a Barcelona. En vaixell el podria fer, no? És poca estona, no? De Roma aquí. Potser home, 8 hores o 10.
1: Sí, poca estona relativa.
2: Vale. Papa no, mòbil no, perquè ja ha vingut aquí el papa mòbil, ja el tenim aquí.
0: Ho explicarem sí. En els propers dies, que com arriba el papa mòbil a casa nostra. Però a més explicarem com arriba el papa i qui el rep a l'aeroport, que jo ja sé qui el rep a l'aeroport. A veure si podem parlar amb la persona que el rebrà els propers dies. Com deia, aquest home, Robert Francis Prevost, té herència mediterrània i llatina i va establir les seves bases de la formació bilingüe del pontífex actual, perquè és bilingüe, i va, diguéssim que, consolidar la seva parla hispana, perquè aquest home va fer missions al Perú. I allà va fer gran tasca en la seva vida, no? Tot i que té la tradició nord-americana de Chicago, també té la tradició més espanyola de la mare i de l'ascendència materna. Es va llicenciar en matemàtiques per la Universitat de Villanova, a Filadèlfia, l'any 1977, i també va fer un màster en teologia l'any 1981. Després va estudiar dret canònic i va aconseguir el doctorat el 1987 en aquesta matèria. Al Perú, com dèiem, hi va fer missions. I allà va perfeccionar el seu espanyol, que parla amb fluïdesa total i que aquests dies podrà practicar quan vingui aquí a casa nostra.
1: Home, l'escoltarem parlar en
0: castellà.
1: Fins
0: i tot potser diu alguna cosa en
1: català. Segur que dirà alguna.
0: Segur que farà alguna picada d'ullet. Ja explicaré, tinc detalls de la visita a Montserrat del proper dia 10. Hi ha Brians, que anirà a la presó i anirà al monestir.
1: Tu estaràs a Montserrat, no?
0: Jo estaré, si tot va bé.
1: Bueno, t'enviarem
0: si no
1: cap
0: passa
1: allà.
0: Res d'aquí aquell dia.
1: Bueno, esperem que no.
0: En fi, aquest home, en Robert Francis Prevost, el papa de l'Església Catòlica, és de l'ordre dels Agustins, que té gran implantació, gran presència a territori espanyol, i ell ha visitat, sent superior d'aquesta ordre, els Agustins, molt la geografia espanyola, visitant convents i col·legis a ciutats com ara Madrid, Lleó, Ávila i Bilbao. I quan vingui aquí, visitarà l'Església de Sant Agustí, que està aquí, a tocar de la ràdio.
1: És emocionant pensar que tindrem el papa, que
0: 50 metres, sí, sí. Bueno. I no el podràs veure, a més a més.
1: No.
0: Hi ha un perímetre de seguretat de tota la Rambla.
1: Crec que poca gent el podrà veure, eh? Sí, sí. Realment...
0: La gent que vagi a l'estadi, no?
1: Bueno, sí. Per la tele, entenc que...
0: Això de l'estadi olímpic a mi em recorda... No vull ser... Saps allò que va dir en el seu dia Lola Flores? Si tot el món pagara una peseta, jo les invitaria a l'estadi i les cantaria. Doncs el papa convida tothom a l'estadi olímpic Lluís Companys a fer un acte solemne
2: de
0: la seva visita de fe, sí.
1: Doncs anirem coneixent més detalls de la visita del papa i curiositat sobre la seva vida, la seva història, la seva tasca. Durant aquests dies, dimecres serà, vinent el dia 10, serà la Festa Grossa. Farem un desplegament especial aquí a Onda Cero Catalunya. Aquí a la ciutat farem coses molt xules.
0: He de dir ja que, bueno, això ho hem explicat aquí, els informatius d'aquesta casa ho han detallat ja, però la gent que no esperi el papa mòbil movent-se per tot Barcelona.
1: No. Home, és que això és inviable.
0: Farà un trosset, el mòbil es mourà un quilòmetre.
1: Ja ho explicaran els serveis informatius, ho recordarem per la gent que vulgui veure el pas del papa mòbil. Es dona cada any, vull dir, és un esdeveniment especial.
0: El dia que parlem del papa mòbil ja ho explicaré, però el meu pare...
1: No pensis coses,
0: El meu pare em va explicar dissabte que ell, vivint a Martorell, quan Carol Wojtyla va venir de viatge oficial a Espanya, Carol Wojtyla va venir de l'aeroport de Barcelona fins a Montserrat per tot el camí que es fa, per Martorell, i el meu pare vivia a Martorell, diu, i jo me quedé a veure el papa i passó, i fue con el papa mòbil hasta Montserrat. Aquest no ho farà.
1: Ah, t'anava a dir, ara pot venir el teu pare a Barcelona per veure'l.
0: Sí, sí.
1: Doncs aquesta és la curiositat o la història de la visita del papa Lleó XIV aquí a la ciutat. Demà en tindrem una altra, anirem fent aquestes petites càpsules, aquestes càpsules durant tota la setmana per saber més sobre aquesta visita. Però ara la pregunta del dia, avui us he intercanviat,
2: sí,
1: perquè el Robert, per petició expressa...
2: Com a especialista en coses papals...
1: Sí, és el nostre esperen el papa.
3: Litúrgic,
0: no?
3: Expert litúrgic.
1: El nostre.
0: Jo és molt llibre. Però d'expert no en tinc res.

0: Així que faràs tu la pregunta del dia. Què preguntes?
1: No té relacionada
0: si aniran a veure el papa?
1: No, però té cosa a veure amb el papa i amb la mama també. I és que avui, Míriam J, és una mica el nostre dia, no pas el vostre, Montse i Robert, tots en tenim una i un. Ens referim a les mares i als pares. I és que avui, primer dia de juny, és el Dia Internacional dels Pares i amb les Mares. All the leaves are brown and
0: the sky is gray. Però aquesta
2: maca,
0: cançó és preciosa, però no parla dels pares i les mares.
1: Però la van fer de mames and de papes.
0: Ah, molt bé lligat, bravo.
1: Molt bé, quina cançó a proposta de l'amic Robert Calvo, que ha tingut,
2: no podem posar una altra cançó
1: que aquesta. Clar, home, quina cançó més maca, per favor.
2: Diu, llavors diu, stop into your church, que
0: mira, tot lligat,
2: molt bon dia,
1: no? Doncs parlem de mames i papes i parlem també, evidentment, de les criatures, perquè si no ets papa o mama, doncs és que no tens, és que tens una criatura. De totes les de la nostra audiència, que potser alguns les tenen en etapa adolescent, Míriam?
0: Sí.
1: Aquella tan complicada de gestionar. O potser ja són universitaris o estan a la seva primera feina. O
0: quines
1: potser,
0: ganes ja.
1: Exacte, o potser ja tenen criatures allò quarentones i cinquantones que, a les que segueixes dient, noi, el meu petit, això la meva mare
0: sí,
1: ho fa.
0: Sí, bueno.
1: Noi, el meu petit, dic, mama, tinc 41 anys. Dic, ja, però sempre seràs el meu petit. En definitiva, tots som i són fills de la seva mare i el seu pare. Así fue que empezaron papá y mamá metiéndose unas pichas por Instagram. Así fue que empezaron, perquè tots comencen de la mateixa manera. Sí, aquesta també està proposta del Robert Calvo.
0: I jo dic, podríem preguntar com es van conèixer els vostres pares, però no ha calat.
2: Que
0: algú ens ho vol explicar.
1: Sí, exacte, si ens ho volen explicar.
0: Però no és aquesta la
1: pregunta. No, la pregunta és què no faria mai per als seus fills.
0: M'han volgut posar complicat, clar.
1: Que el repte és majúscul, perquè els pares i mares fan totes les bestieses per nosaltres o pels seus fills i filles. Donarien la vida. Imagina't, si no ets pare i mare, també, què no faries mai, no?, pel teu fill o filla fictici?
0: Clar.
1: Respostes amb àudios de veu a WhatsApp del programa 676-760908. Què no faries mai per al teu fill o la teva filla?
0: Jo he estat pensant i potser anar a determinats concerts. No diré noms, però tots sabeu de qui estic parlant.
2: Comença per B i segueix per B alta, el cognom.
0: És un dels.
2: Vale.
0: No, però potser alguns concerts diria, nena, doncs vés tu amb les
1: amigues,
0: vas tu. Pregunta-li al papa.
2: Jo crec que també podries dir que anar-la a buscar a les 6 del matí alguna...
0: No, això sí que ho faria.
2: Això ho faries?
0: Sí, per la seva seguretat. No,
1: tant,
0: això sí que ho faria,
1: això
0: veus?
1: Sí, jo ho tinc clar.
0: Sí. Però si fos algun cert...
2: Estaries desperta tota la nit esperant que la trucada...
0: No, et poses el despertador.
1: Sí.
0: Tu ja pactes, no? Montse Valls, tu què?
3: Quina pregunta més difícil, és que clar, no em puc posar en la situació.
0: És que
3: llavors...
0: fàcil és, no? Faria tot. Quina mà no em tallaria,
3: Clar. No, molt difícil. I més amb això, crec que vosaltres ho teniu com potser una mica més clar, perquè sí que en teniu i heu viscut situació, bueno, sobretot tu, que són una mica més grans,
2: jo?
3: Heu viscut situacions en què tu digués, bof, no, això no t'ho faig. Però
0: no,
3: clar, jo pensant-ho, clar, és que et copiaria la resposta també d'anar a algun lloc que no em vingués molt de gust.
0: O callar-me coses. M'explico. Si em porta algú a casa que jo veig que no...
2: Però si tu ets zero diplomàtica.
0: No, jo sóc molt diplomàtica.
2: Bueno.
0: Que sóc sincera.
3: No, però...
0: Ai, no, que la nena no s'enfadi. O el nen. No.
3: Ah, no.
0: Jo els diria, mira, jo veig... he vist aquestes coses...
3: Dona la vibra.
1: Després no t'arrepenteixis d'un silenci que dius.
0: Exacte.
1: Ho vaig voler callar i no.
2: Ella és les que diu, mira, jo no t'ho vull dir malament, però aquest és un...
0: Doncs refia't d'aquestes persones que et diuen, aquests són els amics Robert Calvo, els que et diuen les veritats.
2: Sí. No, vull dir que no series fina amb aquesta persona, si...
0: No, ho diria
2: si
0: molt bé.
2: Ho dic.
0: Totalment. Va. No, sí que seria fina, però sap notària.
2: Clar,
0: ja ho sabeu.
1: Sí.
0: Tu, Robert, què?
2: Jo no els hi cuidaria els gossos.
3: Hola, Robert! Oi.
2: Qui vulgui tenir gossos els cuidi ell. A veure, un dia val. Però
0: la meva mare ho deia,
2: aquesta situació
0: del
2: càncer un mes i deixen el gos amb els sogres o no sé què, dius, escolta'l tu, porta't el gos. La criatura potser sí, però el gos no te'l cuido.
0: Home, la criatura sí.
2: És una responsabilitat el gos, eh?
0: Oi, la criatura
3: I la criatura, no?
2: Sí, entrem un moment. La criatura ja saps com cuidar-la una miqueta.
0: Bueno...
2: I no, sí, jo pel gos i ha de cuidar gossos.
0: Jo amb el gos no sabria per on començar, més enllà de treure-la a passejar per fer pipí.
2: No li cuidaria el gos.
1: No, bàsicament és això, Míriam. Bueno, donar-li de menjar i aigua
0: passa
1: i treure'l.
0: I per què
1: plora? Veterinari i apagar.
0: Ah, clar. Me'l deixaries malalt perquè...
2: Sí,
0: perquè
2: no, és que és
0: Gerard,
2: això.
0: Què no faries tu per la...
1: Doncs fer que tingui la sensació que sense fer res ho pot tenir tot.
0: Molt bé.

0: vull dir, de la cultura del treball i d'una mica de...
1: Molt bé, clar que sí.
2: També t'ho copio.
1: Hem de criar adults responsables i autosuficients.
0: Clar, no criar algú acomodat. Sí, sí,
1: molt bé, molt bé. Aquí amb la feina ja hem dit, jo els vaig dient, quan agafeu una feina, mira, què no heu de fer? Això és el que no heu de fer. I vosaltres, què no faríeu mai pels fills? Notes de veu, al 676-760908. Partint de la base que tothom estima molt els seus fills i filles, evidentment, i que faríem tot per ells, però potser hi ha alguna cosa que... això per aquí no passo. Vinga, ens ho expliqueu al WhatsApp del programa. Mentrestant, Montserrat, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
1: Setmana decisiva per desbloquejar el conflicte educatiu i és que els docents catalans ja poden votar si accepten el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
2: La consulta es mantindrà oberta fins dijous al migdia i en aquest context la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord podria generar un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya som molt conscients del que està en joc, de l'oportunitat que tenim doncs, de recuperar, després de molts anys, aquesta millora de les condicions laborals.
2: Tot i això, admet que no és el final i que encara hi ha moltes coses pendents, com les millores a l'etapa dels 0-3 anys o la plena aplicació de l'educació inclusiva.
1: Doncs la votació anirà precedida d'un debat intens. Els docents s'estan reunint en assemblees territorials per decidir què voten.
2: A la de les comarques gironines, que s'ha reunit aquest matí més de 400 docents, alguns professors han reclamat més concreció de les mesures acordades, com i quan s'implementaran les reduccions de ràtios o el desplegament de l'escola inclusiva.
4: Crec que els docents no estem pas mal pagats, però sí que treballem en males condicions i per això he sortit al carrer jo.
5: Ens volen engatussar amb un augment de sou que no hi estem d'acord, o sigui, a mi que no me toquin el sou, que ens posin més recursos. Jo vull una persona més al meu costat que m'ajudi.
6: Jo parlaria sobretot de l'escola inclusiva. Jo crec que està molt bé que ho hagin posat sobre un paper, però no han dit ni quines mesures ni amb quin calendari.
2: Un temps de debat en què USTEC i el sindicat professors de secundària hauran de convèncer els seus afiliats perquè votin sí. USTEC ja ha avisat, però, que si la consulta no avala el preacord, apostaran per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny. En canvi, les altres organitzacions impulsores de la consulta, CGT, Intersindical i COS, fan campanya pel no i per mantenir el cicle de mobilitzacions previst per la propera setmana.
1: Acabem explicant que els Mossos d'Esquadra confirmen que la hipòtesi més probable del tiroteig de Badalona, en què, recordem, va resultar ferida una menor d'edat, sigui l'enfrontament entre dues famílies pel tràfic de drogues.
2: La policia assegura que la investigació està ben orientada per esclarir els fets ràpidament, tot i que encara no s'ha fet cap detenció. L'Helena, víctima d'una bala perduda, es troba fora de perill i encara no s'ha pogut confirmar si és membre d'una de les famílies implicades en el tiroteig. En tot cas, els Mossos han volgut deixar clar que són fets aïllats entre grups determinats i que no afecten el conjunt de la societat.
1: Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres.
1: És 1 de juny i comença la campanya d'incendis. Els bombers es preparen per un estiu que a hores d'ara ja ha donat algun ensurt abans que entrem oficialment al solstici. El cos disposarà de 30 mitjans aeris per vigilar les zones forestals i per apagar-les en cas de necessitat. El govern reclama prudència perquè la mà humana és la que acaba tenint culpa de la majoria de desastres.
7: Interior demana extremar aquesta prudència i recorden que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Preocupa una vegetació que està molt seca, tot i les pluges, però també fa estar alerta al govern l'estat d'abandonament de molts boscos.
1: Per parlar de tot plegat, saludem al Marc Gil, sotsinspector del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat. Què tal? Molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
1: Com diem, avui comença una campanya. Com s'albira a hores d'ara?
8: Bé, avui comencem oficialment la campanya, però sí que en quant a repunt d'activitat d'incendis la vam iniciar fa ja uns 10-15 dies. Com heu dit ja abans, venim d'un hivern plujós, un gener, un febrer i un març on mos va ploure, un abril calorós i un maig on la primera quinzena de maig sí que vam tindre pluges, però la segona quinzena

0: doncs ha sigut amb un repunt de calor important. Al final això mos... Sí, perdó?
1: No dic, aquesta calor és la causant d'aquest avançament de la, diguéssim, de les actuacions, no?
0: Sí, al final per un tema d'evotranspiració, que la vegetació evotranspira més aigua que la que pot absorbir, tot el combustible fi, la vegetació fina, que és la que ens condueix els incendis al començament, ja ens entra, ja està en disponibilitat, que diem. I quan tenim aquesta vegetació disponible és quan comencem a tindre activitat d'incendis, que és on vam començar ara fa 10-15 dies.
2: El desplegament del dispositiu de la campanya d'incendis està integrat en la nova estratègia de gestió forestal sostenible del govern, que aposta per una acció preventiva estructural basada en la gestió activa del territori. Com s'ha plantejat?
0: Bé, ara, com sabeu, es comença a plantejar els escenaris d'incendis de sisena generació i per donar resposta a això, des del govern s'impulsa la creació d'eixos de confinament. L'objectiu d'aquests eixos de confinament, bàsicament, és evitar que un gran incendi forestal pugui saltar de massís a massís o tindre un gran incendi que cremi dos grans massissos a la vegada.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que l'executiu està preparat per afrontar una campanya d'incendis clàssica, diu, de risc elevat. No sé, a part dels que ja hem dit, d'aquesta calor que ja ha començat, quins factors complicarien la situació aquest estiu?
0: Una campanya que la podem assimilar a la del 2025. Si recordeu, el període del 2021 al 2024 vam viure una sequera estructural. La sequera estructural ens ha produït mortalitat d'arbres al bosc. Al final això és acumulació de fusta, acumulació de combustible mort. I a aquest combustible mort li hem de sumar tot aquest combustible fi que teníem al principi. A l'haver tingut un hivern plujós hem acumulat molta herba, molta vegetació fina, que ara amb les onades de calor passarà a ser seca i passarà a estar disponible. Per tant, sumem aquests dos factors, el combustible gruixut mort del període 21-24 i el combustible fi que hem acumulat aquest hivern-primavera.
2: Potser algú es pensa que els bombers comencen a treballar ara en la prevenció dels incendis forestals, ara que comença la calor, l'estiu, però no és així. Porteu ja molts mesos treballant en aquest pla. Quines són les actuacions que es fan en els mesos previs abans de l'inici d'aquesta temporada d'incendis forestals?
0: Bé, de fet, treballem tot l'any amb planificar i bàsicament ens dediquem a fer anàlisi sobre el territori, a proposar actuacions de prevenció, a fer cremes controlades i per resumir-ho ràpid, a planificar quina resposta estratègica donarem a la campanya, però no només la campanya en curs, sinó totes les campanyes futures. Intentem estar molt integrats al territori per fer aquestes propostes preventives.
1: Es parla de la situació als boscos, jo la desconec, però vostè la coneix de primera mà. Realment estan tan complicats les zones forestals del país perquè hi hagi un incendi de grans dimensions?
0: Bé, ara, és a dir, el ritme de la campanya el marcarà el ritme de onades de calor. Com he dit abans, no estem en una situació de sequera estructural, és a dir, no partim de boscos extremadament secs, però aniran entrant en disponibilitat a mesura que tinguem onades de calor. Llavors, aquesta campanya, diem que no és una campanya de sequera, sinó és una campanya de calor. I les onades de calor, tant la intensitat com la durada que tindran, és el que ens marcarà el ritme de la campanya.
2: I en aquest sentit, quina és la zona que més us preocupa a hores d'ara?
0: Bé, hores d'ara, on hem tingut activitat i on preveiem que comenci a arrencar la campanya és sobretot a Terres de l'Ebre, concretament Terra Alta, Ribera d'Ebre, i els altres punts on hem tingut més activitat és la part de, a grans trets, de la zona de Lleida, la zona plana, coincidint amb amb les zones agrícoles.
1: Clar, les Terres de l'Ebre, que a més han tingut la calorada més intensa dels darrers dies, per tant, allà es fa notar encara més aquest risc i diguéssim que ja és una zona que té un historial molt negre dels incendis, no?
0: Sí, efectivament. Terres de l'Ebre és una zona que, com sabeu, crema, hi ha un règim d'incendis elevat i coincideix també que és on les onades de calor i on la disponibilitat del combustible estan més en augment.
2: No sé si aquest avantatge que tenim aquest any, que és que no, en principi no hem de

0: patir per l'aigua, no tindrem sequera com altres anys. Això us ajuda en bona mesura, no?, la vostra feina?
1: Sí, sí que ens ajuda a tindre els embassaments plens o tindre els punts d'aigua. És a dir, bombers tenim diferents bases, punts d'aigua escampats pel territori, ens ajuda a tindre aquesta aigua disponible pels mitjans d'extinció, perquè els helicòpters, els avions i els camions puguin repostar d'aigua. Aquesta aigua disponible als embassaments i pantans, però no, doncs és una aigua diferent a l'aigua estructural que necessiten els boscos per estar hidratats i per seguir vius, per no entrar en disponibilitat.
2: Ho dèiem fa un moment, en aquesta campanya els bombers disposareu de 30 mitjans aeris, el mateix nombre que l'any passat, 28 dels quals en base aquí a Catalunya, són 4 helicòpters operatius amb funcions de salvament i rescat i 6 helicòpters de coordinació i 10 helicòpters bombarders. És suficient això?
1: Sí, són els recursos que tenim, és suficient. No els fiquem a treballar tots alhora perquè han d'anar fent-se relleus entre ells, però per afrontar la campanya és suficient. En cas de tindre necessitats, és a dir, que un incendi sigui molt gran, llavors ja demanem ajuda al Ministeri, al govern estatal, i llavors ens cedeixen mitjans.
0: La consellera Parlon deia que el gran repte serà poder afrontar aquesta simultaneïtat d'incendis que ja es va donar l'any passat i que és precisament el que més tensiona el sistema. Com es gestiona internament això?
1: Bé, sí, bombers, és a dir, afrontar diversos incendis a la vegada és complex perquè la capacitat de resposta és quan tenim la capacitat de resposta més apretada, diguem. Llavors passem a ja no a gestionar els incendis un a un amb una estratègia per cada un dels incendis, sinó passem a afrontar la situació seguint una estratègia global. Llavors hem de prioritzar incendis respecte a uns altres. Prioritzem els incendis que ens poden donar més problemes o tenen més potencial per cremar, per exemple, que d'altres que poden la seva capacitat de créixer no és tanta.
2: Estem parlant de la situació dels boscos, de com està el terreny de sec, de les condicions que hi ha en el terreny, però el que no podem obviar és el que també dèiem ara a l'inici, que és que 9 de cada 10 incendis estan provocats per la mà humana. Per tant, aquí hi ha una cosa que no sé com es pot afrontar. No és tasca seva, no és els bombers, és d'altres estaments del Departament d'Interior. Però vaja, és un problema molt gruixut. Que 9 de cada 10 focs estiguin provocats per la mà humana em sembla gruixudíssim.
1: Sí, és així. Sobretot he d'insistir aquí, que la gent sigui conscient, que la població sigui conscient. Moltes vegades són provocats, però la majoria de vegades són per negligències, per fer barbacoes en llocs o al moment on s'havien de fer, o activitats que puguin generar risc de foc en general. És a dir, fa falta molta consciència en aquest àmbit.
2: Jo crec que un dels temes més importants és aquest, les barbacoes de l'estiu, si us plau. No cal fer barbacoes a l'estiu. I després, les cigarretes, les burilles, aquestes que es llancen per la finestra, aquestes són causants de molts incendis, eh?
1: Sí, el tema causes és un tema que porten des del cos d'agents rurals, però sí que hem tingut incendis provocats precisament per això. És a dir, també és un factor més que s'ha de tindre en compte i que la gent ha de tindre consciència i precaució.
0: Doncs ens quedem amb aquesta idea, sobretot als nostres boscos. Marc Gil, sots inspector del grup d'actuacions forestals dels Bombers de la Generalitat, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho a la ciutat.
1: Gràcies a vostè. Bon dia.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
5: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: Víctor Lozano, què tal? Bon dia.
6: Bon dia i bona hora, senyores i senyors.
0: T'has canviat de lloc avui, per què?
6: Sí, no sé. Avui m'he posat a la teva esquerra.
0: No m'agrada.
6: És que últimament estàs molt de dretes i avui sí, dia sí.

0: Te descarregues, tu.
1: Serà això. Vinga, està estrepitosa derrota del Barça al Palau. Què ha passat?
0: Què hem de fer amb aquesta
1: però
0: gent
1: si
0: del bàsquet?
1: Van començar molt
0: aquests,
1: bé, no?
0: Aquests senyors tan alts i tan,
1: que juguen tan,
0: tan
1: bé,
0: forts i després no, foten un, no són capaços de fotre un enciam dins d'un cistell, per favor.
1: Jo tampoc, no puc criticar-los.
0: Per favor. De 25 punts va perdre ahir el Barça de bàsquet. Per favor, és la derrota més àmplia, més pitjor de les pitjors de la història del club a casa. 77-102, era un partit ajornat a la penúltima jornada. Bé, ja em sentiu com estic, no? Barça a la deriva i aquesta... Però és que no només jo estic així. Mira el seu entrenador que deia, mira què deia.
2: Avui clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives, l'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Aquesta derrota provoca que el Barça caigui fins a la cinquena posició, és precisament on acaba la temporada regular i per tant els quarts de final s'haurà d'enfrontar amb el pastor, amb el factor pista en contra Luka Murcia. De fet, el primer partit ja juga demà mateix, vull dir que aquí van per feina, tu. Demà a les 7 de la tarda al Palau d'Esports de la capital murciana. Per la seva banda, la 6 a Joventut jugarà contra el Baskonia, el duel inicial dimecres al Buesa Arena, i els altres dos emparellaments són Real Madrid-Tenerife i València Bàsquet Bilbao Bàsquet. Les eliminatòries, recordem, són el millor de 3 partits.
1: I la Minja Mal podria estar per al primer partit del Mundial, ja que era dubte.
0: Sí, clar, està lesionat.
1: Però ja, jo pensava que arribava
0: no,
1: de sobre.
0: No, es deia que potser ni jugava ni el primer ni el segon. Però va, ja saps que Luis de la Fuente amb això no reserva res,
1: no,
0: va amb tot. Com s'ha dit una entrevista al Mundo Deportivo, i ha dit que ell no el descarta pel debut d'Espanya contra la supermega potent, una de les grans seleccions que ha guanyat més mundials a la història del futbol, que és Cap Verd. Vull dir, han de forçar la mínima, perquè clar,
1: fa molts anys, no, que va guanyar.
0: Es va fotre una destrosa, no? Recordem, és el 15 de juny, el debut d'Espanya. Doncs bé, Mortadelo diu que De la Fuente pot jugar.
3: La situació d'aquests jugadors que llegan alguno con algun inconvenient físic, però que va llegan bien, estan en els processos. Estamos total y absolutamente en comunicación con los clubes, nos informan de su estado diario, sabemos que va a llegar en perfectas condiciones. Yo me atrevería a decirte que para el primer partido, pero bueno, vais, luego se valorará cómo hagamos esa evolución.
0: Doncs els 8 jugadors del Barça, convocats pel Mundial amb la selecció espanyola, ja estan amb la Roja concentrats. Dijous jugaran el primer partit amistós, a l'estadi de Riazor, a la Corunya, amb una selecció també molt potent que ha guanyat molts mundials, com és la selecció d'Iraq. Irak.
1: Vinga, punt i final a la temporada de la Lliga Femenina.
0: El Barça va posar punt i final, efectivament, va baixar el taló amb una altra golejada, 0-4 al camp del Madrid Club de Futbol Femení, hat-trick de Graham Hansen i gol de Vicky López. L'equip blaugrana tanca la temporada perfecta, ha guanyat tots els títols, Lliga, Copa, Copa de la Reina, Supercopa i el que ens posin pel mig.
1: Tot,
0: absolutament tot. Són uns egoistes, ho volen tot per elles, aquestes noies. Doncs bé, ara sí que s'acaba la temporada, però hi ha certa preocupació per la propera, perquè l'equip perd a jugadores capitals
1: potent,
0: molt importants, com són Alexia Putellas, Ona Valle, Mapi León. Doncs bé, Pere Romeu, que confia en que Salma Parayolo es quedi, però ell avisa que amb les que tingui competiran per tots els títols.
4: Esto es fútbol y se tiene que pasar página de todo, igual que en la vida. Hemos hecho una grandísima temporada. Solo nos podemos quedar en lo difícil que ha sido, en lo mucho que hemos trabajado para conseguir todo esto, lo mucho que hemos trabajado para llegar hasta aquí bien, y la temporada que viene nos tendremos que volver a preparar para llegar hasta el final de todo, que esto es lo que queremos. Y estemos las que estemos, estoy convencido de que lo vamos a conseguir.
0: I bon paper també, dels altres dos equips catalans. L'Espanyol, per exemple, finalment ha acabat 11 amb 31 punts, ahir va empatar 0 contra el Sevilla la Dani Jarque, i el Llevant Badalona ha aconseguit acabar en una meritòria molt bona desena posició amb 36 punts. Ahir va guanyar el camp del Cué, el camp del Llevant, per 0-1. Encara en futbol, l'Europa va aconseguir un dolorós empat a 1 davant el Celta Fortuna a Can Dragó en el partit d'anada de les semifinals del play-off de descens a segona divisió. Dic dolorós perquè el gol de l'empat dels gallecs va arribar al minut 97, i això...
1: Vaja.
0: capgira totalment l'eliminatòria, perquè el conjunt de Adai Benítez necessita guanyar sí o sí diumenge que ve a Vigo per passar-se a la final, ja que el Celta li val l'empat. Per què? Doncs perquè el Celta va acabar millor classificat a

0: a la fase regular. Tot i així, Adai Benítez és d'aquells que veu l'ampolla mig plena, eh?
1: La part positiva de tot això és que som un equip que quan anem amb desavantatge som millors. I ara només ens queda hi ha una opció només, que és anar per ells. Anar per ells i anar a guanyar el partit. I això, bueno, doncs és la part, la lectura positiva del que ha passat.
0: Doncs de moment malament pels dos equips catalans que lluiten per l'ascens a segona divisió, perquè recordem que el Sabadell va perdre el camp del Reial Madrid a Valdebebas per 2-0, per tant ha de remuntar. El Sabadell li val el 2-0, eh? Si només que guanyi de dos gols ja es classifica, però clar, és complicat, i el que hem escoltat ara de l'Europa, que haurà de guanyar sí o sí el camp del filial del Celta.
2: Mm-hmm. Vinga, acabem amb més apunts de l'actualitat esportiva.
0: Et porto futbol sala. El Barça juga a les 9 a la pista del Valdepeñas, que a part de banda de tenir un vi excel·lent, també té un bon equip de futbol sala. De fet, el Barça avui, si guanya, ja estarà als quarts de final, ja estarà a les semifinals. Perquè el partit és de quarts de final, és el segon partit. Recordem, es play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. Avui també es juguen a les 8 Inter Movistar Cartagena, amb avantatge pels madrilenys. Hi ha un quart de 9 Manzanares Palma Futsal, amb els manxecs, a una victòria de passar a semifinals. Si un dia aneu per allà per Manzanares, tenen un parador extraordinari, és molt maca aquella ciutat. En motor, Marc Márquez, setè al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, disputat al circuit de Mugello. La victòria va ser per l'italià Marco Bezzecchi, per davant de Jorge Martini, del també transalpí Pecco Bagnaia. La general del Mundial, Bezzecchi líder, és nou líder de fet, 173 punts, segon Jorge Martín, 156, tercer un altre italià. Tu, com estan els italians aquest any? Fabio Gianantonio, que nom més maco. Aquest és el típic que aniria fa uns anys a Platja d'Aro i s'emportaria ja el Maddox a totes les noies d'aquí de casa meva, i nosaltres ens el miraríem amb admiració i dir que guapo és, coño, jo nunca llegaré a lo que és el. Ara ja això ja no passa. Ara ja som els que d'aquí, els autòctons, som els que controlem
2: això
0: el mercat.
2: Això no és esport, no?
0: Quin esport és aquest? Que això és lucha nocturna, levantamiento de cubata, vale, vale, sobre barra libre i totes aquestes coses. Marc Márquez, vuitè a la general, a 102 punts del líder, déu-n'hi-do. I encara en motor, Àlex Palou es va imposar el Gran Premi de Detroit. És la quarta victòria de la temporada pel pilot català a l'IndyCar, aquesta temporada amb la qual cosa es manté com a líder en solitari a la classificació general.
2: Víctor Lozano, què no faries mai per les teves filles?
0: Home, hi ha una cosa que no faria mai, que és ajudar-les a copiar, o sigui, ajudar-les a copiar i a fer-se xuletes, això, perquè amb allò que ens deien nosaltres, no enganyes, t'enganyes a ti mismo. Doncs, per exemple, a ensenyar, i vaig estar tota la tarda, perquè la meva filla està estudiant per la selectivitat, i vaig estar tota la tarda preguntant-li cosetes sobre màrqueting, sobre publicitat, i us ho recomano molt, perquè aprens moltes coses.
2: Home, i tant.
0: De veritat, jo no tenia ni punyetera idea d'això, i és veritat, i em vaig adonar com m'enganyen els supermercats amb allò del 2x1, de la segona una unitat a la meitat de preu, al 70%. Tot això és un muntatge, ho fan ells perquè ens enganyen, allò del 9,99 perquè lo comen, i tot és estratègia,
2: psicologia.
0: Aquest, això del màrqueting, per enganyar-ho i treure'ns la pasta. Doncs jo ahir ho vaig aprendre precisament preguntant-li a la meva filla perquè es presenta la selectivitat el dia 8, 9, 10, 11...
2: Ja està, ja, la setmana que ve.
0: Sí, ja ho té, ja ho té.
2: Jo
0: ja
2: estic amb la llei de la gravetat, vaig aprendre ahir, me la sé de memòria.
0: Sí, sí.
2: Vols
0: sí
2: escoltar què no faria per la
0: seva
2: audiència?
0: A veure, perquè això m'interessa, eh?
3: Bon dia, amics.
2: Bon dia.
3: Jo, en escoltar-los, puc dir que no he fet mai el complir els seus desitjos de tenir un gos o un gat a casa.
2: Vaja.
3: Mentre treballava, perquè només faltaria que el tingués que sortir a passejar jo. Ara, cadascú a casa seva, però a mi que no em portin ni gats ni gossos.
2: Com el Robert.
3: He tingut canaris, he tingut tortugues, això sí, però la responsabilitat d'un animal de companyia estar pendent com si fos un tamagotxi, jo ni el tamagotxi vaig tenir. Que tingueu un bon dia.
2: Igualment, Víctor Lozano.
0: Tamagotchi, gran davanter del Vissel Kobe japonès, autor de 4 gols a la semifinal de la Copa Asiàtica.
2: Fins demà, nosaltres tornem de seguida. Fins ara.
4: És la 1 a mediodia en Canàries.
5: Notícies en Onda Cero.
4: Buenas tardes. 8 años después de la votación de la moción de censura que permitió la investidura de Pedro Sánchez, los socios se muestran divididos en su respaldo al gobierno. Sumar apuesta por agotar la legislatura de su gobierno de coalición a pesar de los casos de corrupción que acechan al presidente, mientras el resto de socios de investidura sí que ven bien un adelanto.

0: Onda Cero Catalunya. Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Passen 6 minuts a la una, repassem l'actualitat més propera. Comencem explicant que Barcelona es manté estable en els 1,7 milions d'habitants i creix el nombre de persones centenàries.
2: Ja en són 1.196, el 82% de les quals són dones. Aquest és el padró actualitzat que ha publicat l'Ajuntament de Barcelona quan falta poc menys d'un any per a les eleccions municipals. Com dèiem, una de les dades principals d'aquest padró són aquests 1,7 milions d'habitants, una xifra que es manté estable. I per què és important de cara a aquests comicis? Doncs perquè si no baixa abans de la cita electoral, el plenari municipal passarà de 41 a 43 regidors.
1: Doncs quan queda poc menys d'un any per a aquests comicis municipals, els partits ja trien els seus candidats.
2: És el cas de Junts, que aquest dilluns ha obert el termini perquè la militància de la formació presenti la candidatura al procés de primàries internes. Després de mesos parlant i especulant sobre aquesta llista de candidats, el primer anunciar que vol optar-hi és Jordi Martí Galbis, que ja ha començat la seva campanya per convèncer la militància. Ho ha fet invocant el llegat de Xavier Trias, que va guanyar els darrers comicis del 2023, tot i no assolir l'alcaldia.
1: Barcelona incorpora ajuts a la contractació per al sector de l'economia de les cures a través del programa Crea Feina.
2: És una de les dues línies noves d'ajuts que enguany s'han inclòs a la nova edició del programa de subvencions. A banda d'aquesta, també s'ha incorporat una línia dirigida a facilitar la inserció laboral d'alumnes de formació professional dual. La nova edició de Crea Feina compta amb un pressupost de 2 milions d'euros i vol reforçar el compromís de l'Ajuntament a través de Barcelona Activa per generar ocupació de qualitat a la ciutat.
1: Expliquem també que s'activa la rehabilitació de Can Bruixa, la històrica masia ubicada dins de Can Batlló.
2: El consistori va aprovar inicialment l'abril el projecte de rehabilitació integral amb 1,7 milions d'euros de pressupost. La iniciativa s'exposa a informació pública fins al 18 de juny perquè qualsevol persona pugui consultar-ne la informació i presentar-hi al·legacions. Es tracta d'un tràmit previ a la licitació de l'inici de les obres que permetran recuperar aquest edifici del segle XIX, avui en dia en un estat de deteriorament avançat.
1: Els Mossos d'Esquadra mantenen un operatiu a Badalona després del tiroteig en el que ha resultat ferida una nena.
2: Ja ho avançàvem fa uns minuts amb la Montse Valls. En recordem que tot va començar aquest diumenge a la nit després d'un tiroteig entre clans rivals que ha deixat una nena de 10 anys ferida en un braç després de rebre l'impacte d'una bala perduda. La Divisió d'Investigació Criminal ha assumit el cas i ja treballa per identificar-ne els autors. D'altra banda, s'ha reforçat la zona per evitar que es torni a produir incidents vinculats amb aquest cas.
1: I un ferit per arma de foc i dos detinguts després d'un presumpte narcoassalt a Tordera.
2: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís aquesta passada matinada per la fugida d'un vehicle allà a Tordera. Efectius de la policia catalana, juntament amb agents municipals, han iniciat el seguiment del vehicle que han acabat aturant a la C-66, a Salrà. A l'interior hi han trobat dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc, que ha estat traslladat a l'hospital. Tots dos han quedat detinguts i la policia els relaciona amb aquest narcoassalt que s'hauria produït en una plantació interior de marihuana a Tordera.
1: Són notícies d'aquest dilluns 1 de juny. Només tenim aquí a l'estudi en David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Míriam.
1: Avui volem parlar d'un tema, com sempre, importantíssim, com és l'accés a les escoles municipals de música. Quin és el problema que heu detectat?
3: Sí, és important aquest tema i l'hem de fixar en un context. Tenim que a Barcelona només hi ha 5 escoles municipals de música. L'entrada és de 4 a 7 anys. Són nens i nenes petites que entren. I el que veiem és que sí, ajustat a dret, s'ho estan fent bé per un maramatge, però nosaltres creiem que no és equitatiu. Per què? Perquè quin criteri fixen? Fixen reservar el 50% de les places per a germans i germanes de nens i nenes que ja estan inscrits i també dintre d'aquest 50% per a fills i filles de progenitors o tutors que treballin a l'escola. Per tant, el que veiem és que ja el 57% de les places es reserven a dos col·lectius que el que fa és anar en detriment de les altres persones que poden entrar, dels altres nens i nenes que poden entrar. I estem parlant de que hi ha molt poques escoles de música i ja si el 50% es reserva a uns col·lectius concrets, el que veiem és que moltes vegades hi ha una sobredemanda. Què passa quan hi ha sobredemanda? També es fan dos tipus de sortejos. Un sorteig entre fills i filles de progenitors que donen classe a l'escola i germans, i un altre sorteig entre la resta. Per tant, el que veiem és que no només és un greuge comparatiu la porta d'entrada, sinó inclús si hi ha sobreaccés al tema de com poden entrar-hi. Què hem fet?

0: nosaltres? Nosaltres hem comparat amb els altres tipus d'ensenyaments obligatoris, hem comparat en temes d'escola primària, escoles bressol, escola primària, escola secundària, escola i batxillerat, i el que veiem és que els factors de permetre l'entrada o no a l'escola, si hi ha més demanda que oferta, són molt més amplis, són factors que impliquen, sí, tenir germanes, però també factors de proximitat, factors de econòmics o també factors de discapacitat, i per tant el que veiem és molt més ampli la gent que pot entrar en aquests àmbits ja l'educació obligatòria. Per tant, veiem un greuge comparatiu entre les escoles de música i les escoles bressol, primària, secundària i batxillerat. Què li diem nosaltres a l'Ajuntament de Barcelona? Que hauria de revisar aquests criteris. Hauria de revisar aquests criteris perquè sí, són criteris ajustats a dret, però són criteris clarament discriminatoris cap a col·lectius que només podran entrar en el 50% de les places si hi ha si hi ha oferta, i si no es quedaran fora. Per tant, el que estem privilegiant és els fills i filles de professors de l'escola o també a germans i germanes que ja tenen algú dintre de l'escola de música, i no estem parlant d'una oferta molt gran a Barcelona d'ensenyament obligatori de música, sinó estem parlant que només hi ha 5 escoles de caràcter municipal.
1: Déu-n'hi-do. El que demaneu a l'Ajuntament és que revisi aquests barems. Quina és la resposta que us ha donat l'Ajuntament al respecte?
0: No, de moment no hem tingut resposta, però que sí que veiem és que l'actual sistema compleix la normativa, però reserva fins al 50% per determinats col·lectius, i per tant, tenint en compte que el que he dit abans, que només hi ha 5 escoles, el que hauria de fer és revisar-ho ja i revisar-ho de forma urgent, bàsicament perquè no li estem dient que no faci res que no es fa amb els altres tipus d'ensenyament. Amb els altres tipus d'ensenyament els factors són molt més amplis, inclús quan hi ha empat es dirimeixen altres criteris, però aquí que veiem és que hi haurà ja la majoria que entraran a les escoles de música, la majoria que siguin d'aquests dos col·lectius, de germans que ja estan dintre o que siguin fills de professors o professores de l'escola, i els altres aniran a un repartiment que moltes vegades no serà el 50%, aquest repartiment. Per què? Perquè estem dient que el repartiment serà també en dos sortejos. Nosaltres diem a l'Ajuntament de Barcelona que ens sembla un greuge comparatiu i que el que faci és canviar la normativa. I això és important dir-ho des de la sindicatura, perquè la sindicatura, com fem recomanacions que no són vinculants, nosaltres moltes vegades ens podem apartar de la norma vigent, i aquí li estem dient a l'Ajuntament de Barcelona que s'aparti de la norma vigent i que vagi per criteris d'equitat. Tot això per què? Perquè famílies monoparentals, famílies nombroses, etc., que tenen puntuacions en altres àmbits, aquí no tindran cap tipus de puntuació, i per tant no es percebrà això com els altres tipus d'ensenyament. El que estem dient és que les escoles de música hi ha uns criteris que són al marge dels criteris generals, l'únic que li estem dient a l'Ajuntament de Barcelona que adapti aquests criteris generals també a les escoles de música de caràcter municipal.
1: Clar, és que entenc que en aquest 50% restant, si traiem els fills dels mestres i professors d'aquestes escoles i els germans, l'altre 50% també tenen prioritat els col·lectius més vulnerables, no? I va per ordre, amb la qual cosa hi hauran sectors que es quedaran directament fora.
0: Aquest 50%, a l'altre, el que no entri, es fan dos sortejos. Uns sortejos entre els ja col·lectius afavorits, que són els que tenen germans dintre de l'escola i els que tenen...
1: És a dir, novament entren
0: clar, ens aniríem al 75%. Clar. Llavors, a l'altre, només seria pel 25% restant, que pot tenir altres tipus de factors, però no té els factors prioritaris que fixen les escoles de música. Per tant, nosaltres li estem demanant que apliqui el sentit comú, que faci una revisió, que vagi per criteris d'equitat i que, mentrestant, canviï la norma, perquè aquesta norma no s'adiu amb la norma de l'ensenyament obligatori, que sí segueixen les escoles bressol, l'escola primària, l'escola secundària i el batxillerat.
1: I que aquí és fàcil, no s'ha de revisar gaire, s'ha d'aplicar els criteris que ja s'estan aplicant.
0: El que veiem és que hi ha un règim general que és molt restrictiu i un règim general que el que fa és allunyar nens i nenes que igual podrien entrar de 4 a 7 anys en escoles municipals de música i no entraran perquè s'han aplicat uns criteris que són massa restrictius i fan prevaldre a uns col·lectius determinats.
1: I a l'espera del que digui l'Ajuntament i de la decisió que es pugui prendre, es podria arribar al següent curs o ja no estem...
0: Nosaltres esperem que sí, que s'arribi al següent curs. Per això diem... Una seria canviar la normativa, que aquesta normativa, i altra aplicar criteris d'equitat, és a dir, en el següent curs aplica un criteri d'equitat, veus que no sempre la norma aplicada de forma estricta corregeix desigualtats, per tant aplica aquest criteri d'equitat.

0: Fes cas a les nostres recomanacions i mentrestant ves treballant per canviar aquest baramatge, que és un baramatge que d'acord a normativa s'ha establert, però és un baramatge que no s'equival amb els altres tipus d'ensenyaments públics de la ciutat de Barcelona.
1: Entenc que no afecta cap altra de les activitats educatives públiques a la ciutat?
0: No, el que li estem demanant és que allò que s'aparta del que és un criteri, que és un criteri bastant consolidat a la ciutat de Barcelona per prioritzar persones i col·lectius perquè puguin entrar en ensenyaments obligatoris, ja sigui primària, secundària i batxillerat, això que està consolidat, que també es consolidi a les escoles de música. I tenint en compte també que no és menys important, el detall és que només tenim 5 escoles de música municipals a la ciutat de Barcelona.
1: O sigui que ha estat el problema, no?
0: Clar, el problema és ampliar les escoles municipals, però també el problema és que fins ara el que veiem és que la gran majoria de nens i nenes que tenen el privilegi de poder anar a una escola de música municipal a la ciutat de Barcelona són els que ja tenen germans i germanes matriculats o aquells que tenen progenitors o tutors que són professors d'aquestes escoles de música.
1: Interessant el dia el tema que hem tractat avui, però abans d'acabar, síndic, que esteu ja immersos en ple procés de selecció pel nou síndic o síndica de Greuges de Barcelona pel període 2026-2031. Es comença avui mateix, ja es pot votar el nou síndic, en el que formes part tu d'aquest procés. Fins quan s'allargarà la votació?
0: Es pot votar per la plataforma Decidim. La votació ha començat avui fins al 30 de juny i a la plataforma Decidim teniu pensat ja 2 candidatures, el currículum de cada candidatura, però també els programes de cada candidatura. És a dir, aquest programa que es presenta per una candidatura per una sindicatura 2026-2031, i jo el que recomanaria a la gent és que votés, animaria a votar, però que votés en consciència mirant els programes que cada un dels candidats presenta per un projecte de futur i un projecte col·lectiu de candidatura de sindicatura de Greuges de Barcelona.
1: És important que ho diguem aquí, perquè jo crec que hi ha molta gent que no sap que ells mateixos poden votar el proper síndic i síndica de la ciutat, i precisament és el que hem de fer els ciutadans, a apostar per aquesta figura, perquè són els que més ens ajuden.
0: Jo crec que és fonamental, inclús nosaltres, jo sóc síndic des del 2021 fins al 2026, també quan rendim comptes tenim molt clar que rendim comptes en el plenari de la ciutat, però també rendim comptes en el saló de cent a la ciutadania. Exacte. Nosaltres ens devem a la ciutadania i per tant hem de ser molt propers a la ciutadania, i se li està donant l'oportunitat a la ciutadania que triï per una de les 2 candidatures, després decidirà el plenari, però sí que donar a conèixer la institució, donar a conèixer el projecte, el programa, i donar a conèixer que poden votar, i no és tan difícil votar en la plataforma Decidim Barcelona.
1: Doncs ja sabeu, entreu a la plataforma Decidim Barcelona i allà podreu votar al proper síndic de greuges de la ciutat de Barcelona pel període 2026-2031. Síndic, abans d'acabar, com sempre, recordem a la ciutadania com es pot posar en contacte amb la sindicatura.
0: Us podeu posar en contacte amb nosaltres venint a fer-nos una visita a Ronda Sant Pau 43-45, trucant al telèfon 93-413-2900 o a la nostra pàgina web www.sindicaturabarcelona.cat. Ho podeu fer en cita prèvia, cita prèvia obligatòria, però també sense cita prèvia obligatòria sereu ben atesos i ateses per la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
1: Això és important saber-ho. David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona, com sempre, un plaer.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12:20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
3: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
4: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
1: A Massís d'Or tens assistència les 24 hores del dia i els 365 dies l'any. Ofereixen professionals qualificats que conviuen les 24 hores amb servei d'intern o suport flexible per hores o dies, sempre amb la màxima professionalitat i qualitat humana. Cuida de la teva família amb la tranquil·litat i la garantia que et dona Assís d'Or. Truca al 93 533 35 35. Recorda, 93 533 35 35. També tindràs més informació a la seva pàgina web assisdor.com.

0: Avui volem tornar a ser aquells nens i nenes que passaven la tarda enganxats al televisor, immersos en un entreteniment constant que ens traslladava a un món meravellós en el que hi passàvem hores i hores. Els infants nascuts als 80 ens tenia meravellats al Club Super 3, en el que anàvem de la mà de la Nets, la Noti, el Petri, el Tomàtic o el Mega Zero. Quin record, se m'acaben de desbloquejar ara mateix. Tot aquell univers ha anat evolucionant amb el pas dels anys. Aquells protagonistes que ens portaven de la mà a través de la programació infantil de TV3 han deixat pas a d'altres, com per exemple el Mic, el Titó o els Beta, entre molts d'altres. Doncs bé, el grup Transversal, en col·laboració amb 3CAT, ha fet realitat els desitjos d'aquells nens fent que siguin part d'aquest univers amb l'espai Fantàstics, la fàbrica de la imaginació del Super 3, un projecte immersiu pensat per a infants d'entre 2 i 12 anys, en el que el Super 3 fa un salt històric a la pantalla al món físic. Fa uns dies que aquest espai d'oci cultural i experiencial ha obert les seves portes i el Gerard ha volgut acostar-s'hi. Gerard, què tal? Molt bon dia. Gerard Sanz, que m'escoltes? Bon dia. Doncs, Gerard, m'escoltes? Ara sí? Doncs sembla que el Gerard Sanz no m'escolta. Com diem, està visitant aquest espai fantàstic, la fàbrica de la imaginació del Super 3, aquest projecte immersiu, pensant pels infants d'entre 2 i 12 anys, però estava pensant jo ara que també he pensat pels pares, aquells nens dels anys 70, finals dels 70, 80, 90, que vivíem d'aquest Club Super 3 i que ens porta tants records. Crec que ara sí que ens està escoltant el Gerard. Gerard, bon dia. Ui. Sembla que tenim algun problema, l'intentem solucionar i de seguida tornem amb aquesta connexió amb el Gerard.
1: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.
2: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
0: Doncs mentre que intentem recuperar aquesta connexió amb el Gerard des d'aquest espai Fantàstics, volem escoltar què és el que vosaltres no faríeu mai pels vostres fills i filles. Això és el que ens esteu explicant al 676-76-0908.
4: Hola, buenos días.
0: Hola.
4: Lo que no volvería a hacer, tengo que decir,
0: lo he hecho.
4: Porque sí que lo hice cuando era pequeño, que tendría 6, 7 años y estábamos en un camping y el niño, bueno, medio insultó a uno de los vigilantes porque los echaban de donde estaba y tal, bueno, total, que vino un poco así, bueno, métete ahí, cállate, y yo le pedí perdón al monitor o al vigilante y tal, pero luego pensándolo bien me dije a mí misma, digo que nunca más. Nunca más encubriría algo que haya hecho mal porque no le iba a hacer ningún favor.
0: Totalmente.
4: O sea que yo creo que lo que no haría por ninguno de los dos hijos que tengo es eso, volver a encubrirlo en algo que está mal hecho y que no asuma las consecuencias. Buenos días.
0: Buenos días.
4: Buena semana para todos. Ciao.
5: Bon dia, nois.
0: Hola.
5: Doncs està clar que les mares fem de tot pels sí. fills, inclús si has dit no ho farem, al final ho acabem fent. Tot i el meu marit sempre em diu, has de tot pel teu fill, sempre el que calgui. I és cert, és que, mira, no es puede, sí.
0: Sí, sí.
5: Llavors, potser de les úniques coses que no faria seria cues, com heu dit, en algun concert o per aconseguir alguna cosa d'estar hores i hores i hores. Això crec que seria de les poques coses. Però tot el que més és possible que ho faria al 100%. Que tingueu un bon dia, nois.
0: Igualment, és veritat que les mares i els pares fem tots pels fills i a vegades diem, això no ho faré, però bueno, d'anar a certs concerts potser fins i tot això, així hi ho faríem. Vinga, seguiu explicant-nos amb notes de veu al 676-760908, que és el que no faríeu mai de la vida pels vostres fills. I ara sí, intentem recuperar aquesta connexió amb el Gerard Sanz des d'aquest espai fantàstic, la fàbrica de la imaginació del Super 3. Gerard Sanz, a veure, creuem els dits. M'escoltes?
6: Aviam, bon dia. Creuem ara els dits, sí, Míriam, m'escoltes ara bé? Sí. Ara sí, ara ah, perfecte. Sí, ara sí. Ens hem hagut de moure, no havíem escollit bé el lloc, tu. Et deia, Míriam, que jo també he desbloquejat molts records per entrar a l'entrada per aquesta porta del número 485 del carrer Rosselló, on es troba aquest espai fantàstic, un espai totalment immersiu, farcit dels protagonistes d'aquest Super 3 que va sumant anys i anys fent les delícies dels més petits. Es tracta d'un espai de 2.000 metres quadrats que proposa un recorregut immersiu d'aproximadament una hora de durada on els infants d'entre 2 i 12 anys deixen de ser espectadors passius per convertir-se en protagonistes d'una aventura conduïda pels personatges més populars del Super 3. Aquesta experiència combina narratives tradicionals catalanes com el Patufet o Alicia en el País de les Meravelles amb tecnologies disruptives i una vivència final en 4D, un entorn totalment interactiu que ens endinsa en aquest univers del Super 3. I per conèixer tots els detalls d'aquest espai m'acompanya el director del grup transversal, Eudald Tomàs. Massa, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Encantat d'estar amb vosaltres.
6: Bé, aquest espai ja és una realitat. Com han anat els primers dies? Quina rebuda ha tingut per part del públic?
7: Doncs la rebuda ha estat fantàstica, perquè la veritat és que ha vingut molta gent, però a més, sobretot, han sortit molt satisfets. La satisfacció que provoca aquesta experiència que hem posat en marxa i que, evidentment, per innovadora i per disruptiva sempre genera algun dubte.
6: En el seu I mira que els petits són el públic més exigent.
7: Exacte. Doncs l'entusiasme, sentir un nen que diu vull tornar, doncs això és el que ha passat i ha estat molt bé.
6: Això és el millor, no? A la introducció l'hem explicat a grans trets què es proposa aquest espai fantàstic, però explica'ns millor què és i què hi podem trobar.
7: Doncs és una experiència cultural, i això vull subratllar-ho, perquè d'experiències lúdiques a Barcelona ja n'hi ha, Aquesta és una experiència cultural, que és un viatge a través del món dels contes i de les tradicions pròpies de Catalunya i d'Occident, en general, que el que pretén és estimular la imaginació dels nens i de les famílies. Fer una experiència que sigui comuna, que junti pares i fills, en un repte únic, que és el repte de reconquerir la imaginació. Aquest és el repte que proposem aquí. I això ho fem a través d'un instrument fantàstic, que és un fanalet, que és un instrument màgic, que desvella moltes coses, que ens fa desaparèixer éssers malèfics, que ens fa donar llum als moments més foscos. I amb això, diguem, aquest recorregut està ple de vocacions, de contes, d'històries que hem viscut i que els volem fer reviure a través del poder de la imaginació, perquè el que es tracta aquí és que els contes a vegades desapareixen, saps? I llavors ens posem a dintre d'aquesta història i amb els nostres poders fem reviure aquests personatges que potser han desaparegut o s'estan... Estan desapareixent.
6: Al final seria com un videojoc, però real, no? Nosaltres som els protagonistes. I aquí ens porten de la mà els personatges més coneguts avui dia del Super 3, perquè jo, Eudald, m'he quedat amb el Petri, el Tomàtic, aquella època, aquella etapa tan fantàstica, però avui dia també n'hi ha, no?, d'aquests personatges. Sí. El Titó, el Mic, suposo que són protagonistes aquí.
7: Sí, tant. I de fet, és un gran atractiu quan els nens veuen el Mic, els més petits, o el Titó, o els Beta, els més, ja més grans, no?, o la Manduca, que ens apareix també a la panxa del bou. O sigui, tots aquests personatges ens ajuden, ens acompanyen en aquest viatge i ens aporten els seus poders i la seva experiència.
6: Per què s'ha decidit impulsar aquest projecte, Eudald? No sé si hi ha alguna altra finalitat o objectiu a banda d'entretenir. Em parlaves de despertar la creativitat, no?, dels més petits.
7: Nosaltres, com a grup transversal, fa molts anys que treballem en el món de la cultura generant experiències immersives, interactives, diferencials, innovadores, no? Però creiem que hi havia una mancança molt gran a Catalunya, que és un centre cultural que recuperi les nostres narratives. Per tant, que és una aposta cultural, per això deia, cultural i sorprallo. Perquè la gent surti enriquida d'aquesta experiència. Ara, enriquida no vol dir passar-s'ho d'una forma avorrida, sinó passar-s'ho molt bé, no?
6: I aprendre alguna cosa, no?
7: I aprendre alguna cosa.
6: I tant, i tant.

0: La creació d'aquest espai és històrica perquè, com dèiem, per primera vegada el Super 3, l'univers del Super 3 fa el salt de la pantalla al món real. El cap i a la fi és fer realitat els somnis dels més petits, no? A mi m'ho arriben a dir, als anys 90, escolta, mira, que entraràs a un lloc on tu ets partícip d'una història en la que aniràs de la mà doncs, dels teus protagonistes favorits, no?
1: És que penso que estem en un moment que tot és tan virtual que el fet de tenir un espai que es pugui tactilitzar, que tinguis una experiència realment vital, no? És el més disruptiu i innovador ara mateix. Sortim de les pantalles per passar a la realitat i això era una voluntat i una aposta del Club Super 3 que ha connectat amb la nostra intenció i per tant per això hem creat junts aquesta experiència.
0: I com ha estat el procés de creació de tot aquest espai? Perquè aquí trobem tota una història molt ben filada i amb tecnologia disruptiva, com dèiem. En aquest sentit, quin paper heu jugat els dos grans protagonistes d'una banda el grup transversal i de l'altra 3CAT?
1: Nosaltres partíem teníem com un avantprojecte sobre aquest món de les narratives, de les històries, que conjuntament amb TV3 el que hem fet és desenvolupar-la, no? Perquè hi hagi un repte, perquè hi hagi una narrativa, perquè hi hagi una història que l'haguis de viure. No? Ens fiquem dintre d'una història, com deies, ens fiquem dintre d'un com un videojoc, efectivament. I llavors doncs, Super 3 aporta els seus valors, que és molt important, els valors culturals de catalanitat, però també valors morals, no? I culturals, no? Que connecten clarament amb els nostres. I llavors l'hem desenvolupat, doncs, bueno, nosaltres som un equip molt pluridisciplinar, un grup transversal, que té guionistes, que té arquitectes, que té interioristes, que té generadors d'interactivitat, producció audiovisual, no? Som un grup relativament gran, no? Que som capaços de produir molt poc temps el que podeu venir a viure aquí d'una forma fantàstica.
0: Eudald, podríem dir que fantàstics està gairebé acabat, no? Perquè hi ha alguna part que s'està acabant de construir. A mi m'ha impressionat el teatre. Hi haurà un teatre aquí. Com serà tot això?
1: Perquè és un centre cultural, I un centre cultural, en aquest cas, té una experiència immersiva que anirà modificant-se en el temps, és a dir, que d'aquí uns mesos ja serà diferent i d'aquí un any serà diferent, perquè té una clara voluntat evolutiva, però també el que canviarà més sovint, no?, és el teatre. I el teatre s'inaugurarà el mes d'octubre, amb una producció nova que ja anunciarem al seu moment, perquè estem treballant encara, en un espai molt gran. Penseu que 2.000 metres donen per bastant.
0: I tant.
1: I a la planta baixa tenim aquesta experiència immersiva en aquests 1.000 metres inicials i a la planta superior, amb uns altres 1.000 metres, tenim una cafeteria, una botiga i un teatre. Un teatre per un aforament reduït, però per 200 persones, no? Però que farà, on farem un espectacle molt, com aquí baix, innovador, un punt disruptiu, molt interactiu i molt, molt emocionant, esperem.
0: Míriam, suposo que tens preguntes per l'Eudald.
2: Eudald, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Doncs mira, Eudald, d'entrada estava pensant que dèiem que va destinat aquesta activitat cultural a nens i nenes d'entre 2 i 12 anys, però estava pensant, i també pels seus pares, perquè clar, ja sigui com a espectadors als anys 80 o com a espectadors ara, als anys 2000, podrem gaudir d'aquest espai. Cosa que us agraïm moltíssim als pares i mares.
1: Mira, tant és així que el primer bon dia d'aquesta experiència és una exposició temporal dedicada al Super 3, no? I aquí trobes doncs, el Petri, la disfressa del Petri, i després la família.
0: Mítica mà amb la capa, que jo m'hi he quedat allà davant i dic, ostres, quin record.
1: Només per això ja val la pena venir i fer-te una selfie. I això ja, d'entrada, l'experiència és que ja connecta pares i fills. Mira, els pares expliquen als fills, mira, jo és que ja vaig viure això, i mira el Petri, i el Tomàs, i aquí està. I hi ha una primera connexió, que és el que volíem, una connexió entre pares i fills, que després els pares s'ho passen també com els fills. El que passa a vegades han de dissimular, però es deixen anar bastant. No sé si en algun cas hem hagut de cridar l'atenció fins i tot d'un pare que no deixava jugar el nen. Connecta molt, hi ha moltes clocades d'ullet pels pares, hi ha un llenguatge d'adult i un llenguatge de nen que es van combinant, especialment en l'experiència final, que és una mena d'espai 4D, que és el viatge cap a la caldera de la imaginació, un viatge final que connecta encara més emocionalment les famílies.
2: Mira, d'entrada ens servirà per explicar als nostres fills perquè de tant en tant diem això de... M'ha arribat un petrifax, no? Que diuen, petri i fax, què són aquests dos conceptes? Doncs mira, ens ajudareu a explicar-ho. Tot això quan ens trobem en l'època Eudald de les, bueno, les pantalles i el contingut que s'ofereixen, doncs està més en entredit que mai i potser algú pot pensar, no?, que posar a disposició un espai en pantalles no seria la millor manera de consciència sobre aquestes, però potser aquesta seria el missatge, no?, que les pantalles també són benvingudes quan la finalitat és bona.
1: És cert, tot i que aquí de pantalles n'hi ha alguna, d'informativa, però fent servir tots les noves tecnologies immersives, que també té pantalles, però la pantalla no veus la pantalla, veus una imatge. Aquí l'important de les pantalles no és l'existència de les pantalles, sinó el que transmeten, no? Com aïllen o com connecten, com et transporten un món imaginari o com et coarten la teva imaginació. I aquí hi ha una clara aposta perquè les noves tecnologies ens serveixin, primer de tot, perquè sense que es vegi la tecnologia, facis unes experiències que són inèdites, que són molt avançades en el temps i que són molt del nostre moment.
2: El Super 3 forma part, sens dubte, de la cultura popular catalana i aquesta també és una bona manera, no?, de fer un exercici de defensa d'aquesta cultura i també de la llengua catalana.
1: Bueno, és una experiència en català. És veritat que hem posat uns dispositius per si algú de fora doncs, no entén o pot escoltar sobre el català. Si és una experiència en català, i això és una clara rotunda aposta no només del Club Super 3, sinó també de nosaltres, hi creiem absolutament. I bé, doncs això, si ens connectem amb aquest món, aquesta tradició pròpia, amb aquest recorregut històric en el qual el que hem de fer és impulsar-lo i treure-lo endavant, no?
2: Per últim, Eudald, jo crec que la nostra audiència segur que li han entrat ganes de visitar aquest espai. Fins quan podrem gaudir d'aquest espai fantàstic? No sé si és permanent o no és temporal.
1: És un espai permanent. I com podeu dir sempre, però sempre que vingueu i trobeu coses noves, amb la cosa no us ho perdeu, perquè ara hem començat d'una manera, d'aquí molt poc introduirem noves coses, diferents canvis. També el que volem és que sigui un espai viu, que si tu vens a la tardor serà l'època de la castanyada, fixa que no del Halloween, sinó de la castanyada.
2: No, castanyada.
0: Has d'escombrar cap a casa.
1: Tothom que hi trobi el que vulgui, però... per Nadal serà diferent de la tardor i la tardor serà diferent de l'estiu i introduirem nous personatges, noves experiències que estem ja treballant, que aniran substituint les que teniu ara, no? I el teatre serà un element evidentment doncs, molt, molt, molt rellevant en aquests canvis també.
2: Doncs ja sabeu, tingueu l'edat que tingueu, heu de gaudir d'aquest espai fantàstic, la fàbrica de la imaginació del Super 3, Eudald Tomasa, director del grup Transversal. Moltíssimes gràcies per explicar-nos tot el que ens espera en aquest espai.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: I Gerard, tu torna, que ja sé que t'agrada molt aquest món del Super 3.
0: M'ho estic pensant, si no torno t'envio un petrifax avisant que arribo tard, però sí, la intenció és tornar.
2: Perfecte, fins ara, Gerard.
0: Vinga, fins ara.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
2: Segur que anar a aquest espai no és una de les coses que no faríeu mai pels vostres fills i filles, però potser hi ha d'altres que sí que teniu claríssim que no faríeu. A veure, us escoltem.
4: Afortunadamente volvemos a escuchar La Ciutat. ¿Qué no haría? No, ¿qué no haría? ¿Qué no hice? Mi hijo es ingeniero de telecomunicaciones y es un adicto al sistema informático Linux y odia, evidentemente, todo lo que signifique algo de la manzana mordida. Y a mí es todo lo contrario. Cuando nos fuimos a vivir donde actualmente residimos, la instalación la hizo él hasta que descubrí que evidentemente muchos documentos no los podía trabajar con Apple porque el sistema Linux no lo soportaba o al revés. Y le dije, hasta aquí hemos llegado. Esta es mi casa y allí se hace lo que diga yo. O sea, que no es que me haría, que no hice.
5: Un día, pues yo hay dos cosas que les he dicho a mi hijo que no voy a hacer nunca. Una es que no les voy a dar la razón cuando no la tengan.
2: Muy bien.
5: O sea, no hay que volverse loco. Si no tienes la razón, no la tienes. Me da igual, yo se los he dicho muchas veces. Cuando lo que está mal y punto. Claro. Da igual. Y la otra es que no me quedaría, si llegan a tener mascotas, animales, perro, gato o lo que sea, nunca me quedaré con ellos. No los he tenido nunca porque no quiero. no es que odie a los perros y a los gatos, pero no los quiero. Se los he dicho que si ellos tienen, será su obligación y fuera de mi casa. En mi casa, no. Vale. Adeu, buena tarde.
6: Hola, guapísimos.
2: Hola.
6: Buen día, familia. Mireu, no tinc fills, però si tingués fills...
2: Sí? A veure, què no faries?
6: El que no faria és com la Miriam, soy de l'equipo Miriam, com la voz, esto es como la voz, el equipo Miriam. Segons aquí, a quin concert, el de Bad Bunny aquest, no, no, no, por favor, no. Reggaeton, no, filla, ves amb els teus amics. I coses així. I el que sí li ensenyaria des de... Bueno, des de que fos ben petit, és el respecte a l'educació.
2: Això és fonamental.
6: És el que a mi em van ensenyar de petita, que si vas amb un autobús o amb un tren, amb un metro, i vas sentada i entra una persona gran, embarassada, que estigui amb una mà, amb un peu fotut, qualsevol cosa així, aixecar-te i dir-li, por favor, siéntese, que és el que hauríem de fer. Coses així. I si no m'agrada alguna cosa que vegi, o que, li dic, home, i tant que li dic. Tant. Ben dit, però li dic un petó.
2: S'han de dir les coses. Robert, hi ha molt del teu equip, també, que sí, de gossos i gats a mi no, em deixeu.
7: No, és que és una responsabilitat que jo no vull.
2: Les criatures sí, però els gossos
7: i els
2: gats...
7: Veus, és que és una cosa molt... Perquè si ara de cop i volta el teu gos... Bueno, el gos que tu estàs cuidant, li dones un tros de pernil de no sé què, li agafa una infecció de no sé quantos i es mor, la culpa és teva.
2: El nen, que no li has no de donar res.
7: El nen ja saps més o menys el que has de fer. El gos mai no se sap.
2: Tu no li donis res i ja està.
7: No, no.
2: No et puc deixar la,
7: no
2: la morla?
7: No.
2: Una tortuga.
7: Si no vull un gos, molt menys una tortuga. No sé què li he de fer una tortuga.
2: No hi cabria a casa teva.
7: Ja santa, no, no, una tortuga fa...
2: No l'has de, no l'has de treure a passejar.
7: No, clar, sortir allà sola.
2: Escolta, tinc ganes de música. Tinc ganes de ballar,
7: tinc de
2: cantar...
7: Mateix, no t'imagines?
2: Pues no sé, si no has fet res en tot el matí.
7: En fi.
2: Respira, va. Respira. Anem a gaudir de Paraula de cançó, va.

0: Pasa palabra.
1: CJ.
2: Vinga, Robert, anem a gaudir del millor moment del dilluns, sens dubte, que és aquest paraula de cançó. Sí. Anem a posar-li musiqueta a l'inici de setmana, va.
3: Mira, com que parlàvem dels incendis, a l'inici del programa, sí, amb els bombers de la Generalitat, què millor que per mitigar els incendis, per apagar-los, vaja, vaja, per apagar els incendis, que una bona pluja.
2: Home, i tant, fantàstic.
3: Una bona pluja que ho refresqui tot, que mulli el terreny. Ara aniria bé que plogués durant un mes sencer.
2: Home,
3: per què no?
2: Tant no, no? Deixa'ns uns dies de treva.
3: Tres
2: entre
3: setmanes.
2: Aquesta calor intensa i la pluja d'un mes...
3: Les dues setmanes seguides, sense parar de ploure, i potser una mica el del que ens acaben d'explicar els bombers ho tenim mitjanament solucionat. Comencem aquest paraula de cançó amb la paraula pluja, que és una de les paraules de la setmana.
2: Ho tens fàcil, Ho tens fàcil aquesta setmana.
3: Sí, de fet, me'n vaig molt, molt lluny. Bueno, me'n vaig als anys 20 del segle passat, perquè... Si ens anem a l'època del Hollywood daurat, no hi ha res millor que deixar-se mullar per la pluja i cantar sota la pluja.

0: Ell canta a l'amor. A l'amor, ell... Saps aquell moment que estàs enamorat, que tot et,
1: que és igual, tot, si,
0: si et mulles, si... Vaja, en fi.
1: Quina cançó tan...
0: No li va ser igual a ell, a Gene Kelly, que va ser codirector i productor de la pel·lícula Singing in the Rain, que és un dels grans clàssics del Hollywood daurat. Per què? Perquè aquella escena que vostè ha vist tantes vegades va tardar un dia sencer en rodar-se. Un dia sencer.
1: Quin encostipat d'avió.
0: Clar. Va agafar un encostipat i va acabar tenint 40 de febre.
1: Oh, sí, sí, sí.
0: I va ballar amb els 40 de febre l'escena que van dir, aquesta és bona, la dels 9 de la nit.
1: I va caure rodó.
0: I va caure rodó. De fet, va estar tan malalt que el so del claqué va ser posteriorment enregistrat per dues ballarines sobre l'aigua perquè fos més rítmic.
1: No tenia ni força.
0: No tenia ni força, el pobre. Que hem de recordar una de les coses que a mi més m'agrada de Singing in the Rain, quan expliquen les interioritats del rodatge, és que en aquella pluja hi havia llet. La pluja que queia estava barrejada amb llet perquè la càmera
1: perquè
0: fos més visible. Perquè la pluja a la càmera no es veu gaire bé.
1: I aquesta pel·li és del 29?
0: No, aquesta pel·li és dels anys 20 del segle passat. He de dir que aquesta...
1: Però és de l'any 29, la pel·li?
0: Sí, sí. La pel·li, sí.
1: Espera, ara ho busco,
0: Espera't. No, no, és que t'he d'explicar que la cançó que estem escoltant, Singing in the Rain, va ser utilitzada en diferents escenes...
1: Del 52.
0: Eh?
1: Del 52, la pel·li.
0: Però està inspirada en aquella època.
1: Sí, la cançó serà del 29.
0: T'he de dir que va ser utilitzada en diferents pel·lícules dels anys 30, dels anys 20,

0: de la Metro Goldwyn Mayer i va triomfar en Singing in the Rain. Bé.
1: És molt maca,
0: Gene Kelly, és que clar, ningú aquesta balla com Gene Kelly.
1: Aquesta escena.
0: I a mi m'agrada la Good Morning, Good Morning.
1: També és una bona cançó.
0: M'agrada molt, amb la Debbie Reynolds. Sí. Marxem del Hollywood daurat i de la pluja que... Bé, és una, aquesta pluja del Gene Kelly és una pluja d'amor, de que li és igual tot, de que visca la vida, de que estic enamorat, de que... I llavors hi ha una altra pluja que mulla, en aquest cas, una gata que està morta perquè se li acaba l'amor. Aquella és l'antítesi d'això, la gata bajo la lluvia.

0: Aquest icònic tema és meravellós. Oh. Icònic tema de Rocío Dúrcal. La lletra relata la història d'una dona que, després del final d'una relació, se sent vulnerable, sola, sense rumb. Mira, escolta això.
1: No sé, no digas nada de verdad.
0: Si ves alguna lágrima...
1: Si ves alguna lágrima...
0: Perdón.
1: Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido.
0: Però ara ve el millor de tot, diu. Si alguna vez nos vemos...
1: Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café
0: y hazme el amor.
2: Home, clar.
0: Clar que sí. Aquesta cançó, que tothom atribueix a Juan Gabriel, no és de Juan Gabriel.
2: Ah, no?
0: És de Rafael Pérez Botija. I l'havia de cantar un altre cantant que no era Rocío Dúrcal, era Janet. La de la Janet de Por qué te vas?
2: Ai,
0: ¿por qué
2: ay,
0: te
2: no,
0: vas?
2: No,
0: ja.
2: No. No, la doncs, Rocío.
0: La va cantar Rocío Dúrcal, que la va fer tan popular i que crec que és un dels grans temes de la seva carrera. De fet, la cançó ha superat, diguéssim, la barrera generacional i ha estat reversionada per molts artistes al llarg dels anys encara fins als nostres dies.
2: Necessitava garra, no?, aquesta,
0: sí, sí,
2: aquesta cançó, i la Janet crec que no la tenia tant com la Rocío.
0: La veritat és que sí. I de Rocío, Rocío y tiro porque me toca, i avui no podíem fer una altra cosa que recordar que avui fa 20 anys que ens va deixar Rocío Jurado. Rocío Mohedano Jurado.
2: 20 anys
0: avui fa que ens va deixar, i ella té una cançó que es diu Paloma Brava, no seva, la va composar per ella, el seu compositor de capçalera, que és Manuel Alejandro. Aquest tema que ara escoltarem, que es diu Paloma Brava, va donar nom al disc Paloma Brava, on hi havia algunes cançons que van ser tota una sensació en aquell moment. Estem parlant dels anys 80 del segle passat, any 1985. En aquell disc, per primera vegada en la història d'aquest país, una dona s'atrevia a dir coses com, per exemple, una cosa allò de ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, lo conozco como a mí. Llavors deia, es un gran necio, sí. I deia tot.
2: Veig venir que no em portaràs cap cançó amb la paraula pluja.
0: Sí, sí, espera.
2: No sé per què, eh?
0: Sí.
2: ¿Sí?
0: Perquè allà hi ha, en aquell disc, a Paloma Brava, hi ha Se nos rompió el amor, sí, ah, Vibro, ese hombre o aquest Paloma Brava.

0: una mujer que dijera eso. O sea, una mujer nunca ha podido decir eso. Y en una mujer también ocurre.
1: Claro. Sí, sí, en aquesta entrevista diu, dentro de muchos años, esto será recordado como, diran, aquella mujer abrió camino. Fixa't, ella ja era visionària. Uh-huh. Avui en dia podem dir, aquella dona va obrir camí perquè ningú cantava
2: va
1: aquestes coses.
2: Va ser una de les que obria, sí. Va obrir camí.
1: Bé, i ara et porto el que tu esperaves, suposo.
2: No, jo esperava una altra.
1: Ah, sí?
2: El It's Raining Men.
1: Ja, però no és que està la... molt subada. Ah. L'he subat molt jo.
2: Ah, claro, y Singing in the Rain no, y La gata bajo la lluvia tampoco.
1: Però és que ara...
2: Ah, quins
1: veure,
2: nassos que,
1: que
2: tens.
1: A sobre que li porto el que a ella li agrada...
2: No, a més, si no m'has consultat
1: escoltem
2: res.
1: Escoltem el que a ella li agrada.
3: A l'assassino de la cola del cine, el padrino dos le ha decepcionado.
2: Et perdono, va.
1: Això és l'any 1998. Ho canta Joaquín Sabina i va ser una lleta composta, interpretada per ell, sí. I per Fito Páez. Ara.

0: Aquest és un senzill del seu famós àlbum de col·laboració titulat Enemigos Íntimos. La cançó utilitza aquesta metàfora de parlar de ploure sobre mullat perquè parla del desencís i la decadència de les relacions de parella, reflectint una resignació melancoliosa davant de la repetició d'errors i del dolor. És a dir, hem passat de l'amor sobtat i sobrevingut del Gene Kelly a l'amor que li falta a la Rocío Dúrcal, aquell que li sobra a la Rocío Jurado i aquest que al final és una cosa realista, que és Llueve sobre mojado, en moltes relacions, Llueve sobre mojado. Però jo li dic, senyor, si vostè sent que la seva relació Llueve sobre mojado ja no porta enlloc, vagi-se'n i ja està. I no torni, bueno, si vol tornar, no?
1: Que tornin si volen.
0: En fi. Passem de la pluja a un altre tipus de pluja, la que cau sobre les galtes de les persones, sobre el pit en algun cas, deixa tot allò el pitet mullat, perquè segons com ploris, perquè ara parlem de plorar, que és una manera de ploure, no? Ploure des dels ulls. I et porto una cançó que evidentment va fer Andrew Lloyd Webber en anglès, que es deia Don't Cry For Me Argentina, però que en aquest país va popularitzar la dona que va fer de Evita, que és Paloma San Basilio.

0: Això ho va composar Andrew Lloyd Webber, que és el mateix compositor de El fantasma de l'òpera, de Cats, no? És un gran compositor de musicals, i Tim Rice. En aquest tema es representa el motiu discurs de la Casa Rosada, de la Casa Rosa, en la que ella es dirigeix als seus seguidors i diu que aquesta frase, no llores por mi Argentina, no va ser pronunciada per Evita. Ella mai va pronunciar aquestes paraules a la vida real. La frase va ser una creació original de l'autor britànic Tim Rice per donar-li dramatisme i emotivitat a la lletra de l'obra de teatre que ha recorregut el món sencer, que se segueix representant a dia d'avui i que és un musical que es titula Evita, d'Evita Perón.
1: Que maca és aquesta cançó. Vinga, va.
0: Ara et porto una cosa, que ens anem als anys 60 molt del segle passat, i això agradarà segurament moltes persones que ens escolten, que els porta els seus anys mozos, una mica del guateque, no?
1: A moure...
0: Frankie Valli, saps qui és? Frankie Valli, sí, de Gris, sí, que canta allò de Gris. Doncs Frankie Valli cantava l'any 62 Big Girls Don't Cry.

0: Com són els 60, eh?
1: Sí, sí, eh? Estem en aquella... mira, faldes almidonades, no? Una mica? Una falda almidonada, una cintura d'aquelles de bispa, amb els llaços al cap, una pin-up, una miqueta, aquell senyor amb aquell tupé, una mica estem als anys de gris, no? Que estan inspirats gris. Gris tampoc és dels anys 50, és de l'any 78. En fi, Big Girls Don't Cry, que vol dir que les noies grans no ploren, és un clàssic del 1962 que va interpretar Frankie Valli, va ser composada per Bob Gaudio i Bob Crew i es va convertir en el segon gran èxit de la banda dels Estats Units d'Amèrica. Es van inspirar en una cosa molt peculiar. Segons explica la història, Bob Gaudio estava jugant a l'Scrabble. En un moment de frustració, una de les dones presents es va posar a plorar i una altra li va respondre amb la frase "Big girls don't cry, les noies no ploren". Aquesta simple expressió li va valer d'inspiració immediata per fer aquesta lletra. L'èxit a les llistes va ser aclaparador.

0: Primer número 1, després número 2, en fi, va ser un èxit dels anys 60 que avui ens porta a aquella època de les faldilles almidonades. Que m'encanta, aquella època estèticament és una de les èpoques més fantàstiques que hi ha.
1: 50-60 és
0: meravellós. Vinga, ara et porto una cosa que fliparàs. Tu te'n recordes de la lambada?
1: Sí.
0: La lambada és un plagi.
1: El ball prohibit, la lambada.
0: Sí, sí. Però la lambada no és original. La van plagiar d'això, que és una cosa boliviana de l'any 81. Llorando se fue y me dejó solo sin su amor. Clar, Llorando se fue és una famosa cançó boliviana composada pel grup, no sé si ho dic, Los Jarjas, el 1981. És mundialment coneguda per la seva controvertida història de plagi, perquè la melodia va ser utilitzada sense autorització a la cançó La Lambada, que és igual que aquesta, l'any 1980. Més tard va ser samplejada per diferents músics globals. La història va ser escrita pels germans Gonzalo i Ulises Hermosa, integrants de l'agrupació folklòrica boliviana Los Carjas. La lletra i la melodia van néixer de la melanconia després d'una ruptura amorosa experimentada per Gastón Guardia, un dels músics de la banda. Però després, va... què rius?
1: No, que has dit Los Carjas i és Los Jarjas.
0: Bueno, Los Jarjas. Sí, Los Jarjas, Los Carjas, com es diguin, Los Jarjas. I llavors van fer la lambada, que va ser un plagi total, que no van demanar autorització.
1: Però va triomfar més, no?
0: Home, per favor, jo me'n recordo l'any de la lambada, home, que encara em ressona allà. Aquí, que dius, poden deixar de tocar la lambada, sisplau, per favor. La lambada i la sopa de caracol, jo crec que són del mateix any. Jo crec que sí. Acabem anant a l'hotel, perquè si plou i estàs plorant, res millor que un hotel per refugiar-te. Home, de 3 estrelles, potser, però si te'l pots permetre, 5. Hi ha un hotel molt famós a la música. N'hi ha un que és molt famós, que és aquell que hi ha a California. Welcome to the Hotel California.
1: Quins temacles que ens estàs portant avui,
0: Robert
1: Calvo.
0: Home, és que avui estem viatjant pel món, a més, de diferents maneres, sobretot per l'Amèrica del Nord i l'Amèrica Llatina. La cançó Hotel California, o Hotel California, de la banda Eagles, és una metàfora fosca sobre la fama, els excessos i el costat fosc del somni americà, a Los Angeles, durant la dècada dels 70. Contrari a les llegendes urbanes, no fa referència al satanisme ni està basada en un hotel físic real. Descriu el viatge de la innocència a l'experiència i el parany que significava l'èxit a la indústria musical. L'hotel representa un estil de vida hedonista i materialista del qual els mateixos músics formaven part i del qual una vegada dins era gairebé impossible escapar.
1: Què? Amb què acabem?
0: Acabem amb un petit hotel, perquè There's a Small Hotel que ens canta Ella Fitzgerald. Va ser composat per Richard Rodgers, amb lletra de Lawrence Hart. Va inspirar-se directament al Stockton Inn, a la localitat de Stockton, a Nova Jersey. El lletrista va concebre la cançó en veure un pou de desitjos al jardí d'aquest pintoresc hotel del segle XVIII. Legendàries notes que inclouen l'inolvidable enregistrament d'Ella Fitzgerald al 1956.
1: Quina secció més variadeta, sí, més maca, amb uns temacles impressionants.
0: Hem parlat d'amor, sobretot d'amor.
1: Cada setmana aquestes mateixes paraules, tu, m'han agradat molt.
0: A veure què ens passa la setmana que ve, que ens porta la Montse.
1: A veure si t'ho posa igual
0: de
1: fàcil.
0: A mi queden... Res. Una secció em queda.
1: Sí, no res, marxes. Nosaltres sí que marxem, tornem demà a partir de les 12:20.
2: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La moción que prometió limpiar España de corruptos tiene hoy investigados o en la cárcel a algunos de los protagonistas de hace 8 años. Quienes abanderaban la decencia política como forma de gobernar, quienes prometían regeneración, chocan ahora con un cerco judicial que se ensancha unos metros más cada día. La ofensiva parlamentaria que tumbó a Mariano Rajoy abría una etapa que prometía higiene política, ventilar la habitación, Sánchez llegaba a Moncloa para traer limpieza, transparencia, decencia, dignidad. Nadie vio venir la dimensión de lo que estaba por llegar con un brusco giro de guión. Zapatero prepara su declaración como imputado, el hermano de Sánchez declara este jueves en el juicio por presunto enchufismo, la esposa del presidente tiene cita el día 9 ante el juez antes de un posible juicio y hace una semana, solo hace una semana, que los agentes de la UCO

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. El conflicte educatiu entra, per fi, en una nova fase. Després d'una setmana marcada per les negociacions i les protestes, és l'hora de les votacions. Des d'aquest migdia i fins a les 12 de dijous, els docents estan cridats a escollir entre dues opcions: avalar el preacord tancat entre els principals sindicats de la vaga i el Departament d'Educació, o rebutjar-lo. Veurem quin és el resultat final d'aquest procés assembleari en què tant els sindicats firmants del pacte com la conselleria s'hi juguen molt. Si guanya el no, USTEC i el sindicat professors de secundària quedarien en fals davant la comunitat docent i la consellera Esther Niubó veuria com la seva desitjada pau social s'esfumaria en un tres i no res. El sistema educatiu, assedegat de solucions, es veuria també immers en un escenari de màxima incertesa.

0: Ja estan cridats a partir d'avui a no fer hores extra. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. La campanya Ni un minut més, orquestrada pel Sindicat Metges de Catalunya, serà secundada per 110 serveis de 27 hospitals públics i concertats. El Servei Català de la Salut admet que la protesta impactarà en la cirurgia no urgent i en les llistes d'espera.
0: En plana política, mentre Alberto Núñez Feijóo intenta seduir Junts i Vox per forçar eleccions generals anticipades, els socis del PSOE a Catalunya reclamen la compareixença immediata de Pedro Sánchez.
1: Sí, la número 2 d'Esquerra, Elisenda Alemany, i la coordinadora nacional dels comuns, Candela López, volen que Sánchez doni explicacions sobre les investigacions judicials que envolten el seu partit.
2: Per què el silenci només fa que alimentar més i més dubtes?
3: Volem que el Partit Socialista doni totes les explicacions, perquè les que ha donat fins ara han estat insuficients.
1: Els republicans també han demanat a Salvador Illa que expliqui al Parlament sobre la campanya electoral del PSC de l'any 2024. Des de les files socialistes, Lluís Amunet ha rebutjat cap irregularitat.
4: El PSC no fa la guerra bruta, això no existeix amb la comptabilitat del PSC ni de la campanya electoral del PSC del 2024. Les dades correctes i les úniques dades que hi ha són aquestes. Insisteixo que estan en mans de la Sindicatura de Comptes.
1: Moreta ha sortit així al pas d'una informació periodística segons la qual el PSC hauria fet pagaments per difondre notícies falses sobre els seus rivals polítics.
0: Catalunya és la segona comunitat de l'Estat amb menys consciència religiosa.
1: Segons les xifres de la Fundació Ferrer i Guàrdia, gairebé la meitat de la població no té cap adscripció a una confessió, una dada que ha analitzat l'investigador Joan Gorina.
5: Podríem veure que la religió manté una presència social prou rellevant, però cada vegada amb un paper més reduït en la vida quotidiana de la ciutadania.
1: Pel que fa als matrimonis, a Catalunya 9 de cada 10 són civils, gairebé 10 punts per sobre de la mitjana espanyola. En l'àmbit escolar, en canvi, el pes dels alumnes en centres catòlics és similar al conjunt de l'Estat.
0: Encara fa calor, segur que ho noten, però el cert és que ha baixat una mica les temperatures i també ho ha fet el risc d'incendi.
1: El subinspector d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, Marc Gil, ha explicat quines són les zones geogràfiques que més preocupen ara mateix.
6: Bé, a hores d'ara, on hem tingut activitat i on preveiem que comenci a arrencar la campanya és sobretot a Terres de l'Ebre, concretament Terra Alta, Ribera d'Ebre, i els altres punts on hem tingut més activitat és la zona de Lleida, la zona plana.
1: Declaracions de Gil a la ciutat d'Onda Cero el dia en què ha arrencat oficialment la campanya d'incendis d'estiu.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha assegurat que Lamine Yamal evoluciona molt bé de la lesió i que no el descarta pel debut d'Espanya contra Cap Verd el 15 de juny, partit inaugural del Mundial per la Roja. El Barça va patir la pitjor derrota al Palau Blaugrana en tota la seva història de la Lliga CB en perdre contra el València Bàsquet de 25 punts, 77-102, i ara als quarts de final s'enfrontarà Luka Murcia amb el factor pista en contra. El primer partit demà mateix. La sisa Joventut jugarà contra el Baskonia.
0: Bé, ja fa un moment que fa calor, repassem i completem aquesta previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
8: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat, però durant les pròximes hores creixeran núvols d'evolució al Pirineu sense descartar ruixats acompanyats de tempesta. Avui les temperatures se mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 35 graus a Lleida, 30 a Girona, 28 a Barcelona i Tarragona. Demà dimarts tornarem a tenir el cel poc ennuvolat i durant la tarda creixeran núvols d'evolució a la meitat nord, amb ruixats acompanyats de tempesta que al Pirineu Oriental podran ser localment forts amb acumulacions significatives. Així mateix, les temperatures diurnes baixaran a l'extrem nord, pujaran al prelitoral de Tarragona i se mantindran amb pocs canvis a la resta. Arribarem a màximes de 34 graus a Lleida, 30 a Girona, 28 a Tarragona, 27 a Barcelona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. 3:06 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic. Ho dèiem en portada, després que el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris hagin tancat un acord per millorar les condicions del professorat i aixecar les vagues, ara són els docents qui tenen l'última paraula. Aquest migdia, Ricard, ha començat una consulta que es mantindrà oberta fins dijous.
1: Una votació que anirà precedida d'un debat intens. Els docents estan reunits en assemblees territorials. A la de les comarques gironines, que ha reunit aquest matí més de 400 docents, alguns professors han reclamat més concreció de les mesures acordades, com

0: i quan s'implementaran la reducció de ràtios o el desplegament de l'escola inclusiva?
1: Crec que els docents no estem pas mal pagats, però sí que treballem en males condicions i per això he sortit al carrer jo.
2: Ens volen engatussar amb un augment de sou que no hi estem d'acord, o sigui, a mi que no me toquin el sou, que ens posin més recursos. Jo vull una persona més al meu costat que m'ajudi.
3: Jo parlaria sobretot de l'escola inclusiva. Jo crec que està molt bé que ho hagin posat sobre un paper, però no han dit ni quines mesures ni amb quin calendari.
0: Un temps de debat en què USTEC i el sindicat professors de secundària hauran de convèncer els seus afiliats perquè votin sí. USTEC ja ha avisat, però, que si la consulta no avala el preacord, apostaran per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny. En canvi, les altres organitzacions impulsores de la consulta, CGT, Intersindical i COS, fan campanya pel no i per mantenir el cicle de mobilitzacions previst per la propera setmana. Els professors educatius poden votar fins al migdia de dijous. Fins llavors, la majoria de protestes territorials han estat suspeses.
4: Els sindicats majoritaris organitzadors de la vaga s'hi juguen molt, però també el Departament d'Educació. En aquest context, la consellera Esther Niubó ha advertit que un no al preacord podria generar un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i també del moviment sindical. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
5: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya són molt conscients del que està en joc, de l'oportunitat que tenim doncs, de recuperar, després de molts anys, aquesta millora de les condicions laborals.
4: La consellera ha defensat que el pacte posa les bases per millorar les condicions laborals i reforçar el sistema. Tot i això, admet que no és el final i que encara hi ha moltes coses pendents, com l'etapa 03 o la plena aplicació de la inclusiva. I un altre col·lectiu que està lluitant també per millores laborals és el dels metges de Catalunya. Com que de moment la negociació amb el Departament de Salut està totalment enquistada, avui han posat en marxa una nova eina de pressió. Deixaran de fer hores extra a 110 serveis de 27 hospitals públics i concertats.
0: Aquesta és la crida del sindicat Metges de Catalunya que ha impulsat la campanya ni un minut més després d'11 jornades de vaga infructuoses. Entre els que ja han comunicat que s'hi sumen hi ha sobretot serveis d'anestesiologia d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Sant Pau, l'Hospital del Mar, el Parc Taulí, els germans Trias i Pujol o el Josep Trueta de Girona. Tot i que no s'ha pogut precisar l'impacte d'aquesta campanya en aquest primer dia, el director del Servei Català de Salut, el CatSalut, Alfredo García, ha xifrat l'impacte a curt termini entre un 15 i un 20% sobre l'activitat hospitalària i ha donat per fet que les llistes d'espera augmentaran.
6: Són quiròfans, per exemple, perquè m'entengui vostè, de cataractes. No? Són quiròfans que es fan per la tarda normalment. És activitat extraordinària, activitat complementària, fora de l'horari laboral, retribuïda a banda. Per tant, representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera.
0: En una entrevista a 3CAT, García ha matisat que a mitjà termini els centres tenen mecanismes per respondre-hi. El director del CatSalut també ha rebutjat que la negociació estigui encallada i ha afirmat que s'han mantingut més de 20 reunions per intentar aproximar postures.
4: I enmig d'aquest conflicte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest migdia la nova àrea d'oncohematologia infantil i adolescent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
0: Les instal·lacions de més de 2.600 metres quadrats, equipades amb la tecnologia més innovadora, dupliquen l'espai anterior dedicat a aquests pacients i milloren el seu confort i benestar emocional. Després de visitar-les, Illa ha destacat la importància de tenir una sanitat puntera de màxim nivell per cohesionar la societat catalana i l'espanyola.
7: El que tenim aquí no ho té tothom. I sóc conscient de que s'hi han de dedicar més recursos i que hem de fer més coses i que hem de seguir millorant i que no tenim mai en res. Tampoc no és una visió ni complement ni conformista, però també crec que a vegades val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia.
0: El projecte l'han finançat la Fundació Aladina, la Fundació Small i la Fundació Albert Bosch per un cost total de 7,4 milions d'euros.
4: Doncs ara obrim ja la crònica política en aquest Notícies Migdia.
8: Notícies Migdia amb Gabriel Figueredo.
4: Els socis exigeixen Pedro Sánchez i Salvador Illa que compareguin davant els suposats casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista. Esquerra Republicana i els Comuns alerten que el silenci només genera més dubtes entre la ciutadania, però rebutgen sumar-se a una hipotètica moció de censura del Partit Popular. Ens en dona més detalls el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
8: Bona tarda, Gavi. Esquerra assegura que no està sobre la taula donar-hi suport ni que sigui per convocar

0: immediatament eleccions. El que sí que denuncia la formació és que el president del govern central triï un mes en donar explicacions de totes les informacions aparegudes recentment. El soci, però, també mira cap al Palau de la Generalitat després que la Guàrdia Civil estigui investigant una presumpta campanya de guerra bruta per part del PSC en les darreres eleccions catalanes. Des del PSC ho neguen rotundament. Són la republicana Elisenda Alemany i la socialista Lluïsa Moret.
1: Calen explicacions de Pedro Sánchez el més aviat possible i alhora també calen explicacions per part de Salvador Illa sobre el que la UCO ha dit recentment. Per tant, també demanem explicacions en aquest sentit.
2: El PSC no fa la guerra bruta, el PSC el que va fer i continua fent és treballar dia a dia i per això doncs, crec que una part important dels veïns i les veïnes, dels ciutadans i ciutadanes, dels catalans i les catalanes ens van donar la confiança a les urnes a les eleccions autonòmiques del 12 de maig del 2024.
0: Els comuns, a més d'explicacions immediates, reclamen endurir les mesures contra la corrupció, especialment per regular la figura dels expresidents.
3: Ara mateix creiem que ha arribat el moment de reformar l'Estatut dels expresidents. No és acceptable que es garanteixin sous, privilegis i reconeixement institucional de per vida sense establir incompatibilitats estrictes per impedir activitats de lobby o portes giratòries.
0: Era la líder de la formació, Candela López, que reitera que hi ha una campanya per enderrocar el govern de coalició progressista.
4: Obrim plana econòmica, tot i que a poc a poc es va recuperant la connexió aèria entre Barcelona i els països de l'Orient Mitjà, ha caigut gairebé un 40% des de l'inici de la guerra a l'Iran. D'altres conseqüències és l'increment descontrolat del preu del combustible dels avions. En paral·lel, l'aeroport del Prat ja es prepara per augmentar el nombre de passatgers a l'espera d'una ampliació molt desitjada per l'administració.
5: Des que els Estats Units i Israel van iniciar una ofensiva contra l'Iran, l'espai aeri a l'Orient Mitjà ha deixat de ser segur i les aerolínies han pres decisions amb impacte directes a l'aeroport del Prat. Però no tots han estat negatius. És cert que el tràfic aeri entre Barcelona i la zona del Golf Pèrsic va caure fins a un 50%, però les connexions amb països asiàtics com la Xina o el Japó han augmentat notablement. De cara a l'estiu, el principal aeroport de Catalunya està preparat per rebre part dels viatgers que anirien a l'Orient Mitjà, però no esperen un increment de la demanda desbordant. Són Miquel Nadal i Eva Valenzuela, secretari d'Infraestructures de la Generalitat i la directora d'Aena al Prat.
6: Hem incrementat molt els vols directes amb Àsia, ha crescut més d'un 28% anual el creixement aquest amb Àsia, diguem, de recorregut vol directe. Per tant, s'ha aprofitat l'oportunitat de la crisi dels caps de Mitjà Orient per incrementar els vols directes.
7: Sí que podem assumir, amb la capacitat que tenim i la gestió que fem, el que pugui venir com a destinació refugi, però no esperam un gran tsunami de milions de passatgers per aquest motiu.
5: Aquesta situació s'ha actualitzat en el marc de la presentació del nou pla estratègic del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries, on a part de la Generalitat i AENA també hi són la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. De cara al 2030, l'objectiu és preparar l'aeroport per rebre més de 57 milions de passatgers anuals, millorant les rutes directes entre Barcelona i els Estats Units, l'Àsia i l'Amèrica Llatina. Ara bé, sense l'ampliació de l'aeroport, aquestes aspiracions col·lapsaran i Barcelona perdrà l'oportunitat de canviar el model econòmic de la ciutat basat exclusivament en el turisme. Són Miquel Martí i Raquel Gil, vicepresident de la Cambra i regidora d'Economia de l'Ajuntament.
8: Barcelona i el nostre país necessitem aquestes actuacions prioritàries si no volem un col·lapse.
9: Una connectivitat estratègica no és només menys turistes en temporada alta i més repartits durant l'any, és fonamental per una economia diversificada que no depengui d'un sol sector ni d'uns pocs mesos i que permeti també ser més resilient davant de les crisis.
5: Fons AENA apunten que els terminis per ampliar la pista del mar s'allargaran sense un calendari marcat. D'altra banda, la llei per crear una autoritat aeroportuària de Catalunya, que hauria de provocar canvis en la governança dels aeroports catalans, encara s'està redactant.
4: I a les 4 de la tarda, d'aquí una estona, arrenca la 41a edició de les Jornades del Cercle d'Economia. Seran 3 dies on es debatrà sobre quin paper ha de jugar Europa davant els conflictes geopolítics que estan canviant les regles del joc.
5: Sobretot pel que fa a l'autonomia militar respecte als Estats Units i la productiva respecte a la Xina. Però més enllà de parlar d'economia, aquestes jornades, que s'allargaran fins dimecres, arriben en un juny marcat pels judicis que envolten el PSOE pels presumptes corrupteles. Sobretot perquè tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo intervindran i ho faran des de Catalunya, on els socialistes juguen a casa amb el PSC governant les principals institucions autonòmiques i on el PP vol convèncer Junts perquè sumi juntament amb Vox una majoria parlamentària que permeti forçar una moció de censura per fer fora Sánchez de la Moncloa.

0: Un informe encarregat pel govern espanyol conclou que la regularització d'immigrants és necessària per mantenir el creixement del mercat laboral i que no perjudica ni la productivitat ni les condicions dels treballadors autòctons.
1: L'estudi elaborat pel Consell Econòmic i Social assegura que la immigració ha estat beneficiosa per compensar l'envelliment demogràfic i impulsar el consum, l'estalvi i la inversió. La ministra Elma Saiz i la consellera Mònica Martínez Bravo han celebrat les conclusions, que també destaquen que la irregularitat és una font de precarietat i pobresa. L'informe apunta que, tot i que els migrants pateixen diferències laborals els primers anys, hi ha una convergència progressiva de condicions amb el temps. El document desmenteix que hi hagi un ús excessiu de prestacions socials i remarca que la immigració és un fenomen estructural amb una forta concentració a la costa mediterrània i Madrid. Orellà eficaç.
0: Catalunya, ho dèiem en titulars, consolida el seu perfil més laic i menys religiós. Segons l'informe Laïcitat en xifres 2026 de la Fundació Ferrer i Guàrdia, menys del 50% de la població catalana es declara religiosa, fet que situa el territori com la segona comunitat amb menys consciència religiosa de l'Estat, només per darrere del País Basc. En canvi, el bloc no religiós s'enfila fins a gairebé el 48%. Montse Valls, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. L'informe assenyala que la no religiositat s'ha convertit en una realitat estructural especialment entre els joves, i és que més de la meitat de les persones d'entre 18 i 34 anys no es consideren creients, tot i que en els últims anys hi ha hagut un lleuger repunt de religiositat en aquest grup. Igualment, des de la Fundació defensen que la tendència és tenir cada cop més joves ateus, agnòstics o indiferents. Joan Gorina, investigador.
3: Les generacions joves no és que siguin més religioses, com en alguns casos s'ha escoltat, sinó que al contrari, són a dia d'avui la franja d'edat menys religiosa, tot i que la població que sí que forma part de la religió i de la confessionalitat ho fa de manera més intensa.
2: Pel que fa a altres aspectes de l'informe, el matrimoni civil continua dominant amb claredat i a Catalunya representa més del 91% de les unions, gairebé 10 punts per sobre de la mitjana estatal. Els matrimonis confessionals han caigut més d'un 60% en els últims 30 anys i és que hem passat del 77% al 1994 al 16% al 2024. Pel que fa a l'educació, el 17% dels alumnes catalans estudien en centres catòlics, una proporció molt similar a la de la mitjana estatal. Amb tot, l'informe destaca que la no religiositat s'ha consolidat com una realitat estructural a Catalunya, amb menys adscripció religiosa, menys pràctica i més diversitat entre els joves.
0: Gràcies, Montse. I tot i que avui ha arrencat oficialment la campanya d'incendis d'estiu, ja fa dies que els bombers treballen sobre el terreny. I és que hem tingut una segona quinzena del mes de maig sense pluges importants i amb temperatures molt altes. A hores d'ara, el focus està posat a les Terres de l'Ebre i a la Plana de Lleida.
1: Les onades de calor marcaran el risc d'incendi durant aquest estiu a Catalunya, on la sequera estructural dels anys anteriors ja no serà un factor advers en l'extinció dels focs. Tot i això, encara en patirem els efectes, ja que hi ha molt combustible pels arbres morts durant aquest període. Això cal afegir-hi la vegetació fina que ha crescut durant la primavera i que, un cop assecada, és altament inflamable. Així ho ha explicat el sotsinspector d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, Marc Gil, en una entrevista a la ciutat d'Onda Cero Catalunya.
4: A l'haver tingut un hivern plujós, hem acumulat molta herba, molta vegetació fina, que ara amb les onades de calor passarà a ser seca i passarà a estar disponible. Per tant, sumem aquests dos factors, el combustible gruixut mort del període 21-24 i el combustible fi que hem acumulat aquest hivern-primavera.
1: Un dels principals reptes serà gestionar la simultaneïtat de focs, cada cop més habitual, i els anomenats incendis de sisena generació, que tenen un gran potencial de dany i són molt difícils d'extingir. Per això, la Conselleria d'Interior ha insistit que cal extremar la prudència, tot recordant que 9 de cada 10 incendis tenen origen humà.
0: Doncs amb l'arribada del mes de juny també comença a activar-se la campanya agrària a les comarques de Lleida, amb la previsió aquest any d'atendre menys persones sense papers gràcies al procés extraordinari de regularització. Onda Cero Lleida amb la Núria Mora.
5: Aquest serà un dels reptes del dispositiu d'aquest any, segons ha explicat el tinent d'alcalde de la Paeria de Lleida, Carlos Enjuanes, que ha detallat que del miler de persones que van acudir l'any passat al dispositiu de Fira de Lleida, unes 400 no disposaven de documentació per treballar legalment i és per això que enguany confia que siguin moltes menys. Al conjunt de les comarques de Lleida s'han habilitat 11 equipaments per l'acollida de temporers que busquen feina amb disponibilitat de 714 places. A Lleida

0: ciutat, el dispositiu més gran tornarà a estar ubicat al pavelló 3 de Fira de Lleida, que entrarà en funcionament dimecres, posant a disposició un centenar de places per a estades màximes de 7 dies. D'altra banda, s'estrena el centre d'atenció de temporers de la partida de la Caparrella, que donarà prioritat d'allotjament a les persones que treballin en explotacions de l'Horta de Lleida.
1: I un estudi del RAC revela que els camions estan implicats en més de la meitat dels accidents greus que passen en el tram gironí de la P7, tot i que només suposen el 27% del trànsit que circula per aquesta via.
2: Per això, des de l'entitat demanen al govern espanyol que traspassi la competència de la gestió i el manteniment de l'AP7 a la Generalitat, com ha fet amb el País Basc. El president del RAC, Josep Mateu, lamenta que l'executiu central no obri el debat de posar-hi de nou peatges i creu que, amb un traspàs, la Generalitat podria valorar alguna mesura per alleugerir el nombre de vehicles en aquesta via. L'estudi també alerta de l'accidentalitat de les motos i que el tram amb més risc de la demarcació és entre Caldes de Malavella i Llagostera.
1: Doncs un total de 52 persones han mort en 49 accidents mortals de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al 31 de maig. És un 16% menys que en el mateix període de l'any passat. En comparació amb el 2019, any de referència per al compliment d'objectius, s'han registrat 17 víctimes mortals menys, cosa que representa una reducció de gairebé el 25%.
3: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
1: Doncs amb el Víctor Lozano repassem l'actualitat esportiva. Lamine podria estar ja preparat per al primer partit del Mundial.
4: Així ho ha assegurat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, que ha dit en una entrevista a Mundo Deportivo que el davanter de Rocafonda evoluciona bé de la lesió i, per tant, no el descarta pel debut d'Espanya contra Cap Verd el 15 de juny.
5: La situación de estos jugadores, que llegan alguno con algún inconveniente físico, pero que va a llegar, llegan bien, están en los procesos, que estamos total y absolutamente en comunicación con los clubes, nos informan de su estado diario, sabemos que va a llegar en perfectas condiciones. Yo me atrevería a decirte que para el primer partido, pero bueno, vais, luego se valorará cómo hagamos esa evolución.
4: Els 8 jugadors del Barça convocats pel Mundial amb la selecció espanyola ja estan concentrats amb la Roja. Dijous jugaran un partit amistós contra Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya. Encara en futbol, l'Europa va aconseguir un dolorós empat a un davant el Celta Fortuna a Can Dragón en el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. Dolorós perquè el gol de l'empat dels gallecs va arribar al minut 97. La tornada jugarà diumenge vinent a Vigo. Els graciencs només els hi val guanyar per aconseguir el bitllet per la final, ja que en cas d'empat passa el filial del Celta per millor classificació durant la lliga regular. Aquest fet els beneficia, segons el seu entrenador, Adai Benítez.
6: La part positiva de tot això és que som un equip que quan anem amb desavantatge som millors. I ara només ens queda hi ha una opció només, que és anar per ells. Anar per ells i anar a guanyar el partit. I això, bueno, doncs és la part, la lectura positiva del que ha passat.
4: Més futbol, el Barça baixa el taló de la Lliga F amb una nova golejada ara al camp del Madrid Club de Futbol Femení per 0-4 amb hat-trick de Graham Hansen i un gol de Vicky López. L'equip blaugrana tanca la temporada perfecta havent guanyat tots els títols, Supercopa d'Espanya, Copa de la Reina, Lliga i Champions. Això sí, amb preocupació per la propera, ja que Pere Romeu perd a 3 jugadores importantíssimes com Alexia, Onabatje i Mapi León. Pere Romeu confia en que Salma es quedi i avisa que amb les que tingui competiran per tots els títols.
7: Esto es fútbol y se tiene que pasar página de todo, igual que en la vida. Hemos hecho una grandísima temporada, solo nos podemos quedar en lo difícil que ha sido, en lo mucho que hemos trabajado para conseguir todo esto, lo mucho que hemos trabajado para llegar hasta aquí bien, y la temporada que viene nos tendremos que volver a preparar para llegar hasta el final de todo, que esto es lo que queremos. Y estemos las que estemos, estoy convencido de que lo vamos a conseguir.
4: L'Espanyol va empatar 0 contra el Sevilla, la Dani Jarque, i acaba 11 amb 31 punts, mentre que el Llevant Badalona va guanyar el camp del Llevant per 0-1 i finalitza de Z amb 36.
1: I estrepitosa derrota del Barça al Palau.
4: Va patir, de fet, la pitjor de la història a la Lliga ACB jugant com a local al Palau Blaugrana. L'equip de Xavi Pascual va perdre contra el València Bàsquet a 25 punts, 77-102, en partit ajornat de la penúltima jornada. El tècnic de Gavà no es va estalviar qualificatius a l'hora de valorar el partit del seu equip.
8: Avui clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molt de diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives, l'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
4: El Barça acaba cinquè la temporada regular i ara als quarts de final s'enfrontarà a Luka Murcia amb el factor pista en contra. El primer partit serà demà mateix, a les 7 de la tarda, al Palau d'Esports de la capital murciana. La sisa joventut jugarà contra el Baskonia. El duel inicia el dimecres al West Arena. Els altres dos emparellaments són Real Madrid-Tenerife i València-Bàsquet-Bilbao Bàsquet. Les eliminatòries són el millor de tres partits. En futbol sala, el Barça juga a les 9 a la pista del Valdepeñas, el segon partit de l'eliminatòria dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. Si els blaugrana aconsegueixen la victòria, estaran classificats per les semifinals, ja que es van imposar el primer duel. En parla l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
9: Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora en el partido de mañana es intentar ir a sentenciar, jugar como siempre y si podemos sentenciar la mañana, pues mejor.
4: Avui també es juguen a les 8 Intermovistar Cartagena, amb avantatge pels madrilenys, i a un quart de 9 Manzanares Palma Futsal amb els manxecs, a una victòria de passar a semifinals. En motor, Marc Márquez va acabar setè al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP disputat al circuit de Mugello. La victòria va ser per l'italià Marco Bezzecchi per davant de Jorge Martín i del també transalpí Pecco Bagnaia. A la general del Mundial, Bezzecchi és el nou líder amb 173 punts, segon és Jorge Martín amb 156 i tercer Fabio Gianantonio amb 134. Marc Márquez és vuitè a 102 punts del líder. I encara en motor, i amb això acabem, Àlex Palou es va imposar el Gran Premi de Detroit. És la quarta victòria de la temporada del pilot català a l'IndyCar, aquesta temporada la qual cosa el manté com a líder en solitari de la classificació general.
1: Víctor Lozano, gràcies com sempre, bona tarda.
4: Fins demà, bona tarda.
1: L'Axan Busto ha anunciat la publicació d'Efecte Permanent, un vinil doble numerat que recull íntegrament el concert que el grup va oferir a Sitges l'estiu del 2025 durant la seva gira.
2: El disc sortirà a la venda el 10 de juliol exclusivament en format vinil. El grup destaca que no es tracta només d'un directe, sinó d'una experiència sonora que captura l'energia i la complicitat del concert i que el títol reflecteix l'empremta de l'Axan Busto i la que ha deixat en diverses generacions. Han triat el concert de Sitges perquè condensa, diuen, els moments més intensos de la gira.
1: Barcelona acull aquesta setmana una de les seves cites més importants al Primavera Sound 2026, que començarà dimecres 3 de juny.
2: Sí, a part del Fòrum de la Capital Catalana, tornarà a ser l'epicentre d'un festival ja mític a Barcelona i que torna amb un cartell potent que combina llegendes i noves veus de l'escena independent com The Cure, Doja Cat, Gorillaz, Bad Gyal i Rusowski.
1: Però, mentre dura l'espera, fins la inauguració oficial aquest dimecres, com dèiem, el festival s'estén més enllà del recinte principal amb el Primavera a la ciutat. Complirà diversos espais i sales de Barcelona, com la sala Apolo, que avui acull el concert de Soleá Morente.
2: Actuarà en un concert conjunt amb Joan Robertson i The Clothes. Després serà el torn del guitarrista Gerai Cortés. A la sala Paral·lel 62 actuarà Current 93 i a la nau i actuarà un, hi haurà un concert de Sorry i Jasmine Fortí.
1: Així arribem a les 3 de la tarda, com sempre. Gràcies per la seva atenció. Quedin-se aquí, a Onda Cero. Que vagi bé. Bona tarda.

0: avantatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. T'aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del teló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
4: Un dia més volem parlar de la música del Gran Teatre del Liceu i per això ja tenim aquí a l'estudi l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: A veure, jo sé que queda molt encara per la nova temporada del Liceu, però és que no m'aguanto més. Haig de saber-ho tot.
5: Ja l'hem presentat i podem dir que inaugurarem la temporada amb...
4: Aida de Verdi.
5: Aida de Verdi, que arriba al Liceu amb una superproducció de l'Òpera de París i el Festival de Salzburg.
4: Després d'Aida ve una de les òperes que més m'agrada de Bellini.
5: Una òpera d'una música bellíssima, delicadíssima i molt recomanada per venir per primer cop al Liceu. Capuleti, Montecchi, Romeo i Julieta, de Bellini, una òpera deliciosa que ve amb la grandíssima Lisette Oropesa, un repartiment de luxe.
4: I després de Bellini, què ens espera?
5: Serà el torn de Mozart, amb la Clemenza di Tito, l'última òpera que compon Mozart, dirigida ni més ni menys que per Jordi Savall. I abans d'arribar al Nadal, tindrem dues funcions úniques del Requiem de Verdi, amb un repartiment de luxe, entre ells l'extraordinària Lise Davidson, però també Alfredo Tomaso, i un director que ja està sent dels més estimats del teatre, que és Nicola Luisotti.
6: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
7: El dissabte 6 de juny, Julien Londa s'emet des del Palau Robert de la Generalitat de Catalunya. Si vols assistir a aquesta edició especial de Julien La Onda, recull la teva invitació als estudis d'Onda Cero, a la Rambla 88, o envia un correu electrònic a barcelona@ondacero.es. El dissabte 6 de juny amb Julien Otero al Palau Robert, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Onda Cero, la teva ràdio.
8: Estábamos aquí hablando de Marilyn, de los 100 años de su nacimiento. No sé si queréis que sigamos con Marilyn y que los oyentes se enteren de lo que pensamos. O,
9: yo no sé si me voy a recuperar de lo que acaba de decir.
8: De lo que acaba de decir Ángel Antonio Herrera sobre Marilyn o sobre...
9: Sobre otra mujer.
8: Sobre otra actriz.
9: Actriz ya fallecida.
10: Que conocí a Claudia Cardinale y la traté. A Claudia Cardinale.
8: Sí. Pero eso
10: dos veces en
11: ¿no
10: mi vida.
11: ¿No la trataste carnalmente?
10: No, si no, hombre, si no, ya lo habría, lo habría dicho. Yo soy como los toreros,
11: claro,
10: claro, hombre.
11: Es que eso iba.
8: Como
11: eso
8: el Fari, ¿no? Cuando dijo que había tenido... Que...
10: Sí, como Dominguín. Como Dominguín, sí. Como, pero no, pero vamos, que sí que conocí a Claudia Cardinale y uno no se olvida de esas cosas, claro. No.
8: Bueno, luego hablamos, si queréis, de Marilyn, de los 100 años, de lo que ha representado en el cine. Pero la pregunta, a las 4 la neurociencia intentará darnos... Luis Quevedo, una respuesta. ¿Crees que el corrupto nace, que hay personas que ya nacen y tienen una predisposición a ser corrompidos? ¿O que todos podemos ser convencidos y atraídos hacia el terreno de la corrupción?
10: Miras a mí para que abra yo el fuego, ¿no? Porque ya,
9: tú que tienes pinta de saber cosas de la corrupción.
10: Supones que...
9: que te rodeas de gente
10: que el remate de la pregunta, Cantizano, es si todos somos susceptibles de corrupción.
8: Todos.
10: Bueno. Yo no sé si se puede decir todos, pero la gran...
8: Llevados parte, un extremo, todos
10: caemos. Una gran mayoría, esto claro, es una conjetura, yo creo que sí. Si la oferta de la corrupción es alta, yo creo que la tentación se puede dar. En mi caso yo no me he corrompido porque nunca me ofrecieron algo solvente. En realidad no me ofrecieron nada.
8: Y no siempre
10: o sea,
8: que tiene
10: una
8: que
10: persona
8: ser dinero.
10: Sin influencia.
8: No siempre tiene que ser dinero.
10: No,
8: claro.
10: Algo que no sé, que suponga que a lo mejor es una mejoría en tu vida y tal. Pero bueno, como yo lo delincuencial nunca lo he orillado en mi vida, siempre lo he contemplado como una posibilidad. Sí, es cierto. Entonces, pero no se me ha dado. Esa es la verdad. Entonces he seguido de

0: Onda Cero Barcelona.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Aixeca't. Ves al gimnàs. Fes el menjar. Treballa. Recull.
4: Para, para. Digues-me alguna cosa que s'adapti a mi.
3: Pots estudiar un IBRO, una carrera universitària oficial en 3 anys o menys i convalidar fins al 66% dels crèdits.
4: Això sí que és un planàs.
5: Un IBRO et permet estudiar en línia i al teu ritme. Informa't en universidadunipro.com.
6: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
7: Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar. Que alguien herede tus bienes es una de ellas. Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
8: Son mensajes de María Elba Rojas, especialista en herencias. Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 6096. 93 246 6096. bufeterojas.es.
9: La ciutat, amb Míriam Frank.
10: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
11: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
12: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
13: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
10: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
14: El dissabte 6 de juny, Juli en la Onda s'emet des del Palau Robert de la Generalitat de Catalunya. Si vols assistir a aquesta edició especial de Juli en la Onda, recull la teva invitació als estudis d'Onda Cero, a la Rambla 88, o envia un correu electrònic a barcelona@ondacero.es. El dissabte 6 de juny amb Juli Altero al Palau Robert, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Onda Cero, la teva ràdio.
15: Cantizano en Por Fin.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 6 anys infraestructures, entre elles l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans. Un anunci que el president ha fet durant les jornades del Cercle d'Economia.
1: Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures. El govern estem en disposició de treure un concurs de manera immediata en aquest capítol.
0: En aquest espai també s'ha pronunciat al voltant de les mobilitzacions dels docents, apuntant que el preacord a què han arribat departament i sindicat ha de servir de base per tenir una educació d'excel·lència. Des d'aquest migdia i fins a les 12 de dijous, els docents estan cridats a decidir si avalen o no el pacte. Aquest sector s'ha mostrat obertament enfadat des de fa un temps i se sumen també els metges, que a partir d'avui estan cridats a no fer hores extra. Doncs el Sindicat Metges de Catalunya s'hi sumen amb 110 serveis de 27 hospitals públics i concertats, una decisió que, segons el Servei Català de la Salut, impactarà a les cirurgies no urgents i a les llistes d'espera.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: titulars del primer dia del mes i de la setmana 1 de juny. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Els socis del PSOE a Catalunya reclamen la compareixença immediata de Pedro Sánchez.
1: La número 2 d'Esquerra, Elisenda Alemany, i la coordinadora nacional dels comuns, Candela López, volen que Sánchez doni explicacions sobre les investigacions judicials que envolten el seu partit.
2: Per què el silenci només fa que alimentar més i més dubtes.
3: Volem que el Partit Socialista doni totes les explicacions perquè les que ha donat fins ara han estat insuficients.
1: Els republicans també han demanat a Salvador Illa que expliqui al Parlament sobre la campanya electoral del PSC de l'any 2024. Des dels socialistes, Lluís Amoret ha rebutjat cap irregularitat.
4: El PSC no fa guerra bruta, això no existeix amb la comptabilitat del PSC ni de la campanya electoral del PSC del 2024. Les dades correctes i les úniques dades que hi ha són aquestes. Insisteixo que estan en mans de la Sindicatura de Comptes.
1: Moret ha sortit així del pas d'una informació periodística segons la qual el PSC hauria fet pagaments per difondre notícies falses sobre els seus rivals polítics.
0: Catalunya és la segona comunitat amb menys consciència religiosa de l'Estat.
1: Segons les xifres de la Fundació Ferrer i Guàrdia, gairebé la meitat de la població no té cap adscripció a una confessió, una dada que ha analitzat l'investigador Joan Gorina.
5: Podríem veure que la religió manté una presència social prou rellevant, però cada vegada amb un paper més reduït en la vida quotidiana de la ciutadania.
1: I pel

0: Els matrimonis a Catalunya, 9 de cada 10 són civils, gairebé 10 punts per sobre de la mitjana espanyola. En l'àmbit escolar, en canvi, el pes dels alumnes en centres catòlics és similar al conjunt de l'Estat.
1: Encara fa calor, però han baixat una mica les temperatures i també ho ha fet el risc d'incendi.
0: El sotsinspector d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, Marc Gil, ha explicat quines són les zones geogràfiques que més preocupen ara mateix.
2: Bé, a hores d'ara, on hem tingut activitat i on preveiem que comenci a arrencar la campanya és sobretot a Terres de l'Ebre, concretament Terra Alta, Ribera d'Ebre, i els altres punts on hem tingut més activitat és la zona de Lleida, la zona plana.
0: Declaracions de Gil a la ciutat d'Onda Cero el dia en què ha arrencat oficialment la campanya d'incendis d'estiu.
1: En Cultura aquesta tarda es presenta la sèrie 33 dies creada per Carles Porta.
3: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
4: A la traba no mataría ni a una mosca.
5: Los remordimientos a tomar por culo, duende.
6: No sé por qué ayudó a Prieto a fugarse, no sé por qué disparó a los mozos. Cuando le quedaban meses para salir en libertad. Si en tu vida no hay nadie...
0: Adresplayer ja ha llançat el tràiler oficial d'aquesta nova ficció inspirada en fets reals que s'estrenarà el pròxim 7 de juny. Es tracta de la primera sèrie creada pel periodista d'investigació en què recrea la fugida de dos presons de la presó de Ponent a Lleida. Amb un total de 6 episodis, la sèrie combina acció, drama i un profund retrat de les relacions humanes en situacions límits. 33 dies és una producció de 3 Media amb vocació internacional que també es podrà veure fora d'Espanya a través de 3 Player.
1: A la segona part de la brúixola d'avui, d'una banda tindrem comunicació amb l'Alberto Gómez, parlarem amb ell sobre els missatges que s'envien a través de les mobilitzacions, a través de dos exemples, d'una banda el dels docents, que ja saben que aquests dies han estat en protestes, i també les recents imatges que hem vist de les mobilitzacions, celebracions dels aficionats del PSG arran d'haver guanyat la Champions. Què tenim a la segona part d'aquesta segona hora, Joan?
0: Doncs salut mental amb el psicòleg David Cueto. Avui parlarem d'un concepte del narcisisme que l'utilitzem molt, però a vegades oblidem que està lligat a un altre trastorn patològic més greu.
1: I el titular d'Esports ens el porta el Víctor Llucià. Víctor, què tal? Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda, Lola. Luis de la Fuente dona per fet que Lamine Yamal podrà jugar en el debut de la selecció espanyola al Mundial d'aquest proper estiu. El seleccionador valora positivament l'evolució de la lesió muscular de l'extrem blaugrana. Recordo que el primer partit de la selecció espanyola és el dilluns 15 de juny contra Cap Verd. D'altra banda, en clau Barça, el club confirma que va presentar una oferta a l'Atlético de Madrid per l'atacant argentí Julián Álvarez de 100 milions d'euros, una proposta que el conjunt matalassià ha rebutjat i el seu president Enrique Cerezo ha declarat que el jugador no està en venda. I a la plana poliesportiva en futbol sala, el Barça pot tancar avui l'accés a les semifinals de la Lliga. El conjunt culé es va imposar per 4-1 al Palau divendres passat i si derrota aquesta nit a partir de les 9 al Valdepeñas a domicili ja serà equip de semifinals.
1: Però abans de tot volem conèixer la previsió del temps per demà amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda, què tal? Demà dimarts a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat, augmentant la nuvolositat a la meitat nord durant la tarda, amb ruixats acompanyats de tempesta que al Pirineu podran ser localment forts, amb possibles acumulacions significatives. Les temperatures diurnes baixaran a l'extrem nord, pujaran al prelitoral de Tarragona i es mantindran en poques variacions a la resta de la comunitat. S'aproven màximes de 34 graus a Lleida, 30 a Girona, 28 a Tarragona i 27 a Barcelona. Atenció a l'Empordà perquè és possible que es donin ratxes molt fortes de vent. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos. Passen 8 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Ismael de la Parra. Salvador Illa aposta per la inversió público-privada en infraestructures. El president de la Generalitat ha anunciat més de 3.000 milions d'euros per enllestir obres en matèria de mobilitat, com són el desdoblament de la C-55 o la finalització de la L9 del metro. El cap de l'executiu ha reivindicat el paper clau del sector privat per preparar la Catalunya del futur en els propers 6 anys. Ho ha dit en la inauguració de la 41a reunió del Cercle d'Economia. Seguint-ho ha estat el nostre company Marcos Díaz. Marcos, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda, Lola. Salvador Illa ha acudit al Palau de Congressos de Catalunya amb les infraestructures com una de les seves grans prioritats. El cap de l'executiu ha defensat que no n'hi ha prou amb la inversió de 20.000 milions d'euros que ja està en marxa. En En aquest sentit, ha posat en valor que la xarxa viària i ferroviària de la propera dècada necessita de la col·laboració privada. El president del govern ha explicat

0: i les inversions s'executaran en dues fases.
1: Una inversió de 1.800 milions d'euros en aquest capítol. Inclou projectes tan importants com les estacions del tram central de la línia 9 del metro, el desplegament dels eixos viaris 2+1 en 300

0: silenci dels suposats casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista.
1: Deixin-me dir-ho clar, res ni ningú ens desviarà del nostre propòsit ni del nostre deure. Continuarem governant amb rigor, amb responsabilitat i amb la veritat per davant de tot.
0: El president d'aquesta manera ha tornat a atribuir les investigacions a un intent de tombar el govern d'Espanya.
2: Gràcies, Marcos. Mentrestant, els socis exigeixen Pedro Sánchez i Salvador Illa que compareguin davant els suposats casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista. Esquerra Republicana i els Comuns alerten que el silenci només genera més dubtes entre la ciutadania, però rebutgen sumar-se a una hipotètica moció de censura del Partit Popular.
3: Sí, Esquerra assegura que no està sobre la taula donar-hi suport ni que sigui per convocar immediatament eleccions. El que sí que denuncia la formació és que el president del govern central trigui un mes en donar-hi explicacions. Però el soci també mira cap al Palau de la Generalitat després que l'UCO l'investigui una presumpta campanya de guerra bruta per part del PSC en les darreres eleccions catalanes. Des del PSC ho neguen rotundament. Són la republicana Elisenda Alemany i la socialista Lluïsa Moret.
4: Calen explicacions de Pedro Sánchez el més aviat possible i alhora també calen explicacions per part de Salvador Illa sobre el que la UCO ha dit recentment. Per tant, també demanem explicacions en aquest sentit.
5: El PSC no fa guerra bruta, el PSC el que va fer i continua fent és treballar dia a dia i per això doncs, crec que una part important dels veïns i les veïnes, dels ciutadans i ciutadanes, dels catalans i les catalanes ens van donar la confiança a les urnes a les eleccions autonòmiques del 12 de maig del 2024. I en relació a això que deies, doncs no ho sabem, és a dir, no ho sabem perquè no està.
3: Els comuns, a més d'explicacions immediates, reclamen endurir les mesures contra la corrupció, especialment per regular la figura de l'expresident.
6: Cal rellençar una agenda de regeneració democràtica. Però també volem que el Partit Socialista doni totes les explicacions perquè les que ha donat fins ara han estat insuficients i, per tant, creiem que en aquests moments no es pot mirar cap a una altra banda. S'han d'aclarir moltíssimes de les informacions que estan circulant.
3: Era la líder de la formació, Candela López, que reitera que hi ha una campanya per enderrocar el govern de coalició progressista.

0: Salvador Illa també ha aprofitat la seva intervenció en el Cercle d'Economia per enaltir la tasca dels docents i la importància de l'acord assolit la setmana passada.
1: És un esforç sense precedents en matèria d'educació en diferents àmbits i crec que se'n posa les bases perquè a partir d'aquí tots junts puguem treballar per retornar l'ensenyament a Catalunya, l'educació a Catalunya a nivells d'excel·lència. Però insisteixo, respecte i molt a la tasca que fan els docents.
0: Després que el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris hagin tancat un acord per millorar les condicions del professorat i aixecar les vagues, ara són els docents qui tenen l'última paraula. Aquest migdia ha començat una consulta que es mantindrà oberta fins dijous, Joan.
2: Una votació que anirà precedida d'un debat intens. Els docents s'estan reunint en assemblees territorials. A la de les comarques gironines, que ha reunit aquest matí més de 400 docents, alguns professors han reclamat més concreció de les mesures acordades, com i quan s'implementaran la reducció de ràtio o el desplegament de l'escola inclusiva, per exemple.
3: Crec que els docents no estem pas mal pagats, però sí que treballem en males condicions i per això he sortit al carrer jo.
4: Ens volen engatussar amb un augment de sou que no hi estem d'acord, o sigui, a mi que no me toquin el sou, que ens posin més recursos. Jo vull una persona més al meu costat que m'ajudi.
5: Jo parlaria sobretot de l'escola inclusiva. Jo crec que està molt bé que ho hagin posat sobre un paper, però no han dit ni quines mesures ni amb quin calendari.
2: Un temps de debat en què USTEC i el sindicat professors de secundària hauran de convèncer els seus afiliats perquè votin sí. USTEC ja ha avisat, però, que si la consulta no avala el preacord, apostaran per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny. En canvi, les altres organitzacions impulsores de la consulta, CGT, Intersindical i COS, fan campanya pel no i per mantenir el cicle de mobilitzacions previst per la propera setmana. Els professionals educatius poden votar, recordem-ho, fins al migdia de dijous. Fins llavors, la majoria de protestes territorials han estat suspeses.
0: Els sindicats majoritaris organitzadors de la vaga s'hi juguen molt, però també el Departament d'Educació. En aquest context, la consellera Esther Niubó ha advertit que un no al preacord podria generar un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Són declaracions a la Ràdio Pública Catalana.
6: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i d'habilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del

0: moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari perquè penso que el conjunt de docents de Catalunya som molt conscients del que està en joc, de l'oportunitat que tenim doncs, de recuperar després de molts anys aquesta millora de les condicions laborals.
1: La consellera ha defensat que el pacte posa les bases per millorar les condicions laborals i reforçar el sistema. Tot i això, admet que no és el final i que encara hi ha moltes coses pendents, com l'etapa 03 o la plena aplicació de la inclusiva. Quan arribem just a un quart de vuit del vespre, a la brúixola volem posar el focus també a l'escola concertada, perquè també demanen millores laborals per al personal dels seus centres. Ernest Relaño és el portaveu d'USOC. Ernest, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com han viscut vostès totes aquestes reivindicacions dels sindicats majoritaris de l'escola pública i amb quines qüestions coincideixen amb les seves reivindicacions?
2: Bé, primer de tot, el que hem de dir és que algunes millores que avui es presenten no eren a l'acord del 9 de març, vale? Les que es van presentar divendres gràcies a la pressió no només dels sindicats majoritaris, sinó dels sindicats minoritaris a la pública, com l'USOC, que també estem en vaga i hem tingut els nostres afiliats i simpatitzats també al carrer. Això demostra que quan els treballadors i treballadores es mobilitzen, el govern es mou.
1: Clar, amb quines qüestions, dèiem, coincideixen en aquest sentit des de la concertada, que també doncs, demanaven des de la pública?
2: Bé, a veure, mentre que a l'escola pública es concreten nous complements, com les càtedres, les noves dotacions de personal d'inclusiva, a la concertada l'únic que ens arribarà d'aquest preacord seria l'homologació retributiva. De la resta de reivindicacions que tenim a la concertada, no tenim cap resposta. Continuem sense tenir un calendari per arribar a les 18 hores a secundària i les 23 hores a infantil i primària d'hores lectives. Seguim sense saber quina serà la dotació de personal per a l'escola inclusiva a la concertada. Seguim sense solucions per a les millores del PAS. I seguim sense garanties sobre les substitucions i les plantilles.
1: Clar, en el cas, per exemple, de la inclusiva, ja els serviria el pacte que s'ha arribat amb la pública o demanarien altres qüestions?
2: Si ens arribés el que havia arribat a la pública, seria meravellós. És que la concertada encara no sabem res. O sigui, el departament ens ha cancel·lat dues reunions, la del 15 i la del 29 de maig. I acabem el curs sense cap proposta, sense compromisos, i avui, a dia 1 de juny, encara no tenim una data de reunió. Per això la vaga continua, el 5 de juny la concertada torni a sortir al carrer, perquè si no ens defensem nosaltres, les nostres reivindicacions no ho farà ningú altre.
1: Vostès votaran a tots aquests processos que s'estan fent per decidir si el preacord tira endavant o no?
2: La nostra afiliació naturalment votarà. Nosaltres hem d'acabar de decidir, estem estudiant el preacord B, fa 20 minuts vam acabar d'una reunió dels permanents de l'escola pública d'USOC i estem acabant de decidir i veurem a veure què es vota i cap a quin camí anem.
1: Què creuen que ara per ara votaran?
2: A veure, clar, aquí hi ha dos sindicats majoritaris que són els que ha escollit la gent majoritàriament, que són qui han negociat. Nosaltres hem donat recolzament amb tota la nostra força a aquestes vagues, hem tingut la gent al carrer i, bueno, a veure, depèn de com sigui la consulta, doncs penso que serà el millor pel sector. Però és una bona avança, com diem, que el govern s'ha mogut, ha posat una dotació d'inclusiva per inclusiva molt important, a part de la banda salarial, però ha posat una decisió importiva bastant, bastant important.
1: Divendres passat tenien una reunió amb el departament que es va acabar anul·lant a causa de la negociació que es va estendre de dijous a la nit quan van fer plantada dins el departament tant els sindicats amb la conselleria per poder continuar negociant. S'ha recalendaritzat aquesta trobada?
2: No, és el que comentava abans, que a dia d'avui, a 1 de juny, encara no tenim data per la reunió. No només ens va cancel·lar el 29 de maig, ens va cancel·lar el 15 de maig, també. A veure, estem bueno, una mica molestos perquè veiem que els treballadors de la concertada som els últims i tenim unes reivindicacions molt importants, una càrrega lectiva i unes condicions laborals que estem els treballadors al límit.
1: Ja per acabar, em deia ara que el dia 5 de juny la concertada surt al carrer. En cas que no hi hagi aquestes trobades abans que s'acabi final de curs, preveuen mobilitzacions si no se'ls escolta i no s'actua en conseqüència a les qüestions que demanen?
2: Bé, hem de valorar si ens reunim abans del 5, si ve una proposta ferma i en

0: quines condicions, hem de decidir-ho tot encara. O sigui, nosaltres no podem condicionar a la gent a dir-li farem una vaga indefinida o farem alguna cosa sense veure la proposta. No jugarem, no enganyarem a la gent. Nosaltres som un sindicat seriós, un sindicat que treballa pel sector, que tenim la majoria per algun motiu, per tenir la... hem de portar els tempos de la negociació i hem de ser conscients de que no podem causar faltes expectatives al sector, sinó ser realistes i anirem pas a pas.
1: Ja per acabar definitivament, els pilars que vostès porten sobre la taula per la negociació, en el cas de la pública parlàvem de salaris i d'escola inclusiva, en el cas de la concertada, quins serien?
0: A veure, el pilar bàsic número 1 és l'homologació de les condicions laborals dels treballadors del Servei d'Educació de Catalunya. A l'escola concertada fem una càrrega lectiva molt més gran que els companys de la pública. Això comporta molta més feina a casa, més hores extres encobertes, moltes més assignatures per corregir, menys temps per preparar les classes, menys temps per coordinar-se, menys temps per atendre l'atenció a les diversitats. I un altre punt clau és els companys del PAS, del personal d'administració i serveis, que les seves condicions també s'han d'homologar i exigim una taula amb el departament i els patronals per arribar a caminar cap a les seves millores.
1: Queda dit, Ernest Terralaño, portaveu d'USOC. Moltes gràcies, molt bona tarda, que vagi molt bé.
0: Bona tarda.
2: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
3: Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
4: Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la recogida primavera de los bancos de alimentos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizum al 00090 o en recogidaprimavera.org.

0: 2022, tot i que a poc es va recuperant la connexió entre Barcelona i els països de l'Orient Mitjà, ha caigut gairebé un 40% des de l'inici de la guerra a l'Iran. D'altres conseqüències són l'increment descontrolat del preu del combustible dels avions. En paral·lel, l'aeroport del Prat ja es prepara per augmentar el nombre de passatgers a l'espera d'una ampliació molt desitjada per l'administració. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Des que els Estats Units i Israel van iniciar una ofensiva contra l'Iran, l'espai aeri a l'Orient Mitjà ha deixat de ser segur i les aerolínies han pres decisions amb impactes directes a l'aeroport del Prat. Però no tots han estat negatius. És cert que el tràfic aeri entre Barcelona i la zona del Golf Pèrsic va caure fins a un 50%, però les connexions amb països asiàtics com la Xina o el Japó han augmentat notablement. De cara a l'estiu, el principal aeroport de Catalunya està preparat per rebre part dels viatgers que anirien a l'Orient Mitjà, però no esperen un increment de la demanda desbordant. Són Miquel Nadal i Eva Valenzuela, secretari d'Infraestructures de la Generalitat i la directora d'AENA al Prat.
2: Hem incrementat molt els vols directes en Àsia, ha crescut més d'un 28% anual el creixement aquest en Àsia, diguem, ja recorregut vol directe. Per tant, s'ha aprofitat l'oportunitat de la crisi dels hubs de Mitjà Orient per incrementar els vols directes.
3: Sí que podem assumir, amb la capacitat que tenim i la gestió que fem, el que pugui venir com a destinació refugi, però no esperam un gran tsunami de milions de passatgers per aquest motiu.
1: Aquesta situació s'ha actualitzat en el marc de la presentació del nou pla estratègic del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries, on a part de la Generalitat i AENA també hi són la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. De cara al 2030, l'objectiu és preparar l'aeroport per rebre més de 57 milions de passatgers anuals, millorant les rutes directes entre Barcelona i els Estats Units, l'Àsia i l'Amèrica Llatina. Ara bé, sense l'ampliació de l'aeroport, aquestes aspiracions col·lapsaran i Barcelona perdrà l'oportunitat de canviar el model econòmic de la ciutat basat exclusivament en el turisme. Són Miquel Martí i Raquel Gil, vicepresident de la Cambra i regidora d'Economia de l'Ajuntament.
4: Barcelona i el nostre país necessitem aquestes actuacions prioritàries si no volem un col·lapse.
5: Una connectivitat estratègica no és només menys turistes en temporada alta i més repartits durant l'any, és fonamental per una economia diversificada que no depengui d'un sol

0: del sector ni d'uns pocs mesos i que permeti també ser més resilient davant de les crisis.
1: Fons EN apunten que els terminis per ampliar la pista del mar s'allargaran sense un calendari marcat. D'altra banda, la llei per crear una autoritat aeroportuària a Catalunya, que hauria de provocar canvis en la governança dels aeroports catalans, encara s'està redactant.
2: Gràcies, Ricard. Un altre col·lectiu que està lluitant també per millores laborals són els metges de Catalunya. Com que de moment la negociació amb el Departament de Salut està totalment enquistada, avui hem posat en marxa una nova eina de pressió. Deixen de fer hores extra a 110 serveis de 27 hospitals públics i concertats.
3: Aquesta és la crida del Sindicat Metges de Catalunya, que ha impulsat la campanya Ni un minut més, després d'11 jornades de vaga infructuoses, entre els que ja han comunicat que s'hi sumen hi ha sobretot serveis d'anestesiologia d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Sant Pau, el Mar, Parc Taulí, Germans Trias i Pujol o el Josep Trueta de Girona. Tot i que no s'ha pogut precisar l'impacte d'aquesta campanya en aquest primer dia, el director del Servei Català de Salut, el conegut com a CatSalut, Alfredo García, ha xifrat l'impacte a curt termini d'entre un 15 i un 20% sobre l'activitat hospitalària i ha donat per fet que les llistes d'espera augmentaran.
4: Són quiròfans, per exemple, perquè m'entengui vostè, de cataractes, no? Són quiròfans que es fan per la tarda normalment, és activitat extraordinària, activitat complementària, fora de l'horari laboral, retribuïda a banda. Per tant, representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera.
3: En una entrevista a 3Cat, García ha matisat que a mig termini els centres tenen mecanismes per respondre i el director del CatSalut també ha rebutjat que la negociació estigui encallada i ha afirmat que s'han mantingut més de 20 reunions per intentar aproximar postures.
5: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Avui ha quedat inaugurada la nova àrea d'oncohematologia infantil i adolescent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
3: Les instal·lacions de més de 2.600 metres quadrats estan equipades amb la tecnologia més innovadora, dupliquen l'espai anterior dedicat a aquests pacients i milloren també el seu confort i benestar emocional. Ho explica el director gerent del centre, Albert Salazar.
6: El canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les àrees, les cambres que eren com gàbies, ara comentàvem amb el president, no, on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: El projecte l'han finançat la Fundació Aladina, la Fundació Esmol i la Fundació Albert Bosch per un cost total de 7,4 milions d'euros.
2: I també en clau mèdica, aquests dies es presenten a Chicago, als Estats Units d'Amèrica, diferents avenços en matèria oncològica que canviaran la vida a milions de persones arreu del món i és que suposen passes endavant en el tractament del càncer. Catalunya ha estat present en el Congrés ASCO gràcies al Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, que ha participat en dos estudis que canvien la situació dels homes que pateixen càncer de pròstata amb metàstasi, Robert Calvo.
7: En aquests estudis, Lola, bona tarda, hi ha participat intensament el cap del grup de càncer de pròstata del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, el doctor Joaquim Mateo, que ha tingut a bé atendre el programa en bones mans hores després d'explicar la fita als presents al Congrés nord-americà. Allà s'hi ha concretat un assaig clínic que demostra que combinant una sèrie de fàrmacs es redueix més d'un 50% la progressió de la metàstasi en el càncer de pròstata. I, per tant, també redueix la mortalitat en pacients que tenen alteracions als gens de reparació de l'ADN.
8: I el que hem vist és que si tenien certes mutacions, afegir un fàrmac diana contra aquestes mutacions millorava el resultat quan s'afegia el tractament hormonal estàndard.
7: I això obre la porta als tractaments molt més personalitzats, que és el camí que ja està seguint la medicina oncològica en molts casos. Cada càncer és diferent i si es tracta de manera única, especialitzada, creix l'esperança.
8: És molt important que siguem capaços d'identificar aquests pacients fent tests genètics, els pacients amb càncer de pròstata metastàsic, i així poder oferir-los a cada pacient el tractament que els anirà millor a ells particularment.
7: Els resultats s'han publicat a la revista The New England Journal of Medicine i han estat possibles gràcies al paper dels assajos acadèmics impulsats pels investigadors que permeten explorar nous mecanismes i desenvolupar estratègies innovadores per tractar el càncer de pròstata, que recordem, és el tumor més prevalent en homes. Un de cada dos homes tindrà un càncer.
9: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el

0: 8:45 del vespre, un informe encarregat pel govern espanyol conclou que la regularització d'immigrants és necessària per mantenir el creixement del mercat laboral i que no perjudica ni la productivitat ni les condicions dels treballadors autòctons, Joan.
1: L'estudi elaborat pel Consell Econòmic i Social assegura que la immigració ha estat beneficiosa per compensar l'envelliment demogràfic i impulsar el consum, l'estalvi i la inversió. La ministra Elma Saiz i la consellera també, Mònica Martínez Bravo, han celebrat les conclusions que també destaquen que la irregularitat és una font de precarietat i pobresa. L'informe apunta que, tot i que els immigrants pateixen diferències laborals els primers anys, hi ha una convergència progressiva de condicions amb el temps. El document desmenteix que hi hagi un ús excessiu de prestacions socials i remarca que la immigració és un fenomen estructural amb una forta concentració a la costa mediterrània i Madrid, on es concentra un 25% de la població d'origen estranger. Davant d'aquest escenari, el CES reclama un pacte d'estat per gestionar la immigració de manera controlada, segura i eficaç.
0: Més coses. Catalunya consolida el seu perfil més laic i menys religiós. Segons l'informe Laïcitat en xifres 2026 de la Fundació Ferrer i Guàrdia, menys del 50% de la població catalana es declara religiosa, fet que situa el territori com la segona comunitat amb menys consciència religiosa de l'Estat, només per darrere del País Basc. En canvi, el bloc no religiós s'enfila gairebé al 48%. Montse Valls, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. L'informe assenyala que la no religiositat s'ha convertit en una realitat estructural, especialment entre els joves, i és que més de la meitat de les persones d'entre 18 i 34 anys no es consideren creients, tot i que en els últims anys hi ha hagut un lleuger repunt de religiositat en aquest grup. Igualment, des de la Fundació defensen que la tendència és tenir cada cop més joves ateus, agnòstics o indiferents. Joan Gorina, investigador.
3: Les generacions joves no és que siguin més religioses, com en alguns casos s'ha escoltat, sinó que al contrari, són a dia d'avui la franja d'edat menys religiosa, tot i que la població que sí que forma part de la religió i de la confessionalitat ho fa de manera més intensa.
2: Pel que fa a altres aspectes de l'informe, el matrimoni civil continua dominant amb claredat i a Catalunya representa més del 91% de les unions, gairebé 10 punts per sobre de la mitjana estatal. Els matrimonis confessionals han caigut més d'un 60% en els últims 30 anys i és que hem passat del 77% al 1994 al 16% al 2024. Pel que fa a l'educació, el 17% dels alumnes catalans estudien en centres catòlics, una proporció molt similar a la de la mitjana estatal. Amb tot, l'informe destaca que la no religiositat s'ha consolidat com una realitat estructural a Catalunya, amb menys adscripció religiosa, menys pràctica i més diversitat entre els joves.
0: Gràcies, Montse. Tot i que avui ha arrencat oficialment la campanya d'incendis d'estiu, ja fa dies que els bombers treballen sobre el terreny i és que hem tingut una segona quinzena de mes de maig sense pluges importants i amb temperatures molt altes. A hores d'ara, el focus està posat a les Terres de l'Ebre i a la planta de Lleida.
1: Les onades de calor marcaran el risc d'incendi durant aquest estiu a Catalunya, on la sequera estructural dels anys anteriors ja no serà un factor advers en l'extinció dels focs. Tot i això, encara en patirem els efectes, ja que hi ha molt combustible pels arbres morts durant aquest període. Això cal afegir-hi la vegetació fina que ha crescut durant la primavera i que un cop assecada és altament inflamable. Així ho ha explicat el sotsinspector d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, Marc Gil, en una entrevista a la ciutat d'Onda Cero.
4: A l'haver tingut un hivern plujós hem acumulat molta herba, molta vegetació fina, que ara amb les onades de calor passarà a ser seca i passarà a estar disponible. Per tant, sumem aquests dos factors, el combustible gruixut mort del període 21-24 i el combustible fi que hem acumulat aquest hivern-primavera.
1: Un dels principals reptes serà gestionar la simultaneïtat, diguem-ho bé, de focs cada cop més habitual i els anomenats incendis de sisena generació que tenen un gran potencial de dany i molt difícils d'extingir. Per això la conselleria ha insistit que cal extremar la prudència, tot recordant que 9 de cada 10 incendis tenen origen humà.

0: En clau local, amb l'arribada del mes de juny, comença també a activar-se la campanya agrària a les comarques de Lleida, amb la previsió que aquest any s'atenguin menys persones sense papers gràcies al procés extraordinari de regularització.
1: Aquest serà un dels reptes

0: Des del dispositiu d'aquest any, segons ha explicat el tinent d'alcalde de la Paeria de Lleida, Carlos Enjuanes, que ha detallat que del miler de persones que van acudir l'any passat del dispositiu de Fira de Lleida, unes 400 no disposaven de documentació.
1: Crec que hi haurà la mateixa gent, on, perquè així ens ho diuen les dades, d'aquestes 1.000 persones que van vindre, es van atendre l'any passat aproximadament, unes 600 tenien papers i podien treballar i 400 no. Jo crec que la diferència serà que aquestes 400 hi podrem treballar. La clau està amb la intermediació laboral i connectar els contractes.
0: Al conjunt de les comarques de Lleida s'han habilitat 11 equipaments per l'acollida de temporers que busquen feina amb disponibilitat de 714 places d'allotjament. A Lleida Ciutat, el dispositiu més gran tornarà a estar ubicat al pavelló 3 de Fira de Lleida, que entrarà en funcionament dimecres posant a disposició un centenar de places per a estades màximes de 7 dies. D'altra banda, s'estrena el centre d'atenció de temporers de la partida de la Caparrella, que donarà prioritat d'allotjament a les persones que treballin en explotacions de l'Horta de Lleida.
2: L'accés a parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre es restringirà durant l'eclipsi del proper 12 d'agost.
0: Així ho preveuen els agents rurals. L'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, ho justificava així.
3: Hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent. Una de les preocupacions que hi ha hagut a l'hora de buscar aquests llocs on es pugui dirigir la gent és que hi hagi capacitat d'aparcament, que hi hagi capacitat d'evacuació, que siguin zones segures.
0: Ho ha explicat en la presentació del nou pla estratègic del cos d'agents rurals 2026-2030 de la demarcació. El màxim responsable ha explicat que la plantilla s'ampliarà amb més d'un centenar d'efectius, passant dels 80 agents actuals als 186 al Camp de Tarragona i un augment més mesurat a l'Ebre de 160 a 162.
2: Un estudi del RAC revela que els camions estan implicats en més de la meitat dels accidents greus que passen en el tram gironí de la P7, tot i que només suposen el 27% del trànsit que circula per aquesta via.
0: Per això, des de l'entitat demanen al govern espanyol que traspassi la competència de la gestió i el manteniment de la P7 a la Generalitat, com ha fet amb el País Basc. El president del RAC, Josep Mateu, lamenta que l'executiu central no obri el debat de posar-hi de nou peatges i creu que, amb un traspàs, la Generalitat podria valorar alguna mesura per alleugerir el nombre de vehicles en aquesta via. L'estudi també alerta de l'accidentalitat de les motos i que el tram amb més risc a la demarcació és entre Caldes de Malavella i Llagostera.

0: Passen 7 minuts de 7:45 del vespre. En successos, els Mossos d'Esquadra confirmen que la hipòtesi més probable del tiroteig de Badalona, en què va resultar ferida una menor d'edat, sigui l'enfrontament entre dues famílies pel tràfic de drogues.
1: La policia assegura que la investigació està ben orientada per esclarir els fets ràpidament, tot i que encara no s'ha fet cap detenció. La nena, víctima d'una bala perduda, es troba fora de perill i encara no s'ha pogut confirmar si és membre d'una de les famílies implicades en el tiroteig. I mentre no s'esclareixin els fets, la policia catalana ha desplegat un operatiu pels carrers del barri amb diversos efectius per evitar nous incidents vinculats als d'aquest diumenge. En tot cas, els Mossos han volgut deixar clar que són fets aïllats entre grups determinats i que no afecten el conjunt de la societat.
0: A tot això, una persona ha resultat ferida per arma de foc en un narcoassalt a Tordera, al Maresme.
1: Després de rebre un avís, els Mossos van iniciar el seguiment d'un vehicle que fugia de Tordera i que van acabar aturant a la C66 a Salrà, al Gironès. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc. Tots dos van quedar detinguts i la policia el relaciona amb un narcoassalt que s'hauria produït abans en una plantació interior de marihuana.
0: A Barcelona, una persona ha resultat ferida per arma blanca en una baralla en un bar del carrer Rio de Janeiro.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 7 de la tarda i en arribar van trobar la víctima, que va ser traslladada a l'hospital. Els agents van detenir un home de 52 anys per un presumpte delicte de lesions i un altre de danys, ja que durant la baralla hauria trencat la porta de l'establiment. La investigació continua oberta.
0: Una pausa d'un minut i fem un cop d'ull a les informacions culturals que ens deixa la jornada d'avui.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.
3: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
4: ¿Quieres conocer el auténtico significado de lo que es calidad de vida? Marbella te espera. Una iniciativa de CID Marbella y la Delegación de Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella.
5: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por

0: Obrim plana cultural i ho fem a l'Ajuntament de Barcelona perquè avui ha presentat la partida extraordinària de 2,5 milions d'euros a la rehabilitació d'ateneus, teatres privats i equipaments vinculats a la cultura popular.
1: Sí, sorgeix fruit d'un acord amb el grup municipal d'Esquerra Republicana que la iniciativa vol reconèixer el paper clau d'aquests espais en el teixit cultural de la ciutat. L'aportació es reparteix en 1,3 milions d'euros per la rehabilitació d'ateneus, 850.000 per la reforma de teatres i 300.000 per la cultura popular. El regidor de Cultura i Indústries Creatives de Barcelona, Xavier Mercè, ha constatat que en el cas dels ateneus, els ajuts han de contribuir al fet que aquests espais tinguin una major implicació en l'activitat cultural de la ciutat.
0: I tres informacions en clau musical. Comencem parlant d'Àlex Ambusto perquè ha anunciat la publicació d'Efecte Permanent, un vinil doble numerat que recull íntegrament el concert que el grup va oferir a Sitges l'estiu del 2025 durant la seva gira. Oh,

0: El disc sortirà a la venda el 10 de juliol, exclusivament en format vinil. El grup destaca que no es tracta només d'un directe, sinó d'una experiència sonora que captura l'energia i la complicitat del concert i que el títol reflecteix l'empremta que l'exambustor ha deixat en diverses generacions. Han triat el concert de Sitges perquè condensa els moments més intensos de la gira.
1: Barcelona acull aquesta setmana una de les seves cites més importants, el Primavera Sound 2026, que començarà dimecres 3 de juny.

0: Dimecres, el Parc del Fòrum de la capital catalana tornarà a ser l'epicentre d'un festival ja mític a Barcelona i que torna amb un cartell potent que combina llegendes i noves veus de l'escena independent com The Cure, Doja Cat, Gorillaz, Batgeal i Rosowski.
1: Però mentre dura l'espera fins a la inauguració oficial d'aquest dimecres, el festival s'estén més enllà del recinte principal amb el Primavera a la ciutat, que omplirà diversos espais i sales de Barcelona, com ara la Sala Apolo, que avui acull el concert de Solea Morente. Vamos.

Actuarà en un concert conjunt amb Joan Robertson I The Clothes. Després serà el torn del guitarrista Gerai Cortés. A la sala Paral·lel 62 hi actuarà Current 93 I a la nau hi haurà concert de Sorry I Jasmine 43.

0: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Moment de saber què ens espera d'aquí a 46 minuts exactes a la brúixola del Radio Estadio. Albert Arranz, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui escoltarem, entre d'altres, el defensa blaugrana Eric García, una de les principals novetats de la llista d'Espanya pel Mundial de Futbol que comença en 10 dies exactes a Mèxic, Canadà i als Estats Units. El seleccionador nacional Luis de la Fuente assegurant que Lamine Yamal podrà fins i tot jugar ja el primer partit

0: i davant Cap Verd. Analitzarem la final de la Champions, que dissabte deixava el segon títol continental a les vitrines del PSG, i els moviments de mercat, com el que duria el Mònaco a pagar 11 milions d'euros al Barça per quedar-se en propietat d'Ansu Fati. A més, el tal dia com avui, de l'Eloi Collazo, repassant les efemèrides esportives més destacades de la setmana, el darrer Onda Futbol de la temporada, podcast de futbol internacional a Onda0.es, i el de Tia Green, per repassar tota l'actualitat del món del golf. Tot plegat, de 2 de 9 a les 10, en punt de la nit.
1: Perfecte, Albert, moltes gràcies.
0: A tu.
1: I quan arribem ja a 8:45 del vespre, ens toca encara la segona part d'aquesta brúixola. I què tindrem, Joan? Començarem parlant sobre comunicació. Ho farem amb un habitual ja d'aquí de la brúixola, l'expert Alberto Gómez.
2: Sí, i parlarem de mobilitzacions. I l'actualitat ens permet parlar de dues diferents, però amb la mateixa òptica. Les analitzarem amb el mateix prisma. Parlarem d'educació, d'aquestes mobilitzacions en educació, que aquest mes doncs han tingut molta importància. De fet, ja és el mes anterior, mes de maig.
1: Sí.
2: I després parlarem de la victòria del PSG als carrers, mobilitzacions molt complicades, i parlarem de com a vegades la violència s'endú el relat i opaca la notícia.
1: Molt bé, això pel que fa a la comunicació, i tancarem com cada dilluns amb el David Cueto parlant sobre salut mental, avui sobre el narcisisme.
2: Sí, concepte que potser coneixem, que utilitzem, que sabem que vol dir, no? Aquelles persones que es fan valdre elles mateixes per sobre de la resta, però a vegades oblidem que això, que a vegades aquest concepte que utilitzem tant a la lleugera, pot acabar en un trastorn patològic. Llavors el David el que fa, com en molts trastorns, és veure on està la línia divisòria entre el que podria ser un comportament i el que podria ser una malaltia a tractar.
1: Doncs tot això és el que ens depara des d'ara i fins a 8:45, en què també coneixerem la presentació de 33 dies, una producció de 3 Media, la primera producció a càrrec de Carles Porta.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.
4: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
5: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
6: Peugeot.

0: Arriba el moment de la setmana, dilluns, en què parlem sobre comunicació i per això saludem l'Alberto Gómez, que ja el coneixen, és periodista, consultor de comunicació que dedica gran part de la seva tasca professional a analitzar i a dissenyar estratègies per a empreses i entitats perquè puguin tant assolir com una imatge, com també, si s'escau, sortir d'una crisi. Alberto, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Lola. Joan.
2: Bona tarda, Alberto. El tema que ens portes avui està molt vinculat a l'actualitat, en un context en què docents i metges porten dies ocupant els carrers. Avui no sé si vens amb una pancarta sota el braç.
1: Més o menys. Però és que, fixa't, Joan, Lola, si ens fixem en els últims dies, hem vist, no, com ja anunciaves, un grup bastant gran, en diferents ciutats, de manifestants molt cabrejats, no? Era una de les manifestacions, no?, de les últimes setmanes. Hi ha hagut, sobretot a Madrid, a València, a Barcelona, de professors, pues, evidentment, amb temes de precarietat, ràtio, no?, del número d'alumnes per classe, barracons, vaja, per millorar les condicions, no?
3: Reivindicar el derecho a una buena educación que tienen todos los niños y todas las niñas y la dignidad de nuestra profesión.
4: Que se nos escuche, que escuchen a las familias, a los equipos directivos, las necesidades que realmente hay en las aulas, es lo que queremos, que al final se atienda a esa sociedad que es real, que es la diversidad, que se nos escuche y se nos dé esos recursos que pedimos y que necesitamos.
1: Però, Lola, Joan, curiosament, aquest cap de setmana hem sentit precisament un altre grup de persones que, en principi, jo diria que havien d'estar contents. Hi havia algun foc artificial, però sobretot eren carreres, persecucions,

0: evidentment, el d'Arulls, no? Mm-hmm. En principi, ja dic, era gent contenta. Era, en aquest cas, aficionats del PSG dissabte a la nit a París, després de la victòria de l'equip de la capital francesa, de Luis Enrique, a la Champions. I la pregunta que us porto és si és que hi ha mil maneres de manifestar-se, si és possible manifestar-se sense cap mena de violència, presència total de violència, o precisament si et manifestes amb violència fa que les teves reivindicacions sí que arribin a més gent. Vaja, en definitiva, no totes les manifestacions crec que tenen un gran èxit comunicatiu en funció de com acabi, diem, aquesta manifestació, no? Mm-hmm.
1: Però si parlem d'arribar a la gent, ser original i no ser violent també funciona a nivell comunicatiu.
0: Sí, però original, evidentment, hauria de tenir un límit, no? Clar. Però quan més creatiu siguis, evidentment, perquè hi ha molts sectors, no?, que es manifesten en el nostre dia a dia, però quan més creatiu i més original, però sobretot menys violent siguis, jo crec que tens més paperetes de poder arribar a un titular. Vaja, jo crec que qualsevol aficionat del Paris Saint-Germain no li hauria agradat compartir, diguem, la portada, no?, de l'equip o de qualsevol diari de França el diumenge al matí, compartint la portada amb els Arulls. Mm-hmm. Tu vols només la foto del teu equip, Luis Enrique, Dembélé, no?, i no compartir aquesta portada, no?, en comptes de 5 columnes, dues fotos, una, evidentment, dels jugadors i l'altra dels Arulls, perquè, evidentment, 750 detinguts en una sola nit no és qualsevol cosa, vaja.
2: I al final s'acaba carregant aquest motiu d'alegria, perquè Clar. Els titulars canvien i el que més ens interessa en aquest sentit, no?, doncs és veure aquestes imatges de focs i d'aldarulls i els detinguts. I per tant, queda en segon pla, doncs, el motiu de celebració, el motiu pel qual aquelles persones en un principi estaven allà.
0: Sí, i l'efecte comunicatiu es perd, perquè en teoria, abans de la final, qualsevol podria pensar, tots els aficionats del PSG són magnífics. Quan acaba la final, ja no ho penses així. Hi haurà molta gent al planeta que pensi que quasi tots els aficionats del PSG són violents. Mm-hmm.
1: Sí, aquí hi ha un problema, segurament, que és el relat que ens queda tot plegat. Per una banda, ens quedarà el relat d'aquests aconteixements que van haver després del partit, aquestes mobilitzacions que, recordem-ho, van acabar amb una persona morta, vull dir que estem parlant d'una cosa molt i molt seriosa, i per tant quedaran, evidentment, i ha de ser així, opacades per una fita històrica a nivell futbolístic, Luis Enrique, la segona Champions en anys, no? Jo crec que l'afició això, evidentment, no li és favorable en cap cas. I l'altra cosa que quedarà del relat generalitzat és l'afició del PSG. Evidentment, no és l'afició del PSG, són alguns aficionats del PSG que han decidit celebrar d'aquesta manera tan lamentable l'èxit del seu equip. Però amb el futbol ja passa, no, això? Que a vegades tendim a generalitzar quan es parla de colors, de sentiments cap a un equip, i jo crec que aquí també hem de posar el fre.
0: Passa, però per mi és una crisi comunicativa, perquè es perd una part de relat. Fixa't que, en canvi, els professors estan aconseguint, no?, arribar a moltíssima gent explicant, ei, que treballem en precari, no?, ens agradaria tenir millors condicions per educar els vostres infants, que és una magnífica idea, i en canvi sense cap tipus de gest violent per part de cap professor, no? I hi ha hagut unes quantes manifestacions a molts centres històrics, no?, de moltes ciutats que podrien haver-se carregat, jo què sé, una farola, no?, una paperera, cremar un container. No han fet cap gest de violència, no? I llavors jo crec que el missatge arriba més lluny, no? O sigui, hem vist molts exemples d'intents de manifestacions el més populars possibles i amb un toc original, no? Hem vist bombers llançant escuma, el moviment dels paraigües, no hi pan para tanto chorizo, espelmes, el tema animalista, no? Dones despullades amb taques de sang, cacerolades, hem vist milers, cares de Dalí, com a anècdota, no?, la sabata de David Fernández que va aixecar, emulant la sabata que un periodista li va llançar a George Bush, no? O sigui que estils hi ha molts.
1: Mm-hmm. Sí, jo crec que en aquest cas potser el de David Fernández ho va fer més fruit de l'espontaneïtat o no, no ho sé. Però d'altres, és veritat que busquen aquesta originalitat precisament per dominar el relat. És a dir, sé que si faig això, d'una banda em serveix per reivindicar el que vull reivindicar, la idea que vull que arribi a la gent, i per altra, fer-ho d'una manera original o diferent a com s'havia fet anteriorment, fa que la gent es quedi amb aquesta imatge i, per tant, que el missatge acabi arribant, no? Quan es descontrola el relat, doncs potser queda més diluït el missatge real que volies transmetre a la població o a un grup concret d'aquesta població.
0: Sí. Aquí a la ràdio, no? Si fem dos titulars de la nit del PSG, un sobre la victòria, dos sobre els aldarulls, llavors hi haurà més d'un aficionat del PSG que dirà, ai, vaja, no? S'està parlant d'aquests quatre que són, pues, són violents, són tontos, són... Sí, però s'està parlant. Per què? Perquè han provocat un contrarrelat, no?, de lo que és una victòria, en aquest cas, una victòria.

0: preesportiva pura i dura, no?
1: Clar, i els que no segueixen el futbol al final es queden bàsicament amb els aldarulls i res més. Ara quan posaves tots aquests exemples i tal, ja des de l'inici que parlaves de manifestacions em venia bastant al cap el paper de l'art, perquè penso que és una disciplina a través de la qual manifestacions n'hi ha infinites, i no només a nivell a títol individual, no? El que un pugui fer a través d'una pintura, a través d'una cançó, el que sigui, sinó que d'aquesta manera tu et manifestes a favor o en contra de polítiques, de maneres de pensar, d'estils de vida, filosofies, etc. I tens els teus seguidors que estan allà recolzant-te no només pel teu art, per aquesta disciplina, sinó també pel missatge que estàs enviant.
0: Completament, sí, sí. De fet, hi ha moltes manifestacions, no? Es coregen diferents cançons, no? Que fins i tot s'han recuperat, no? Una cançó més o menys oblidada i que s'ha recuperat, no? Per reivindicar determinats drets lícits, evidentment, però que no tenen res a veure amb manifestacions violentes, no? O amb gestos violents per part d'algunes manifestacions. Mireu, també hi ha una cosa, és que quan més unitària i més pacífica o més integradora, no? Que sigui una mani simpàtica, la gent que no té res a veure amb aquest sector s'alinearà amb tu. És a dir, el que no té infants, quan ve una manifestació tan pacífica i tan maca com la d'aquests dies, no? De professors reivindicant millors condicions, ja està, és una cosa completament lícita. Però el que no té infants podrà dir, mira, m'he trobat els professors i estaven reivindicant, no? Tal, ja està. O sigui, fins i tot la gent que no és, no? Que no s'adhereix, diguem, al teu sector, podria sentir una certa complicitat, una certa simpatia per tu. En el moment en què gires la cosa i se te'n va a la violència, no només criticarà la violència, sinó que a més dirà, mira, veus, és que, no? I criticarà.
2: Exacte. De fet, segurament sumaràs gent a la causa si aconsegueixes vestir d'un relat amable a les teves reivindicacions. Per això vèiem en molts dels programes dels diferents punts de Catalunya on s'han fet vagues i mobilitzacions, dinars populars, no?
1: Aïllada.
2: Clar, exacte. Llavors això també convida a gent que potser no li toca directament aquesta causa a sumar-s'hi, no? I després, un cop estàs dins d'aquest ambient, ja és més fàcil transmetre el missatge i compartir-lo. No?
0: Totalment. Totalment.
2: Sí, sí. I també, abans, ara parlant amb el tema del PSG, que és veritat que estem barrejant dos temes diferents, però que en aquest cas doncs, coincideixen en el temps i crec que també té un paral·lelisme força clar. La importància de saber perdre, que en parlem molt, però no en parlem tant de la importància de saber guanyar, de canalitzar l'emoció d'una manera positiva precisament perquè no passi això, no? Perquè aquestes imatges no es podeixin, perquè semblaria més una reacció fruit de la ràbia d'un aficionat de l'Arsenal a perdre una oportunitat tan important, a més a penals, d'una manera tan injusta, no? Tan cruenta, però no, és que estem parlant de l'equip que ha guanyat. I realment, jo crec que s'hauria de parlar molt més en el món de l'esport de la importància de saber guanyar i com tractar també a l'altra figura, que és el perdedor, i amb tots els aficionats que l'acompanyen.
0: Bueno, per això tenen micros, no? Com els de Onda Cero, entrenadors i jugadors cada vegada que juguen, no? Per poder, una vegada, per molt que estiguin en calent, però una vegada que ha acabat el partit, reconèixer qui ha guanyat, qui ha perdut, no? I reconèixer els valors de l'altre més enllà de celebrar i d'estar content si en el teu cas has guanyat, no?
1: No sé, Alberto, si creus que faria un favor positiu en aquest cas al PSC, al PSG i a la seva imatge el fet de, escolta, doncs que surti Luis Enrique o que surti en part de l'equip a condemnar aquests actes i de tant en tant, encara que no hauria de ser així, recordar, escolta, sí, hem guanyat, tenim aquesta victòria, però anem a gaudir-ho amb pau i amb harmonia, no?
0: Bueno, és que no només hauríem de fer-ho, sinó sense que els hi preguntem. És a dir, no l'hem de preguntar a Luis Enrique, sinó que ell mateix ja, de per se, voluntat, hauria de condemnar aquests fets, no? I recordem també que hi ha una sèrie de places en el món on ja no es celebren els títols precisament per una qüestió de seguretat i de violència. És a dir, aquí a l'Ajuntament fa de temps no se la vol jugar i permetre que a Sant Jaume es faci una celebració. Que sí, que hi ha una sèrie de forats, una sèrie de carrerons, no? Complicat entrar i sortir, i molts turistes i tal. Però, en teoria, no? una victòria s'hauria de poder celebrar on vulguis, no?
1: Clar.
2: Sí, sí, també la policia, diguéssim, ho controla molt perquè la emoció que desferma doncs, a vegades també ens porta a fer coses de la qual no estem orgullosos, no? I molta gent no ho està. Jo em volia quedar ja per tancar amb dues imatges, una positiva i una negativa, que començo per la negativa, sembla?
1: Vinga.
2: Va. Aquella d'una plaça on es veu un aficionat de l'Arsenal creuant-la mentre no sé, centenars d'aficionats del PSG estan pendents a increpar-lo, a insultar-lo, a fer-li la vida impossible mentre no surt d'aquella plaça, en comptes d'aprofitar el moment de comunió per agrair a l'equip el títol i celebrar-lo. I d'altra banda, la imatge positiva, no sé si l'heu vist, és el jugador que falla el penal, l'últim penal de l'Arsenal, com se'n va tot el PSG a un córner a celebrar-ho amb l'afició, i el capità, que es diu Marquinhos, jugador del PSG amb molts anys de trajectòria i diguéssim, amb molta expertesa en aquest sentit, va directament al jugador que ha fallat, l'abraça, el consola, i quan ja està una mica més tranquil i els altres companys d'equip de l'Arsenal ja doncs, poden oferir aquell suport, se'n va a celebrar-ho amb el seu equip. No? Mm-hmm. Aquesta importància, no? Com dèiem, de saber perdre però també saber guanyar.
0: Aquesta imatge val quasi més que una pancarta, de sí. Molts metres i que surtin moltes no? Televisions, una pancarta així, diguem, com molt cridanera, però aquesta imatge de consolar, en aquest cas, un jugador que acaba de tirar, diguem, una Copa d'Europa, no? Per culpa del seu penal sí. Mal tirat, doncs jo crec que, sí. que val, o sigui que comunicativament és superpoderosa aquesta sí. Imatge.
2: I parlem de la tristor, no? de la maldat d'aquests actes del PSG que donen la volta al món per aquest efecte viralitat, però escolta, quan hi ha bondat, quan hi ha un gest tan maco com el del capità del PSG, també dona la volta al món. Exacte. Per tant, també és una opció i evidentment és molt més preferible.
0: I una última cosa, ara que parlava de pancarta.
2: Sí.
0: Tant de bo fossin totes les manifestacions unitàries amb una sola pancarta. Allò de 3-4 pancartes, 3-4 capçaleres diferents, tipus 8M, l'hem vist aquí, no?
2: Ja.
0: 3-4 entitats o convocatòries diferents perquè no es posen d'acord. Bueno, jo crec que en algun moment tu has de cedir, l'altre ha de cedir, i compartim pancarta.
2: Sí, totalment
0: unitari.
2: Quan
0: tu veus una persona completament diferent de l'altra, no?, compartint, agafant amb les mans la mateixa pancarta, aquesta imatge és molt més poderosa comunicativament que no tres pancartes. Entre altres coses perquè les notícies hem de repartir, no?, talls de veu entre tres persones diferents.
1: Yeah.
0: En canvi, una sola pancarta és com, no?, és més unitari i és més poderosa aquesta imatge, com a mínim, des del meu punt de vista.
1: Per tant, un mateix portaveu.
0: Correcte. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Molt bé, doncs tu que estàs acostumat a donar consells en l'àmbit de comunicació, avui ho tenies molt clar en clau de manifestacions i la importància això, de que evidentment és un dret, podem sortir als carrers, podem doncs, expressar la nostra manera de veure les coses i de reclamar si ho creiem necessari, però fer-ho doncs, amb calma, amb serenor i amb harmonia i sense estralls. Com sempre, Alberto Gómez, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
0: A vosaltres.
3: A ver esa foto, decir patata.
4: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
5: Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
6: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
5: Vente a la Mutua y todos contentos.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org, un proyecto de la Fundación A3 Media.

0: A la secció que setmanalment dediquem a la salut mental, avui ens centrarem en un concepte que utilitzem de manera corrent, podríem dir, en major o menor mesura, molts cops però sense ser conscients que existeix un trastorn vinculat a ell, que és el narcisisme.
1: Ens hi referim habitualment per descriure una actitud de superioritat vers la resta, amb grans ambicions de dominar, ostentar i ser reconegut. Però on acaba aquesta actitud i on comença un problema de salut mental? Com es manifesta el trastorn narcisista de la personalitat i, sobretot, com afecta les relacions amb els altres?
0: Doncs aquestes preguntes que habitualment fem a la introducció ja saben que no som nosaltres qui les resolem, sinó que les respon el psicòleg de capçalera de la brúixola, el David Cueto, que també exerceix al despatx Doctor Guilera, Psicocet, Nesplugues i Acepteco a León. David, què tal? Molt bona tarda.
2: Muy buenas tardes, otra vez.
0: Com es defineix el narcisisme acutant-ho, en aquest cas, dins la ciència psicològica?
2: Claro, el narcisismo yo considero que es una palabra de uso común, ¿no? Yo, fuera del contexto de la terapia, hablando, acotándolo a la ciencia psicológica, estaría encuadrado de lo que se denomina el trastorno.

0: De comunicació de salut mental, arribem ja als últims minuts d'aquesta brúixola i, com els deia, abans d'acomiadar-nos, marxem un moment als cinemes Movie Bosque de Barcelona, on A3Player presenta 33 dies, la nova sèrie de Carles Porta, inspirada en la fugida real de dos presos de la presó de Lleida, que durant més d'un mes, l'any 2001, van mantenir en escac els Mossos d'Esquadra i tot un país en una aposta clara d'A3Media per ficcionar aquests fets reals. Allà hi és el Ricard Jiménez. Ricard, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Ambient de gran estrena aquí als Movie Bosque, on A3Player ha reunit els protagonistes, la premsa i més d'un centenar d'espectadors per presentar 33 dies, la primera sèrie de ficció creada per Carles Porta. La plataforma estrenarà aquest thriller diumenge vinent, però en els casos moments començarà a l'interior d'aquest cinema la projecció dels primers dos capítols. La sèrie recrea la fuga de dos presos, Prieto i Calatrava, els noms ficticis dels ja coneguts com a Brito i Picatostes, interpretats per José Manuel Poga i Julián Villagrán, que durant 33 dies van esquivar un dispositiu policial enorme en un moment en què els Mossos d'Esquadra encara eren un cos jove, agafant el relleu i moltes competències que deixaven la Guàrdia Civil i la Policia Nacional aquí a Catalunya. Amb 6 capítols, 33 dies combina tensió, persecució i també la relació gairebé simbiòtica entre els dos fugitius, mentre el setge policial es va estrenyent. I gràcies a la ficció, per primera vegada els amants del true crime podran conèixer de primera mà el perquè d'uns dels casos més coneguts i explicats de la crònica negra aquí a Catalunya. Sentim a Julián Villagrán i Carles Porta.
2: Para mí ha sido una suerte tener el acceso a toda la documentación del caso real, el tener los audios, los perfiles psiquiátricos que le hicieron en la cárcel cuando llegó, a dibujos escritos cuando lo cogieron y le hicieron hacer un escrito de 14 folios de por qué hizo todo, y yo he tenido todo eso de puño y letra de él.
3: A Crims no mos podíem atrevir a entrar a la personalitat dels protagonistes perquè això no es va fer al procés real. Aquí amb la ficció ho hem pogut fer i per això hem canviat els noms per poder entrar a la personalitat d'aquelles persones que van cometre aquells actes i els policies que els van perseguir.
1: Produïda per A3Media, la sèrie vol reforçar l'aposta per la ficció inspirada en fets reals, amb una història que no només parla d'una fuga, sinó també del desgast, la pressió institucional i els límits del qui la van viure en primera línia.
0: Gràcies, Ricard. Doncs important aquest poder de la ficció que escoltàvem ara en paraules del productor d'aquesta sèrie d'A3Media, Carles Porta, la seva primera producció, una ficció que permet reconstruir tots aquests fets que podrem veure aviat en pantalla. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 7 de la tarda i fins a 8:45 del vespre per repassar tota l'actualitat de la jornada, i els deixem ara per conèixer tota l'actualitat esportiva amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Que vagi molt bé, fins demà.

0: con el tema de Negreira, pero que no hace más que criticar el nuevo Bernabéu como lo hacen los enemigos. Y nada, hoy no ha habido más actos en ninguna de las dos candidaturas. Riquelme tiene previsto aparecer el miércoles, veremos a ver si hace algo. Lo que sí que podemos contar, por ahondar un poquito más en eso deportivo, es que la candidatura de Florentino Pérez, ya sabemos que tiene entrenador, es José Mourinho, ahora tiene un central que es Ibrahima Konaté, no seguirá en el Liverpool y firmará libre por el Madrid, igual que lo hicieron Arnold, Álava y Rudiger.
1: Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
2: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
1: Pero cero dudas, ¿eh?
2: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: 41 l'Espanyol i els cedits que tornen. José Agustín Gómez, bona tarda.
4: Bona tarda, Albert. Segueixen produint-se les reunions entre Manolo González i Monchi per planificar la propera temporada. La situació dels futbolistes cedits aquesta temporada pel club espanyolista és una de les carpetes obertes per la campanya vinent. Algunes de les sessions han funcionat, però cap ha estat a l'alçada de les que va tenir un Pol Lozano, que va ser protagonista tant al Girona com al Granada per aconseguir l'ascens amb tots dos equips. Pablo Ramón ha jugat al Racing de Santander, amb el que ha pujat a primera divisió, però no ha estat un titular indiscutible. L'Espanyol està buscant centrals, en plural, i veurem on és el futur de l'ex del planter del Real Madrid. No descartem que pugui ser una alternativa al lateral dret o sortís traspassat. José Grajera torna per sortir. No es compta amb ell. El Depor no ha jugat als partits que obligaven el club gallec a exercir l'opció de compra obligatòria per pujar de categoria. Marcos Fernández ha cridat l'atenció amb els seus gols al Ceuta. Malgrat això, no té garantida la seva presència a la plantilla de la propera temporada perquè el nivell de la primera i la segona no és el mateix i un davanter nota molt la diferència de categoria. Podria fer la pretemporada o aprofitar la seva bona temporada al Ceuta per buscar un traspàs que deixi diners a la caixa perica. Roger Hinojo ha anat de més a menys. Ha baixat amb la Cultural Leonesa la primera ref. El canvi d'entrenador no el va beneficiar. El seu futur al primer equip dependrà dels fitxatges que es puguin fer pel lateral esquerre. La sortida de José Salinas li podria donar opcions de quedar-se. És, possiblement, el que tingui més possibilitats de tots els cedits hores d'ara. Rafa Bauza ha baixat amb el Mirandés a primera ref. Té moltes opcions de tornar a sortir cedit o buscar un traspàs. Es busquen migcampistes de més nivell per reforçar l'equip. Javi Hernández també ha baixat amb el Mirandés. Ha aprofitat la sessió, però al seu nivell segueix generant dubtes per formar part de la primera plantilla la propera temporada. Com el cas de Marcos Fernández, podria fer la pretemporada o sortir traspassat. Justin Smith ha estat cedit a l'Sporting de Gijón. No té lloc a la plantilla perica. El seu nivell no li dona per quedar-se al primer equip. Hi ha interès per un traspàs d'alguns clubs. Aquí, com en d'altres casos, el Real Club Deportiu Espanyol podria vendre'l per una petita quantitat i quedar-se un percentatge per si en el futur explota allà on vagi. Hugo Pérez torna per sortir. No es compta amb ell. Les dues sessions a Huesca i Nàstic no han acabat de convèncer. Omar Sadiq també haurà de sortir. No es compta amb ell. La seva sessió al Pau de la Lliga Segona Divisió Francesa no ha sortit com s'esperava i el jugador no ha crescut com es volia. D'altra banda, avui s'han anunciat els preus dels nous abonaments per la propera temporada. Gran part d'ells pugen l'IPC. D'altres, com la Gran Animació puja per adults, de 250 a 324 euros. Per cert, aquest sector es veurà reduït per evitar que una part es vegi buit com succeïa. El sector 112 queda pels socis. La grada familiar també veu un augment significatiu de preus, passant de 190 a 230 pels infantils, menors de 15 anys, i de 290 a 350 per la resta de categories, com es veu, lluny de l'IPC. És a dir, la família que vulgui anar tota ella, tots els seus membres s'hauran de gratar la butxaca. Per cert, també hi ha un augment significatiu pel carnet de soci, de 60 a 75 euros.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. una marca de Minor Hotels.

0: Tres quarts de nou, de seguida la tertúlia, eh? Abans, fase d'ascens a segona divisió, amb dos catalans en joc divendres. El centre d'esports perdia 2-0 a Madrid. Ahir l'Europa empatava un a Can Dragó. Víctor Llucià, bona tarda altre cop.
1: Sí, no són bones notícies per cap dels dos equips catalans que busquen l'ascens a segona divisió, a la categoria de plata del futbol espanyol, però estem parlant d'una eliminatòria, la de l'anada de les semifinals del play-off, i per tant hi ha temps per revertir la situació. Arrenquem pel que va passar ahir a Can Dragó, on Europa i Celta Fortuna van empatar a un gol de Jordi Cano a la primera meitat va posar en avantatge els escapulats, que van dominar gran part del partit sota un sol de justícia, i feia moltíssima calor a Barcelona, i tot i tenir ocasions pel 2-0, una mala sortida del porter escapulat Flere va acabar amb la diana d'Antoñón al minut 98. El tècnic de l'Europa, Adai Benítez, es va mostrar orgullós per l'esforç dels seus al final del duel.
2: La part positiva de tot això és que som aquí, que quan anem amb desavantatge som millors. I ara només ens queda hi ha una opció només, que és anar per ells. Anar per ells i anar a guanyar el partit. I això, bueno, pues és la lectura positiva del que ha passat. Content amb l'equip, content amb l'esforç dels jugadors a les 4:15 del partit, 4:15, que ha començat, que fotia 30 graus aquí, que és impossible jugar, no sabeu la calor que fa aquí al vestuari, no teniu... O sigui, és una cosa que no es pot ni suportar.
1: La tornada a l'estadi de Balaïdos aquest diumenge a 4:45 de la tarda pel Club Esportiu Europa. I d'un empat a una derrota. Pitjors notícies van arribar des de l'estadi Alfredo Di Stéfano, on el centre d'esport Sabadell va perdre 2-0 davant el Real Madrid Castilla. Derrota dolorosa després d'acabar segons el curs, la temporada, la fase regular. Un plantejament molt defensiu va condemnar els arlequinats, que van perdre per culpa de dos gols a la segona meitat, obres de Pol Fortuny i César Palacios, aquest segon amb col·laboració del porter arlequinat Diego Fuoli. En parla l'entrenador Ferran Costa.
3: Avui han estat per sobre del seu rendiment habitual a nivell de duels, de defensa del joc directe. Tot i així, la primera part crec que sí que hem tingut situacions des d'aquí per generar perill. La segona ens ha faltat un punt a nivell de segones jugades, d'aconseguir quedar-nos-la i atacar en contrari. Tot i així, doncs, penso que les dues accions del gol són dues accions bastant aïllades, perquè sí que estaven defensant corners i de més, però allà l'equip és fort. Penso que ens ha faltat un punt a l'hora de quedar-nos-la, d'exigir-li més a nivell d'última línia.
1: Però aquest Sabadell ja ha demostrat del que és capaç. Ha liderat gran part de la Lliga i la nova Creu Alta ha de ser altra cop a un fortí al duel de tornada aquest mateix divendres a les 9 de la nit.
3: Som el nou Sabadell. Nosaltres no tenim una mentalitat derrotista. Nosaltres hem vingut a jugar una anada sabent que hi ha una tornada. I aquest equip ha demostrat durant tota la temporada el caràcter que té i com fa les coses. Llavors, el que hem de fer és generar un context la setmana que ve on tothom sumi, tothom empenti, i on les 12.000 persones empentarà. I per qualsevol equip que hi hagi, vindrà a jugar a la nova Creu Alta és un suplici, perquè és el que ens hem guanyat i és la mentalitat que té ara aquest escut.
1: No han estat dos bons resultats ni pel Sabadell ni per l'Europa, ni de bon tros, però encara queda la tornada i els equips catalans ara els toca reaccionar.
0: Vive la Fórmula 1 en el centro de Barcelona. Del 9 al 13 de junio, disfruta gratis del Fan Village de Plaza Cataluña con activaciones de F1, actividades familiares, gastronomía, música en vivo y mucha, mucha, mucha diversión. Regístrate ya en circuitcat.com. ¡Te esperamos!
4: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
5: Un mes más, en mayo, El Hormiguero sigue imparable.
6: ¡Esto es una maravilla!
5: Y es líder absoluto y el programa más visto de la televisión.
7: Fíjate dónde estamos.
5: Y esta semana continúa por todo lo alto.
8: Es un programa para pasárselo bien.
5: Esta noche, Marta Sánchez. Mañana, Rosy de Palma. El miércoles, Enrique Riquelme. Y el jueves, Rafael.
9: ¡Me encanta!
5: El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche, en Antena 3.
6: And I would do it for you.
7: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
0: I amb el cap d'esports d'aquesta casa, Alfredo Martínez, cap d'esports d'Onda Cero Catalunya. Hola, molt bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda, salutacions.
0: Maletes fetes?
9: Gairebé, gairebé. Primer a Coruña i després Ciutat de Mèxic, amistós a Mèxic davant al Perú i immediatament després a Tennessee, a Chattanooga, que és on
0: a Chattanooga.
9: Chattanooga, sí.
0: Ah, había una canción o una película de Chattanooga, en fin, no, no me hagas mucho caso. Pito Abril, director i presentador de la porteria de 2 de 3 a 2 de 4 de dilluns a divendres a Barcelona Televisió. Hola, Pitu, mestre.
10: Què tal, Albert? Què tal? Bona tarda, eh?
0: De seguida trobo lo del Chattanooga, que m'està donant voltes al cap,
9: Una sèrie.
0: Una sèrie, pot ser.
9: Miss Chattanooga.
0: Pot ser. El Barça, Alfredo, reconoce haver enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateu Alemany, 100 kilos de euros, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojo y blanco durante muchos, muchos años.
9: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir y el futbolista quiere venir al Barcelona. No sé hasta qué punto. A mí me parece que a partir de 100 millones la venta de Julián Álvarez es una señora venta. Quedarse luego a disgusto Julián Álvarez. También creo que Apolo ha venido a invertir en el fútbol, pero no para perder dinero, y una venta de Julián Álvarez podría ser plusvalía. Y bueno, a mí me llama la atención un poco la respuesta histriónica del Atlético de Madrid a través de su community manager, pero que es versión directiva, que es una respuesta a la oferta que hizo el Barcelona de 100 millones, como pensando que a lo mejor puede sacar hasta 140. Si nos atenemos a las últimas experiencias de las negociaciones Barcelona-Atlético de Madrid, mejor que el Barcelona se retire a tiempo antes de que salga trasquilado. Pero bueno, allá cada uno donde pone el precio. Yo lo tengo muy claro y el precio de Julián Álvarez sería poco más de 100 millones de euros, desde mi punto de vista.
0: El poco este nos lleva a 120, 130, 140, 110. ¿Alfredo?
9: No sé, yo lo pararía en 110, 100, okay. 100 poco más, 100, mucho más no, ¿eh? No, es que me parece que si tú pagas 110 por Juan Álvarez, Lamine Yamal vale 300.
0: Sin duda.
9: Y Pedri vale 190, 200. Y como creo que no está el mercado así, no sé, no lo veo tan... Es que Julián Álvarez me parece un buen futbolista, pero no ha hecho un gran año.
0: Correcto.
9: Claro, y no ha hecho un gran año. Es decir, Julián Álvarez a lo mejor en el Barça sería un cañón. ¿Pero por qué? Porque el Barça le pone un entorno extraordinario. Y más de 100 millones tiene que ser, vamos, Cristiano Ronaldo es consolidado, Messi es en plenitud, me parece mucho dinero.
0: Estaba pensando yo, Pitu, que el 100 millones era Alex Sanko.
10: Sí.
0: ¿Te'n recordes?
10: Sí,
0: primer jugador espanyol amb arribar als 100 milions de pessetes.
10: De pessetes, sí. Me'n recordo perfectament.
9: Serien 100 milions d'euros d'hora.
0: I després, també espero no equivocar-me, per ser ja localitzat la pel·lícula, després us ho comento. Si no recordo malament, José Antonio Montero va ser el primer al bàsquet, el primer 100 milions, quan el va comprar el Barça de la Penya. Què en penses tu d'això de l'oferta dels 100 quilos, mestre?
10: Bueno... Portem ja uns dies parlant de Julián Álvarez. D'entrada, bueno, com ara apuntava l'Alfredo, aquesta temporada i l'anterior ha guanyat els mateixos títols que jo, no? Julián Álvarez. Bueno, i evidentment, estem parlant de l'equip, no parlo només de Julián, que em sembla un molt bon jugador. Però mira, jo ara citaré un dels meus referents, que és el Josep Maria Minguella. Per cert, avui és el seu aniversari.
0: Hombre, quant fa? Quant fa, 32 o 33?
10: 35.
0: Veus? Per allà va.
10: 35, posa-n'hi 50 més.
0: Bueno, doncs que el conservi Nostre Senyor amb molta salut, eh?
9: Sí, clar que sí, home. Gran crac.
10: Espero que sí, tu. Tinc moltes ganes de tornar-lo a veure un dia d'aquests. No, deia que...

0: dels meus referents és Minguella, i ell l'altre dia en el programa, parlant de Julián, deia, no és, i ell sap de què va aquest negoci, no? Diu, no és un jugador de 100 milions. Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no. Jo crec que no. És un bon jugador, molt bon jugador, un jugador excel·lent. Però jo crec que no és el nou. Si estem buscant un nou, jo crec que no és el nou que necessita el Barça. Perquè jo crec que Julián no és un nou, no és un nou d'àrea. És un jugador boníssim, però funciona perfectament, funciona millor quan té un punt davant. En el cas de l'Atlètic de Madrid, el Nurek Sorloth, que és el que li obre els espais, i ell, com a segona punta, és un jugador boníssim. Però si estem buscant un nou, per mi no és Julián Álvarez. A veure, el jugador que s'assemblaria més... És a dir, és difícil trobar ara un clon de Robert Lewandowski, segurament el que s'assemblaria més, però aquest és impossible, Kane. És Harry Kane, sens dubte. Però ja et dic, apostar per Julián, a mi em fa una mica de por, Jo a vegades comento la redacció, és una mica que no sigui Griezmann 2, que Griezmann, la veritat és que un altre excel·lent jugador que no va funcionar aquí, no?
1: A mi em dóna la sensació que futbol té més futbol Griezmann que Julián. Una altra cosa és que Julián vegi...
2: Que Griezmann, l'únic problema que té és l'edat, però Griezmann era un futbolista descomunal, o sea, és un futbolista que en su prime sí que valía esas cantidades. Yo estoy de acuerdo en casi todo con Pitu, salvo en una cosa. Yo creo que el ecosistema del fútbol del Barça le viene bien a Julián Álvarez. Es decir, estoy de acuerdo contigo en que hay que tener una referencia y que a lo mejor Julián Álvarez jugaría mejor con una referencia. Vamos a ver cómo lidiaría todo eso Flick, que sería su misión. Pero sí me da la sensación de que Julián Álvarez al servicio de Pedri, de Olmo, con asistentes como Lamin Yamal, con socios como Rafinha, sería un cañón. O sea, yo creo que ese es el plus que él daría viniendo a un club como el Barcelona. Independientemente de, como tú dices, que a lo mejor el Barça tendría que tener un plan B, un Luke de Jong, una referencia o otro tipo de jugador para en ciertos partidos que se te encallaran, en los que a lo mejor los talentosos no resuelven, sí te lo resolvería este tipo de futbolista, ¿no?
1: Ja, Pitu, però, sí. Però clar, si ja t'has gastat 80 amb Sorlo, amb Gordon... i et gastes entre 110, que és el preu de l'Alfredo, i 150, que és el preu del Cerezo, ostres, si a sobre t'has de fitxar un nou, bueno, al final, d'on surt la pasta?
0: No, t'has gastat ja... Gordon és 70 més 10, no? Bueno, sí, 80.
1: Bueno, depèn, perquè a Newcastle estan dient 80 més 10.
0: Sí. Ah, sí?
1: Sí, sí.
2: Sí, sí, sí.
0: Vale, va. Bueno, en qualsevol cas, em sembla que passa que tot en el món del futbol tot està desmadrat, no? Però, és a dir, pagar 80, 70, 80 o 90, jo no dic 90, però pagar 80 milions per un suplent ja em sembla una mica una exageració, no? Perquè no ens enganyem, eh? O sigui, a veure, jo reconec que havia vist poca en aquest jugador, l'he vist en els enfrontaments que han tingut de Champions al Barça i al Newcastle, i em sembla un jugador bo, i més, a veure, si el negocia Deco i el demana Hansi Flick, em sembla ja perfecte, no? Plena confiança en Deco, plena confiança en Hansi Flick. Però no ens enganyem, si Rafinha està bé, si Rafinha està al 100%, Anthony Gordon és suplent, vull dir, pagar aquesta quantitat per un suplent, no sé, i a partir d'aquí, doncs, aquests 100 quilos o 120 per Julián, jo no sé...
2: Saps què passa, Pitu?
0: La veritat és que no...
2: Sí. No, perdona que t'interrompa, però saps què passa? Que dice, vivíamos mejor cuando éramos pobres, porque cuando el Barça era pobre ha sacado ingenio, ha sacado talento, ha fichado, oye, Cancelo cedido, el otro cedido, no sé qué, no sé cuánto. Y, oye, con el fair play al límite, traigo a Lewandowski con 34 años, 3 años, perfecto, pero ahora que hay dinero y opulencia... Oye, me recuerda a los Dembélés, Coutinhos, y me preocupa. Es la primera vez que el nuevo mandato de Laporta tiene, entre comillas, cierta opulencia o cierta posibilidad económica. Y a las primeras de cambio, lo que estás diciendo tú, Gordon, venga, 80, Julián Álvarez, 100 y pico, ¿y quién más? Y Bernardo Silva, y 3 cafés más. Me da un poco de miedo, porque digo, oye, volvemos a caer en los errores del pasado... No habremos aprendido de que aunque tengamos dinero, no hay que gastarlo todo. No tengo que ser yo el primero en hacer los fichajes más caros. Aparte que la gente dice, el Barça está en el 1+1, pues venga, vamos a trasquilarlo. Porque como el Atlético de Madrid le saque un dinero al Barcelona por Julián Álvarez, es para volver a cerrar.

0: el bar, de verdad, para cerrar el kiosco. Es que no merece la pena seguir, ¿no?
1: Sí, pero bueno, totalment d'acord, amb l'Alfredo, però sí que estarem d'acord també en que segurament el Barça necessita un plus, necessita alguna coseta més. El que deia Messi, no s'alcança, en la Champions no s'alcança. Bueno, pues segurament el Barça necessita una miqueta més per arribar més lluny a la Champions i per guanyar-la, que sembla ara sí, sembla el gran objectiu de la temporada següent, sembla que el gran objectiu serà la Champions més que no pas la
0: Ja,
1: Lliga, no?
0: però aquest quelcom més, tenint en compte el
1: Sí.
0: rendiment de l'equip en aquesta temporada, on ha guanyat la Lliga i ha donat un rendiment ofensiu més que lloable. La marca diferencial la fa la figura del 9. Si Julián
1: Sí.
0: no és un jugador que t'hagi de portar, aquest diré jo, 25, 30 gols, per què agafes Julián? És a dir, el paper de Julián, no hi ha jugadors en el planter actual que ja el poden desenvolupar? Jo pregunto, perquè jo crec que media puntita tens a Olmo, media puntita a més avançat pot ser Pedri,
1: Bueno,
0: media
1: es más que
0: puntita és
1: media punta, ¿eh?
0: Fermín.
1: No, yo creo que puede tener mucho gol. O sea, yo creo que el salto diferencial de Julián lo veríamos en el Barça. Es decir, ese jugador
0: Pero va sin
1: que
0: red
1: promete
0: porque
1: de
0: no
1: verdad.
0: tienes referencia previa.
1: Ya, bueno, pero yo es que creo que el Barcelona hace muchísimo mejor. Rafinha es un caso Gordon, es un caso, un futbolista que dices, bueno, en Inglaterra, ¿qué era Rafinha en el Leeds? Un buen jugador. Podríamos decir un jugador de nivel medio, un poquito alto, en la Liga Española. Pero llegó al Barça y el Barça lo convirtió en una estrella mundial que para muchos de nosotros incluso merecía el Balón de Oro. Claro, un equipo Gordon en Inglaterra, lo acaba de decir Pitu, es que en la Premier ha marcado 6 goles. Ha marcado más goles en la Champions porque un día me parece que al Carabao le metió 5 y ha hecho 10 goles en la Champions, que son cifras más o menos serias en la Champions, pero en la Premier no tiene unas cifras goleadoras. Yo estoy convencido que Gordon, al lado de los genios del Barça, se va a convertir, si no en una mega estrella, en un futbolista tremendamente más importante de lo que ha sido hasta ahora en el fútbol mundial, ¿no? Y eso es lo que yo también esperaría de Julián Álvarez.
2: És veritat el que deia l'Alfredo. A veure, Rafinha, jo també, quan el Barça ha fitxat Rafinha, després de veure la primera temporada discreta de Rafinha, dius, hosti, no és un jugador de 60 milions. Ara em sembla barato els 60 milions que es van pagar per Rafinha, no? Vull dir que jo era el primer que havia dit, oh, no és un jugador que val 60 milions. De la mateixa manera que ara et dic, home, que fitxar Gordon, un jugador per 70-80 milions, també em sembla una xifra exagerada, no?
0: Permíteme,
1: Però
0: pero los
1: té raó
0: construyes el
1: l'Alfredo.
0: Barça, ¿eh? Sí.
1: Sí. Però és veritat que jugador, no només Rafinha, sinó podem repassar la història, molts jugadors que venien del seu club d'origen d'actuacions bones, però no massa bones, o en algun cas discretes, en canvi, en el Barça, pel que sigui, perquè han trobat un ecosistema millor, perquè han trobat uns companys i un equip millor i un club millor, doncs s'han convertit en figures mundials. I estic pensant, per exemple, Ronaldinho, diràs. Ara diràs, home, Ronaldinho no el descobriré, no l'han descobert a Can Barça, però bueno, jo recordo que Ronaldinho estava precisament en el PSG i la temporada que estava, l'última temporada de Ronaldinho al PSG, em sembla que el PSG va acabar quart, cinquè o sisè a la Lliga. En fi, podem dir el mateix de Rivaldo. Rivaldo és un jugador que creix en el Barça. Fins i tot,
0: Ronaldo el
1: mira,
0: fenómeno, Romario.
1: també, sí. I fins i tot, mira, passa que això és indemostrable, no? Però jo recordo que fa bastantes temporades van fer al programa, van fer un documental sobre Leo Messi, quan portava 10 anys a Barcelona. I un dels que apareixia en aquest documental era Horacio Caccioli, que és el representant argentí que va participar en l'avinguda de Messi al costat de Minguella, en l'avinguda de Messi a Barcelona. I recordo perfectament l'entrevista que li van fer, que deia, diu, Leo Messi, diu, és un jugador descomunal, però ha tingut la gran sort de recaure en el Barça, al Barça de Xavi, d'Iniesta, i al costat d'aquests jugadors ha tingut un creixement que diu que jo no sé si l'hagués tingut amb un altre equip, diguis, l'Atlètic de Madrid, Real Madrid, en fi,
2: que en un altre equip no sé si hagués tingut aquest creixement. Això, evidentment, és indemostrable i em diràs, home, estem parlant del millor jugador de la història. Sí, millor jugador de la història.

des del planter ha arribat on ha arribat, no? Però, dit això, sí que falta un punt de veterania. I per això, un punt de veterania que posarà, entre d'altres, espero, Bernardo Silva. Per sí. això que et dic que

0: a la brújula de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9:31, comencem la pròrroga, la brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya. D'entrada, que ens deixa aquest dilluns 18 de maig? Ai, 18 de maig, què dic jo? 18 de maig. 1 de juny. 1 de juny, al marge del futbol. En què estaria jo pensant, que deia aquell José Agustín Gómez?
2: Tenim en joc el segon partit de l'eliminatòria de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala. El Valdepeñas està rebent el Futbol Club Barcelona. Els blaugrana van guanyar el primer maig, jugat divendres passat, per 4-1. I avui, al minut 17 de la primera meitat, està perdent 3-1. Recordem, aquest és el segon maig d'aquesta eliminatòria de quarts de final. A la Lliga CB, ahir es va tancar la fase regular amb una derrota històrica del Barça al Palau Blaugrana davant València Bàsquet 77-102, la pitjor derrota dels blaugrana com a local a la història de la Lliga ACB. Als quarts de final del play-off pel títol, el Barça s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia amb el factor pista en contra. El primer partit, demà mateix, a partir de les 7 de la tarda, a Terres Murcianes. I Baxi Manresa signat per les properes 3 temporades al base francès Lucas Buffon.
1: Doncs 9:32, des d'ara i fins a les 10, efemèrides esportives, futbol internacional i golf. Som-hi.
3: Securitas Direct és ara Verisure, com ja nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
4: Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior, de Pharma OTC.
0: A la brújula de Radio Estadio, tal día como avui, Eloy Collazos.
5: Tal dia com avui, fa 30 anys que l'Igualada d'hoquei patins va guanyar la quarta Copa d'Europa consecutiva. El conjunt de la noia va empatar 2 amb el Barça al Palau Blaugrana després del 0-0 del partit d'anada i va resoldre la final a la tanda de penals per 2-1. Amb aquell títol, l'Igualada va completar una ratxa de 4 campionats d'Europa seguits entre els anys 1993 i 1996. Continuem el dimarts perquè també és una data important per a l'esport català. El 2 de juny del 2018, el Barça femení va guanyar la Copa de la Reina amb un gol de Mariona Caldentey a l'últim instant de la pròrroga.
6: Gol del Barça! Gol de Mariona Caldentey! Gol en el minuto 122! Gol que vale una copa! Gol que vale la Copa de la Reina!
5: El conjunt blaugrana va derrotar l'Atlètic de Madrid per 1-0 a la final disputada a Mèrida. La davantera mallorquina va marcar el minut 122 quan el partit ja semblava abocat als penals. Amb aquella victòria, l'equip entrenat per Fran Sánchez va aixecar la segona Copa de la Reina consecutiva. Dimecres farà 14 anys que el pilot de Roses, Maverick Viñales, va guanyar el Gran Premi de Catalunya de Moto3. Viñales va imposar-se al circuit de Montmeló després de sortir des de la pole position. Aquella va ser la segona victòria de la temporada i la sisena de la seva trajectòria al Mundial de Motociclisme. Dijous es compliran 28 anys que el TDK Manresa va guanyar la primera i única Lliga ACB de la seva història.
7: El TDK s'acaba de proclamar campeón de la Liga 97-98, algo que no han conseguido en toda la historia del baloncesto español, más que el Real Madrid, el Barcelona y a veces el Juventud. El TDK se acaba de convertir en el cuarto campeón de la historia del baloncesto español.
5: El conjunt del Bages es va imposar al Tau Ceràmica per 77-75. El quart partit de la final li va tancar la sèrie per 3 victòries a 1. Joan Creus, amb 17 punts, va sentenciar el partit amb 2 tirs lliures a 6 segons del final. I acabem el divendres perquè també és una data important pel tennis català. El 5 de juny del 1994, els tenistes barcelonins Sergi Bruguera i Arantxa Sánchez Vicario van guanyar el Roland Garros el mateix dia. Bruguera va derrotar Alberto Berasategui i va revalidar el títol que ja havia conquerit l'any anterior. Unes hores després,

0: 18 davant Kylie Chong. Després van arribar la resta dels triomfs de l'equip de Stanford. Aquest és el quart títol per a aquesta universitat, després de fer-ho el 2026, 2024, 2022 i 2015, i el tercer en els darrers 5 anys. No està gens malament. Recordem que el 2024 ja es va imposar en Paola Martina a les seves files, mentre que l'any passat, amb Andrea Revuelta integrada també a l'equip, va cedir a la final. Cal ressenyar que en aquesta segona fase, disputada sota el format de match play, s'havia classificat també el conjunt de la Universitat de Duke, on milita la jugadora catalana Anna Cañadó. Precisament Southern California va ser el seu butxí a quarts de final per 3-2. Per la seva banda, Stanford va superar primer Pepperdine i després a Michigan, en tots dos casos en ple de victòries per un contundent 5-0. A més de les jugadores que ja hem parlat, van disputar la primera fase de la final 6 espanyoles més. La catalana Alexandra Vidal amb Iowa State, Paula Francisco amb Florida, Cayetana Fernández amb Texas A&M, Balma Dávalos a Auburn, Rocío Tejedo a LSU i finalment Lucía Valderrama a Michigan State.
1: Doncs Paula Martín i Andrea Revuelta, que tant de bo tinguin una carrera professional tan cèlebre com dos cèlebres, il·lustres llegendes que es van formar a Stanford, un tal Tom Watson i un tal Tiger Woods. Bona reacció final de David Puig al Leaf Golf a Corea.
0: Sí, el barceloní va tancar la seva participació al torneig de Corea amb una gran ronda final de 65 cops, menys 5, la millor de la quarta i última jornada del torneig pertanyent al circuit saudita, que li va permetre guanyar posicions i finalitzar en el 7è lloc amb un total de menys 4, acompanyat del basc John Ram, que va tenir, cal dir-ho també, la pitjor actuació des que va arribar al circuit el 2024. La victòria se la va emportar el xilè Joaquim Niemann, que superava el nord-americà Tyler Woods al primer forat del desempat, després que els dos finalitzessin el torneig amb menys 12. Puig brillava en aquesta jornada final, firmant ni més ni menys que 7 birdies per 2 bogeys i deixant Corea amb les millors sensacions en espera de la propera parada, que serà Valderrama, amb el suport dels aficionats espanyols. A Corea no va ser el torneig somiat per als jugadors espanyols, on els seus companys, els Fireballs, van caure bastant més enrere en la classificació. Sergio García ho feia lloc 29è, José Le Ballester al 34è i Luis Massaveu al lloc 37è. A la classificació individual, Puig conserva el 8è lloc, que està força bé, cosa que el manté entre els millors del circuit saudit en la millor campanya del català fins al moment, mentre que John Ram manté el primer lloc, tot i jugar al pitjor torneig, com deien, al Leaf Golf. Ara, com també comentàvem, arriba el torn al Real Club de Golf Valderrama, que acull la 9a prova del Leaf Golf i podria ser l'última si el circuit saudit no tira endavant. Així que a partir d'aquest dijous, les estrelles estaran al mític recorregut andalús per donar espectacle. Esperem que els nostres jugadors tinguin una actuació molt més lluïda que la viscuda a Corea.
1: Russell Henley li pren la victòria a Eric Cole en un final espectacular a Colonial.
0: Doncs sí, Henley va fer verdis als tres últims forats per forçar un playoff amb Eric Cole i després també va aconseguir un verdi més, el quart consecutiu amb un pat a 1,5 metres en el primer forat del desempat per emportar-se la victòria al Golf de Colonial per guanyar el torneig del Charles Schwab Challenge. Després de salvar el par al forat 15 diumenge per mantenir-se tres cops de liderat, Henley va fer 4 verdis consecutius. Va acabar el temps reglamentari, els tres forats que li mancaven amb verdi, i caçant a Eric Cole, i després va aconseguir el quart, com deien, en el forat extra. Estic sense paraules, va dir Henley, que després d'aquest sota de 63 sota la par i la seva 6a victòria al PGA Tour. És difícil de creure que estigui aquí. Realment ell ni s'ho creia que havia aconseguit caçar Eric Cole en aquest forat final. Cole, de 37 anys, buscava la seva primera victòria al PGA Tour en un dia en què Ben Griffin va estar a punt de convertir-se en l'únic jugador, a part de Ben Hogan, a guanyar tornejos consecutius al Colonial a Fort Worth, Texas. Henley, el millor resultat del qual ha estat aquest any un tercer lloc al Masters, que no està gens malament, va guanyar 1,7 milions de dòlars, la jaqueta a quadres i, atenció, un vehicle Jeep Scramble de l'any 82 personalitzat. Carai. Sens dubte, un regal, sí, ben original, poc habitual en el circuit nord-americà. Cole, d'altra banda, en la seva 120a aparició al circuit nord-americà des del seu debut el 2021, mai va perdre el liderat en el temps de joc durant els forats del torneig i fins i tot va arribar a tenir a tocar la victòria, però se li va escapar en aquest playoff. Sens dubte, un final molt cruel per al nord-americà, que haurà d'esperar una altra oportunitat.
1: Del PGA Tour marxem cap al DP World Tour, on el japonès Kokta Kaneko s'ha imposat, ha aconseguit la victòria després d'únicament 12 tornejos jugats.
0: Efectivament, el jugador japonès de només 23 anys es va adjudicar el primer títol del DP World Tour amb una actuació impecable després

0: una victòria per dos cops a l'Àustria en el Pine Open, en acumular un total de 262 impactes menys 18. La jove promesa de 23 anys, amb un swing bastant peculiar, va liderar la classificació general del Japan Golf Tour la temporada passada, cosa que li va valer l'exempció per jugar al DP World Tour i des d'aleshores no ha parat d'acollir èxits. Ha superat el tall, atenció, en 10 de les seves 12 aparicions i va arribar al Golf Club de Kitzbühel després d'un segon lloc compartit al Soudal Open de la setmana anterior. El jugador japonès, per tant, venia ja calentet i va demostrar una gran regularitat en el torneig d'Àustria amb 3 rondes consecutives de 60 cops amb la ronda final i va mostrar una gran fortalesa mental per recuperar-se d'un contratemps al final i una interrupció pel mal temps de 71 minuts. Al final es va imposar amb 18 sota par. Ricardo Gouveia i David Bryan van aconseguir el seu lloc. Kaneko realment al·lucinava d'haver pogut guanyar ja el circuit europeu després de només 12 aparicions, que sens dubte és tot un rècord. Un dels destacats a Àustria va ser el canari Rafa Cabrera Bello, que finalitzava amb un total de menys 15 i una ronda de 65 cops per situar-se entre els primers classificats. El canari confirma que la seva millor versió ja torna a estar aquí després de demostrar-ho ja el recent Estrella d'Am Catalunya Championship i segur que seguirà en contenció per un títol de DP World Tour molt aviat. A més del canari, destacat també Manuel Elvira, que finalitzava setè, mentre que el madrileny Eugenio López Chacarra ho feia al lloc 12 amb menys 12.
1: El Challenge d'Espanya, Pablo Ireño es queda molt a prop del triomf.
0: Sí, el sud-africà Ryan Van Velsen ha estat el guanyador de la 27a edició del Challenge d'Espanya, una de les cites més emblemàtiques de l'Hotel Planet Tour, que s'ha disputat el recorregut Links d'Is la Canela. Pablo Ireño, com deia, s'ha lluitat fins al final i s'ha hagut de conformar amb la setena posició en un final molt, molt igualat. Van Velsen ha aconseguit avui a Huelva la seva primera victòria a l'Hotel Planet Tour. Considerat un dels jugadors més ràpids del joc, algú que s'agraeix en els moments en què el joc sempre és molt lent, no va tenir el seu millor començament per fer verdi a Luke, al que el van seguir 3 bogis consecutius, però no el van acabar de descentrar i va treure la seva garra per arribar al final amb la seva firma i no haver d'arriscar per emportar-se la victòria. Així, amb una volta de 69 cops, s'ha imposat el Challenge d'Espanya amb un total de 17 sota par per convertir-se en el primer sud-àfricà que posa el seu nom en aquest prestigiós palmarès. Pablo Ireño, com dèiem, ha lluitat fins a l'últim forat del torneig en què ha fet verdi per ficar-se al top 10 i ha fet amb una volta de 70 cops per un total de 11 sota par. I el membre del Pro Spain Team acaba en setena posició i manté el segon lloc al rànquing de l'Hotel Planet Tour després de la victòria a Fontanals Golf fa un parell de setmanes.
1: De la segona categoria del golf europeu a la tercera, destacat top 10 de Víctor García Broto.
0: Sí, el tercer circuit europeu, l'Alps Tour, va visitar el recorregut du Golf Lacanó a la Nouvelle Aquitaine, a França, amb la disputa del Lacanó als Open, i on el barceloní Víctor García Broto va signar un destacat setè lloc amb un total de 208 cops. A 5 impactes del campió, un jugador francès, García Broto, va signar 3 voltes de 68, 68 i 72 cops que el van portar a aquest setè lloc i amb opcions d'haver acabat molt més amunt a la classificació, d'haver jugat l'últim dia sota par, com va fer les dues primeres jornades. El millor espanyol va ser Jorge Maicas, que va acabar tercer en 206 cops, i el jugador de la Federació Catalana de Golf va acabar empatant en aquesta setena plaça amb Alberto Domínguez i Pablo Alperi en una bona actuació dels jugadors espanyols al torneig de l'Alps Tour. No va tenir tanta sort un altre company del Real Club de Golf del Prat, Agustí Quinquillà, que no va poder passar el tall, mentre que Eduard Rosó no va poder completar el torneig al tenir-se que retirar.
1: I dos darrers apunts. D'una banda, Macarena Campomanes, campiona d'Espanya sènior per quarta vegada.
0: Sí, sí, Macarena Campomanes domina el golf femení sènior sense cap dubte. Ha obtingut aquest diumenge el seu quart títol de campiona d'Espanya a l'Internacional Sènior Femení al camp de Costa Ballena Ocean Club, a Cádiz. La madrilenya ha fet valer la seva estratosfèrica primera ronda per imposar-se amb molta claredat i sense tenir competència. La jugadora dels equips nacionals, guanyadora en les edicions d'atenció del 2015-2019 i la darrera del 2025, ha tret molt avantatge de la seva primera jornada. Diumenge, amb el resultat pràcticament fet, se'n van els 73 cops per avantatjar en 3 cops d'avantatge a Maria Castillo, una altra de les tradicionals jugadores que està a les primeres posicions. La tercera plaça l'ha compartit amb la madrilenya Soledad Fernández de Araoz i la belga Sylvie Van Mol, totes dues amb més 10.
1: I acabem amb l'equip Golfaòlics, que no afluixa i conserva el liderat del Gran Premi de Catalunya.
0: Sí, la 60a edició del Gran Premi de Catalunya va viure aquest dissabte la tercera prova de la temporada en una calorosa, calorosíssima matinal al Club de Golf Sant Cugat, on van entrar en acció els 24 equips participants a la competició amb més història de la Federació Catalana de Golf. Un dia marcat per les altes temperatures, encara que amb moltes ganes de competir en un espectacular Club de Golf Sant Cugat que va permetre gaudir del joc amb molta aigua, això sí, a les bosses, i també amb el paraigües a la mà per protegir-se d'un raig de sol que van acompanyar amb força tota la jornada. Tot i que ni les condicions climatològiques tan adverses, en qüestió de calor i sol, van poder amb l'equip Golf Aòlics, que va defensar amb èxit el seu liderat en aquest hexagonal 2026, després de ser el millor equip de la jornada, acumulant ni més ni menys que 91 punts, que units als 196 que aportaven li permet seguir en control del torneig federatiu en 287. La parella Vives Ambrós-Fernández Gil se'n van anar als 48 punts, acompanyats dels 43 dels seus companys Mestre Ricard, Carruesco-Chabrier, per ser els millors de la jornada. Per darrere van destacar els 87 de Padró & Company, ni més ni menys que 50 punts va fer la parella López-Meuri-Regidor-Galasso, i la tercera posició a Golf Sant Cugat va ser per l'equip Fantastic Four i Curto Associats, tots dos amb 84 punts. Aquest hexagonal, recordem, que va disputar la seva tercera de les sis previstes, ho va fer en la modalitat Four Ball Stableford i continuarà a la Roca Golf el proper 27 de juny, amb el torneig encara amb dues proves més abans de conèixer el nou campió. Felicitats, doncs, pels guanyadors i els líders d'aquesta competició oficial de la Federació Catalana de Golf.
1: Tot el golf, el de Tia Green, aquí a la brúixola de Radio Estadio Catalunya, els dilluns, sempre, sempre, de la mà del nostre company i amic del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana. Ramon, bona setmana, merci i molts verdis.
0: Vinga, molts verdis i ens veiem la propera setmana.
2: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
3: ¡Valorado!
2: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
3: ¡En España!
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Avanza Tanca, que tendremos hoy en el Radio Estadio Noche a las 11:30 en Onda Cero Radio. Director Edu Pidal, hola.
4: Buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy arrancamos con la selección que ha tenido atención a los medios de comunicación. Hemos escuchado a varios futbolistas, aunque el gran titular para mí lo ha dejado Luis de la Fuente en una entrevista con el diario Sport, en la que ha asegurado, o al menos no ha descartado, la participación de Lamine en el estreno en el Mundial de la selección española. Y para mí esto ya es noticia. Hoy con el Látigo Serrano, con Susana Guas, con Ricardo Sierra y con Cayetano Ross. Repasamos la actualidad de La Roja, escuchamos a Rubén Amón como cada lunes y hablaremos de las elecciones al Real Madrid. Sin actos para Riquelme, uno con los socios en la provincia de Toledo de Florentino Pérez. Sigue la carrera a la presidencia del Real Madrid, una semana clave, los últimos días antes de las votaciones el 7 de junio. Repasamos el mercado de fichajes, también en el equipo blanco y en el FC Barcelona. La oferta, de momento rechazada por los accionistas del Sevilla, que ha presentado y que ha explicado Sergio Ramos. Iremos a Sevilla con Carlos Hidalgo y en la última parte del programa una charla con Julián Calero, exentrenador del Levante, saca un libro y nos lo explica en Onda Cero.
1: Doncs pararem l'orella, com estem atents al que està fent el Futbol Club Barcelona, Futbol Sala, que està jugant a Valdepeñas en partit decisiu pels quarts de final del play-off. En cas de victòria blaugrana, accedirien els catalans a les semifinals de la Liga Nacional de Futbol Sala. De moment, estem al minut 22 de la segona meitat, Valdepeñas 3, Futbol Club Barcelona 3. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Demà tornarem amb més brúixola de Radio Estadio Catalunya. Ara, no toqueu el dial que enrampa la brújula amb Rafa Latorre. Fins demà, doncs. Cuideu-vos molt. Molt bona nit.

0: volat, augmentant la nuvolositat a la meitat nord durant la tarda, amb ruixats acompanyats de tempesta que al Pirineu podran ser localment forts amb possibles acumulacions significatives. Les temperatures diurnes baixaran a l'extrem nord, pujaran al prelitoral de Tarragona i es mantindran amb poques variacions a la resta de la comunitat. S'aproven màximes de 34 graus a Lleida, 30 a Girona, 28 a Tarragona i 27 a Barcelona. Atenció a l'Empordà i al prelitoral sud de Tarragona perquè hi ha probabilitat de ratxes molt fortes. És una informació d'EMET.
1: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya.
2: La brújula. Rafa Latorre.

comú, doncs, aquesta cosa de fer-nos companyia, de fer ràdio aquestes matinades. I ens fa molta il·lusió, per tant, doncs, començar una nit més, en aquest cas ja la del 2 de maig de 2026, nit de dilluns, del dilluns al dimarts, com dèiem, 2 de juny. D'ara endavant, i fins a les 6, us acompanyem a la sintonia d'Onda Cero Catalunya si us pregunten què escolteu, nits de ràdio. Així que vinga, comencem!

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Doncs sí, una setmana més, les setmanes passen molt de pressa, ja estem a juny i estava juny i ja el tenim molt a prop aquest mes, perquè ja se'ns acaba el final de temporada, però seguim recomanant-vos sèries amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
2: Molt bona nit.
1: Just abans de començar el programa, doncs ja estàvem comentant que aquest és un mes perfect, eh? Que el dia 1 és dilluns, el dia 2 és dimarts, i així tot ordenadet, que ja ho saps tot, ja saps dia 8 en què cauen dilluns, eh? Perquè són múltiples de 7. Bueno, els que ens agrada l'ordre, aquestes coses ens van molt bé per evitar els tocs. Però jo el que no sé, bueno, sí que ho sé, perquè l'Òscar porta control de tot el que fa. Les xifres que es mouen entre 600.000 sèries que ja portes aquesta temporada, com duies els comptes, Òscar?
2: Doncs mira, perquè facis una idea, de moment portem, si no m'equivoco, ara et dic la xifra exacta d'aquesta temporada, sempre que portem entre sèries i història, portem 68 gravacions.
1: Imagina't.
2: Gravacions, programes.
1: Sí, sí.
2: És a dir, més o menys dividit equitativament entre sèries i història. És a dir, que si féssim, per exemple, unes 34-35 programes en seccions de sèries d'enguany d'aquesta temporada, serien 70 sèries.
1: 70
2: I encara
1: sèries.
2: No hem acabat.
1: 70 sèries, es diu ràpid, mira, 70 sèries, es diu molt
2: 70
1: ràpid.
2: 70 sèries. Però... òbviament, 70 sèries que segurament arribarem al voltant, jo penso que deuen quedar, bueno, juny sencer, pues, unes 70, si afegim 84-85 sèries.
1: Per quin era la cosa?
2: Més o menys.
1: Sí, sí, aquesta, això... estava mirant, eh? Duem 40, aquesta és la setmana 40 de temporada, o sigui que, sí. Incloent, pues, això, no? Nadal, Setmana Santa, etc. Deuen ser així, unes 36.
2: Però, bueno, més sí. O menys això. 68, jo tinc aquí 68 podcasts.
1: Sí, apuntats. Sí. Mare meva, ho porta tot. Ho porta, com no ha de ser historiador que toma? Si ho porta tota la bibliografia i totes les fonts ben anotades.
2: El d'avui serà el 69è, així que en aquest sentit es pot imaginar, i òbviament d'aquestes 70 sèries que hem comentat al llarg de la temporada, doncs només és una part del que he pogut veure i el que podem comentar, perquè ja no parlem de les sèries, diguéssim, d'emissió setmanal que jo veig, no parlo de sèries que he vist i no he comentat, és a dir que us podeu imaginar que al llarg de l'any sobrepassen el centenar llarguíssim.
1: Mare meva. Mare meva, i jo com sort n'acabo una temporada d'alguna sèrie. De fet, a modo de... Bueno, perquè ja els oients ja saben que expliquem les nostres vides perquè són moltes hores. De fet, paral·lelament, l'Òscar i jo anem seguint For All Mankind, però ell acaba d'acabar la cinquena temporada i jo encara vaig per la meitat de la quarta.
2: Clar, avui no parlarem perquè sé que vostè encara
1: no,
2: s'ha
1: de posar al dia. M'he de posar, estic fent tots els esforços que puc per posar-me al dia i poder-ho comentar. I a més
2: tenim l'avantatge que divendres... Mira, per un any, jo aquesta setmana em vas posar... Dilluns passat vas començar a posar-me ja amb la temporada. Mm. Per arribar divendres, que hi havia el darrer episodi, i el mateix divendres acaba la temporada.
1: Mira,
2: és el que vaig poder fer.
1: Mira.
2: Una temporada molt bona, la cinquena,
1: val.
2: I que ja obre el pas cap a la sisena. Hi ha canvis a la cinquena temporada, canvis que, diguéssim, cronològicament ja tocaven.
1: Clar, ja m'imagino.
2: I hasta aquí puedo leer.
1: Ja m'imagino per on va.
2: És que ja tocava, home, és que
1: sí,
2: si no...
1: Sí, no, perquè al final els de maquillatge es passen 3 hores preparant-lo.
2: Exacte. Val a dir que aquesta cinquena temporada comença el 2012, i ja sabeu que al final de cada temporada sempre hi ha una seqüència abans dels crèdits que ja et situen en què anirà la següent.
1: Uh-huh.
2: I la següent temporada, la sisena, que serà la darrera,
1: uh-huh,
2: serà ja 2020.
1: Uh-huh.
2: 2020 i més enllà de març.
1: I està molt bé que acabi, trobo genial, que acabi

0: l'any que va començar la sèrie, més o menys.
1: Gairebé,
0: no?
1: gairebé. Sí, va començar 2019.
0: Ja et dic.
1: Gairebé el temps s'ha menjat el propi
0: sí. temps. És com Cuéntame, seria Cuéntame de l'espai.
1: És com si com este, el Carlitos Alcántara s'hagués sí. trobat a si mateix.
0: Sí, hagués dit, mira, papa, que estrenen...
1: Vull dir, clar, llavors el món hauria explosionat.
0: Sí, sí, sí. Ah, mare meva, exactament, hagués impressionat.
1: I a més, ara tenim l'espera, que l'espera serà pues, això un parell d'anys, segurament, perquè aquesta sèrie té un, temps de gravació, però té, després té molta postproducció. I aquesta sisena temporada suposo que arribarà una mica de sort, potser a finals del 27, però m'imagino que el 28. Uh-huh. I però bueno, mentrestant, doncs, també el mateix divendres passat va començar l'spin-off, Ciutat de les Estrelles.
0: Molt bé.
1: Que és la versió soviètica, tindrà un to, bueno, té un to diferent, perquè està ambientada als anys 70 i té un to de thriller polític. Saps com aquella pel·lícula de La vida de los otros que tenia que veure amb les escoltes a la, de l'Stasi a l'Alemanya Oriental?
0: Uh-huh.
1: Doncs té més o menys aquest to d'espionatge, de que els astronautes estan tots ja retinguts a aquesta ciutat de les estrelles, de que no poden sortir del país, les condicions són molt dures. Llavors, és un altre to. Si el to, diguéssim, d'aventura i d'èpica que té For All Mankind, doncs aquesta Star City té un to més contingut i, bueno, potser carrega una miqueta les tintes perquè es tracta de la Unió Soviètica, com o no, és l'enemigo. Però, bueno... Més o menys el que veiem és que serà un to diferent. També és veritat que aquesta primera a priori temporada només seran 8 episodis, no seran 10.
0: Bueno, està bé perquè tampoc no... O sigui, crec que és interessant, però estirar-ho molt potser seria...
1: I ja veurem si depèn bueno. de com funcioni, perquè sí. suposo que els creadors, que són els mateixos que de For Mankind, doncs deuen tenir moltes idees també.
0: Exactament, doncs estarem alerta. Però avui les dues que ens porta l'Òscar no van de l'espacio.
1: No, podríem dir que són sèries fins a cert punt europees, és a dir, fetes a Europa. Una britànica, i que no és BBC, però déu-n'hi-do, i l'altra italiana, però que la podeu veure a HBO Max. Bueno, sí, a HBO Max, que els ja menys pensat a canviar el nom. Jo ja no sé quantes vegades HBO ha canviat de nom.
0: Bueno, van tornant, ja. Són cíclics. Van tornant els noms i així van fent. Estan entretinguts, home.
1: Sí, sí, se suposa que enguany, ja cap a la segona meitat d'any, es notaran els efectes de la fusió amb Warner, i llavors veurem quin nom té. Llavors quin nom té, ja veurem. Però bueno, anem per la primera. Vinga. La primera és una sèrie britànica, minissèrie, tant de bo tingués continuïtat. De fet, els actors i l'equip creatiu, si fos per ell, i jo ho han dit obertament, voldrien segona temporada.
0: Uh-huh.
1: La primera, bueno, de moment, la que és minissèrie, tant de bo tingui continuació, però de moment són 6 episodis,
0: uh-huh.
1: una sèrie, una minissèrie basada, no sé què tracta, sobre uns personatges dels quals ja han parlat a la secció d'història.
0: Uh-huh.
1: Perquè a mi Mamuxella, farà uns 3 anys o així, van parlar de les germanes Mitford.
0: Oh, i tant. Aquest és dels meus favorits de programes, totalment.
1: Ja, ara en parlarem en detall. Ja es va fer una sèrie, una minissèrie, que adaptava una novel·la d'una de les germanes Mitford, la Nancy, que ja va escriure una novel·la que més o menys era una mena de novel·la en clau que en realitat parlava de la seva família.
0: Mm-hmm.
1: Que sembla que se'm recordava, el títol era... Busca de l'amor o Persiguiendo el amor, no me'n recordo. La protagonista era Lily James. Doncs aquesta, i el pare de la família, el feia el Dominic West.
0: Uh-huh.
1: Doncs aquesta minissèrie està basada en una mena de biografia de les germanes Mitford, d'un llibre. Però és clar, és que les andances i aventures d'aquestes germanes donarien per 50.000 biografies, com uh-huh. van comentar al seu moment.
0: I tant.
1: Doncs aquesta minissèrie, que a priori només agafa una part, agafa això entre el 30... Més o menys 33, 34, fins al 36, 37, una miqueta fins al 39. Agafa uns 4 o 5 anys, més o menys, si no m'equivoco. Però val a dir que la història de les germanes Mitford continua durant la guerra.
0: Sí, sí, sí.
1: I més enllà. Aquesta minissèrie en castellà l'han traduït com Escandaloses.
2: Let me tell you a story of 6 very different women. One was the most beautiful... And the most dangerous. There's the one born to be Duchess, and every story needs a rebel. She was drawn to a life of adventure, and she, the most extreme path of us all. And me? Now that would be telling. We are the Mitford sisters.

0: And one might say, we weren't just family. We were a force of nature.
1: Una força de la natura eren, eh, les germanes.
2: És que eren les sis germanes, eren, bueno, les sis germanes, el pare, que també és part d'arli de menjar a part una miqueta, la mare també, tota la família sencera. Bueno, hi havia un noi també, eren sis germanes i un noi. Eren set fills. D'això, d'aquesta, diguéssim, noblesa mitjana, més o menys, amb possibles i amb un cert pedigrí. Llavors, la història parla, es posa des del punt de vista de la germana gran, bueno, que pròpiament em sembla que no és la germana gran, que és la Nancy. Sí, és la Nancy, sí, la Nancy és la germana gran, ara que ho veig, sí, sí, la germana gran, que va ser la que va ser escriptora. I va, bueno, de fet, aquí a Espanya, diverses novel·les seves estan traduïdes per Libros de l'Asteroide. I alguna d'elles, de fet, com deia abans, va inspirar també una minissèrie que parlava en clau de la seva pròpia família. Després tenim la Diana. La Diana, que es va casar... Bueno, primer, a la minissèrie, com si són sis episodis, fins cap a haver... És una mena d'espòiler, però no importa gaire. Fins gairebé al final de la minissèrie no es casa, en qui llavors era Sir Oswald Mosley, que era com una mena de líder del partit feixista britànic. Tot un personatge, també, eh? Perquè, a més, era un senyor que havia format part del Partit Conservador, també va tenir contactes amb el... O més aviat amb el Partit Laborista, ara em fas dubtar, perquè ara no recordo exactament si havia sigut amb el Laborista o amb el Conservador. Perquè Churchill també va fer una cosa similar. Va començar el Partit Conservador, després va passar al Liberal, finalment va tornar al Conservador, i Sir Oswald Mosley també va fer alguna cosa similar. Va començar en un partit, em sembla que va ser, diria que el Laborista, i va crear el seu propi partit, perquè considerava que el bipartidisme o tripartidisme que hi havia al Regne Unit en aquells moments no funcionava, inspirant-se en el partit feixista italià, el partit nazi alemany, doncs volia crear un feixisme a la britànica. Això sí que no és spoiler. No ho va aconseguir, no va triomfar. Va fer molt soroll, això sí, però no va aconseguir el que es proposava. I al llarg de la guerra, doncs, va ser detingut, de fet, com va començar la guerra, i ell i la seva dona, és un altre spoiler, però bueno, com que no sabem si n'hi haurà segona temporada, us ho puc dir, i va estar durant la guerra presoner, però va, diguéssim que aquesta aposta pel feixisme britànic, encara que fessin molt soroll, finalment va quedar en no res. Van ser molts, val a dir, el grup de feixistes, el partit feixista britànic, va tenir força seguidors, però a nivell, diguéssim, d'incidència política, gairebé no va tenir cap. Doncs la Diana, que és la tercera germana, es va casar amb aquest senyor. Bueno, s'havia casat amb un altre senyor, es va divorciar, va mantenir un idili amb aquest Oswald Mosley, finalment es va casar, i bueno, us podeu imaginar que el pare devia pensar, bueno, mira, la primera em surt escriptora, que és a dir, que no es guanyava la vida. La segona, o la tercera, em surt casada amb aquest penques de l'Oswald Mosley. La segona, la tercera, es casarà amb un senyor britànic, sembla que la Pamela. La quarta. La Dèbora també es va casar, em sembla que amb un industrial, si no m'equivoco. La cinquena, que era la sisena, però bueno, no recordo l'ordre, però és igual, la cinquena, diguéssim, era la Jessica Mitford, es va encapritxar, per dir-ho així tal qual, d'un nebot de Churchill que li havia sortit socialista. I que havia participat a la Guerra Civil Espanyola. A la sèrie no surt, però més endavant fugirà amb ell, se n'aniran als Estats Units, es quedaran allà, al cap del temps, sembla que es divorciaran, i la Jessica Mitford també es convertirà en escriptora, però d'assaig. I després hi ha la més espectacular de totes, perquè era la més rara, que era la Unity. Compte que es deia Unity Valkyria. O sigui que això ja donava pistes de cap on anava. Que es va enamorar obsessivament d'Adolf Hitler.
1: Ostres...
2: Però es va enamorar obsessivament. Va viatjar i es va quedar una temporada allà, visquent a Múnich, i fins i tot va conèixer el propi Hitler. I Hitler, m'imagino que Hitler la devia veure amb una certa gràcia, una noia joveneta, britànica, que està més o menys obsessionada amb mi, que comparteix els mateixos ideals feixistes que jo tinc, però que tampoc li donaria massa importància més enllà d'això. Però que li devia de fer gràcia, com? T'ho imagina't, a Hitler, hòstia, tinc una fan britànica.
1: Una groupie.
2: Sí, sí. Doncs la minissèrie escandalosa, que aquí es va emetre a Movistar ja fa uns quants mesos, però que em sembla que la podeu tornar a contractar, en sis episodis ens parla de les històries d'aquestes sis germanes, especialment de la Nancy, de la Diana i de la Unity. I les altres ja una miqueta secundàriament.

0: La història del pare, que el pare es va arruïnar, van tenir que canviar la mansió que tenien al camp en un piset allà en Londres, que no era el mateix. Els matrimonis diversos de les filles, una que es va casar i que el marit li va sortir una mica rana, l'altra que no sé què, la Jessica que estava enamoriscada del nebot de Churchill, la Unity que el seu amor no... Bueno, la Unity, la pobra, va acabar bastant malament, no us ho explicaré ara, però més enllà de tota la dèria nazi-feixista que tenia, ella estava enamorada de Hitler. Òbviament era un somni impossible. Uh-huh. Però la sèrie tracta més o menys això, aquesta societat britànica de mitjans dels anys 30, d'una societat en què semblava... Clar, ara ho veiem, actualment ho veiem en perspectiva, de que això del partit feixista britànic no anava enlloc. Però en l'època no ho pensaven així.
1: Clar. Sí, sí, sí.
0: Perquè, clar, pensem que mitja Europa estava en mans de partits autoritaris. Itàlia, Alemanya, Polònia, Espanya, en Franco... És a dir, Irlanda també tenia una mena de partit que era una mica simpatitzant del partit nazi, que de fet Irlanda es va mantenir neutral durant la Segona Guerra Mundial, encara que amb certes simpaties per a Alemanya. Va dir que, no tapeu de micro, quan va morir Hitler el 30 d'abril del 45, quan es va suïcidar, l'únic cap d'estat europeu que va enviar un telegrama de pèssame va ser el primer ministre irlandès. Imon de Valera, que li va caure de tot, us ho podeu imaginar.
1: Sí.
0: Però bueno, volia dir que el que passava també a Irlanda, encara que era una democràcia, era estrany. El que hi havia a Irlanda era estrany. Bueno, hi ha altres països de Grècia, altres països, òbviament, Romania, Bulgària, us podeu imaginar, Hongria, doncs tots estaven en partits conservadors, autocràtics en aquest sentit. I clar, el

0: conservadors es miraven els feixistes de Mosley amb, no, amb una miqueta més que una certa aprensió. S'ho miraven com un perill que podia convertir-se en un problema greu. Finalment les coses no van sortir així. Llavors la sèrie està navegant en aquesta època, les andances i aventures pispiretes més o menys de les diverses germanes Mitford, dels problemes econòmics de la, del pare, tota la història de la Unity allà viatjant cap a Alemanya, Diana, i que més o menys portava una relació més o menys una mica tirant amb la Nancy. La Nancy és la protagonista, diguéssim, la que explica més o menys, com sentíem al tràiler, la que explica més o menys la, les aventures de les famílies, de les diverses germanes. Llavors és una sèrie curiosa. Si t'interessen les germanes Mitford, l'has de veure. Això és el vídeo. T'agraden les sèries d'època tipus d'Antonavi, però amb un cert toc peculiar, també l'has de veure. És a dir, que, i si l'has vista, millor encara. En aquest sentit, jo m'he passat molt bé amb Escandaloses perquè estava predisposat. Clar, les germanes Mitford és com d'aquests minitemes que la Imma i jo, i la Moixella i jo, tenim que ens interessa. Són aquestes, aquestes cantamanyanes, però en femení.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Single mornings iguals, però...
0: Exactament. Sí, sí, i eren, sí, eren peculiaríssimes. De fet, ja no fa gaire es va publicar una editorial espanyola, no fa sis dies el nom perquè no me'n recordo, va publicar les cartes que les sis germanes van mantenir durant dècades. Us podeu imaginar que és un totxo de llibre. Clar, que gairebé fins a la mort. Penseu que la Unity no, la Unity va morir a finals dels 40, però la resta de germanes van viure ben avançat al segle XX. I em sembla que la darrera va morir fins i tot en aquest segle XXI. Llavors us podeu imaginar que les cartes que s'enviaven són durant molt de temps. Uh-huh. Les cartes, òbviament, i les memòries de cadascuna i les llibres que van publicar són la, diguéssim, la matèria prima en la qual s'ha basat la, l'autora de, del llibre en què es basa aquesta sèrie, i us podeu imaginar que està plena, plena de cotilleos d'època. Aquest, aquest salseo britànic, estilo de Crown, que tant ens agrada, doncs, si veieu Escandaloses, tindreu una cosa similar.
1: Fantàstica, doncs, aquesta primera proposta. L'altra cap on anem, a veure?
0: L'altra ens anem al país transalpí, és a dir, ens anem a Itàlia. Uh-huh. Ens anem a una sèrie, una minissèrie de Marco Bellocchio. De Marco Bellocchio ja vam parlar fa un parell d'anys d'una altra sèrie, una altra minissèrie que es va fer, també a HBO Max, que es deia Exterior Norte, si recordeu, que tractava sobre el segrest i assassinat d'Aldo Moro, el que, havia, el que era ministre, primer ministre italià l'any 78.
1: Algo em sona,
0: doncs,
1: sí.
0: Doncs, enguany, Marco Bellocchio ha fet una altra minissèrie, també més o menys curteta, si no m'equivoco són 6-7 episodis, si no estic equivocat, 6 episodis. Uh-huh. També HBO Max, que es va estrenar fa cosa d'un parell de mesos, a finals de febrer, i va durar això, 6 setmanes, va acabar el 27 de març. Jo la vaig veure fa més o menys un mes, mes i mig, i està molt bé aquesta minissèrie perquè les sèries italianes que fan Bellocchio, gran cineasta, ara dedica també una miqueta a fer sèries de televisió, és una sèrie molt bona i és...
2: Portobello! Que sarà la più grande trasmissione d'Italia!
3: Enzo Tortora è l'ipnotizzatore di 28 milioni di italiani!
4: Senza di noi, tu non esisteresti. Della tua bontà, della tua generosità, a noi che ci viene niente.
5: È un camorrista.
6: Direttore!
7: Se io le faccio vedere un nome. Questo nome.
4: Sí, ci sta pure.
1: Home, se'ls han gastat, en aquesta, per fer les recreacions i tot això.
0: Oh, i tant, perquè és recreació dels 80 i es nota molt.
1: Sí, sí.
0: Mira, farem una mena de joc. Vinga. Per entendre'ns. Tu imagina't que el, quin és potser el programa més vist de la televisió avui en dia?
1: Podríem dir que és
0: L'Hormiguero.
1: Sí,
0: posem, no?
1: Sí.
0: Doncs imagina't que L'Hormiguero, el programa més vist, amb més èxit de la televisió espanyola, el seu presentador, el Pablo Motos, que no li desitgem, però és un exercici hipotètic. Imagina que de sobte un senyor a la presó diu que, Marco, que Pablo Motos està relacionat amb ETA.
1: Ostres.
0: Imagina't, eh?
1: Sí, sí,
0: i que la justícia comença a investigar, la policia comença a investigar, l'arresten, el porten a la presó, el tenen a la presó 3 mesos i després diguéssim, l'alliberen això amb la... Com es diu això? ahir ja saps, quan el traslladem de la

0: Aleshores a l'espera de judici. Ah, no em ve el...
1: Sí, bueno, tinc sí, ja t'entenc. Sí, sí.
0: Tinc que menjar més rabos de passes.
1: Llibertat condicional. Llibertat,
0: llibertat condicional, sí. Coi, que no em venia al cap l'expressió. Sí. Doncs imagina't que i s'està durant 3 anys esperant que el jutgin i quan el jutgen, la fiscalia i l'acusació particular diuen que sí, que sí. Sobretot la fiscalia diu que sí, que Pablo Motos forma part d'ETA.
1: Imagina't.
0: I que el condemnen a, jo què sé, 30 anys, m'ho poso un exemple. I que al final hi ha una apel·lació i finalment sí que l'absolven, però l'absolven gairebé de rebote. Doncs imagina't que això passa i dius tu, però com és possible que la justícia d'un país modern com és Espanya pogués arribar a aquests límits? Doncs això en la ficció és el que explica Portobello. Portobello és la història d'Enzo Tortora, un personatge real, que Portobello era, diguéssim, com l'hormiguero de finals dels 70, principis dels 80, a la RAI italiana. I que té un èxit brutal. Sí, volem dir que també és veritat que en aquella època no hi havia massa cadenes de televisió a Itàlia.
1: Sí, seria però, com l'1, 2, 3 de l'època, per entendre.
0: Més o menys. 20 i pico milions d'espectadors totes les divendres per la nit.
1: Sí, sí.
0: Una cosa brutal.
1: Doncs
0: i que de sobte, simplement perquè un membre de la camorra italiana li envia una carta a Enzo Tortora, que aquest ni tan sols li arriba, i aquest senyor de la camorra, com que no li respon, es cabreja i després l'acusa de formar part de la camorra. I que tota la fiscalia, la policia, diguéssim, l'establishment italià dona crèdit a aquestes acusacions que no tenen cap validesa i que diversos membres de la camorra que estan jutjats també l'acusen. És a dir, que aquest senyor, sin comerlo ni beberlo, passa de presentar un programa de televisió, està a la presó i està durant 3 o 4 anys allà acusat de formar part de la camorra sense ell comer-lo ni beber-lo. I que finalment el van absoldre. Però bueno, que el pobre home va morir al cap d'un any.
1: Imagina't.
0: D'un càncer. Que ja pots imaginar aquest càncer com li va sorgir. Quina... I a més, amb un estat de depressió, o sigui, aquest senyor li van destrossar la vida per una falsa acusació.
1: Que impressionant aquesta història.
0: No, però és que el que estàs veient durant els 6 episodis és que des de gairebé el principi, això, més o menys el primer episodi explica com es produeix l'acusació i a partir del segon, al final del primer episodi és quan el fiquen ja a la presó. I a partir del segon episodi, fins als dos judicis que hi ha a la sèrie, dos judicis, fins al final del 6è episodi, aquest home no és alliberat, el que significa estar amb aquesta tensió mental de que m'estan acusant d'una cosa que no és veritat. I que una cosa que és, en un país democràtic com era Itàlia, i com és Itàlia, que la fiscalia napolitana donés veracitat a les acusacions sense cap prova.
1: Sí, sí.
0: Sí, una cosa escandalosa. Oh. Llavors la sèrie, que òbviament l'heu de veure en italià, sisplau, perquè més l'italià té aquesta sonoritat, l'italiano,
1: sí.
0: Encara és més graciós, bueno, graciós en el sentit, per ell no, òbviament, però diguéssim que et permet entrar dins, perquè a més hi ha moments en què dins de la camorra, gent que no coneixia a Enzo Tortora, dient, sí, sí, él se reunió con no sé quién y delante mío compartió drogas y estaba metido en el intercambio de drogas y prostitución, que te lo digo yo que estuve al lado suyo, que yo le enseñé, y dius tu, perdona,
1: quina bogeria,
0: que t'ho estàs inventant tot per aconseguir un benefici penitenciari.
1: Quina bogeria.
0: I que la mateixa fiscalia és que no ho dubta. La fiscalia no ho posa en dubte en cap moment. Sí, aquest senyor el van condemnar a no sé quants anys de presó amb un veredicte que la fiscalia estava perseguint des del principi, que des del principi van considerar un testimoni hostil, que no se'l creien en cap moment. Va girar l'home va acabar amb un estrès mental que bueno, ja el van alliberar, va tornar a fer el programa, va fer només una temporada del programa perquè l'home, diguéssim, mentalment estava destrossat.
1: Imagina't.
0: És una sèrie molt interessant, una minissèrie molt interessant perquè constantment és que estàs veient la sèrie amb la boca oberta dient no m'ho puc creure.
1: El patiment d'aquesta persona, eh?
0: Clar, és un retrat de l'època, de la corrupció de la justícia, de fins a quin punt la camorra tenia comprats a jutges, a advocats, fiscals, estem parlant de Nàpols, imagineu-vos, com tenien, diguéssim, segrestat l'estat italià. Després les coses en canviarien, també la política, això succeeix a l'any 83-85, més o menys, encara faltaran uns quants anys perquè hi hagi els grans processos contra la màfia, és una època de tantes terroristes constantment, contra aquells que investiguen a la Camorra.